quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirar de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
2: No.
1: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
3: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
3: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
6: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
5: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos intraurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
7: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
5: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir els equips de manteniment, que encara treien aigua acumulada sota d'un pont a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
7: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
8: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
7: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
5: Sent... Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll.
7: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Der Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
5: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11 hores i 26 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veiol Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Clar. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrement la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja, clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la plantada de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio. Que potser Fernandisco sí que l'hauria pujat en aquesta.
0: És més de Macià, és més de Macià. Macià, no plonis amb Fernandisco quan arribi. No li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: Bon dia.
1: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
1: Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
1: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
1: A veure, explica'm això.
2: Mira, et parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
1: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
1: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
1: Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués sentit.
1: Home.
2: Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
1: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen per on tots sabem les recomanacions.
1: Podríem dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
1: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus. I en aquests dos casos més greus, van patir pèrdua de visió durant uns dies, però afortunadament ja l'han recuperat.
1: Haurien d'haver agafat les ulleres de DressCat, que eren fantàstiques, que tenien aquell color, sí, aquest vermell rosat, que escolten per veure l'eclipsi, i la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
1: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona, Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
1: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. Un grup de regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que ja darrere fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
1: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
1: Pràcticament arriben ja un quart de 6 del matí, res, i arribem en un minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deiseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
4: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
1: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és aquelles imatges que dius... Vull ser pare.
4: Sí, els nens plorant d'emoció.
1: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
4: Bueno, sí, ja seria molt intens.
1: Sí, però m'entens.
4: No? Seria molt bé, també.
1: Sí, totes dues de cop.
4: Doncs Deiseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
1: Exacte.
4: No patiu, és normal. És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
1: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, és... posa música d'atenció. Jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, li podem posar d'això d'església?
4: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
1: El reverb, sí. El reverb de Shakira.
4: Posa'm eco, Macià,
1: aquí. A veure, segons Wikipedia.

0: Segons Wikipedia,
1: l'optogenètica és...
0: una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum, a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès. L'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
1: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
0: M'agrada.
1: A mi m'agrada.
0: Encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
1: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
0: Sí, sí.
1: Parles baleno? Sí!
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de Bob Cross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
1: Ui, la lleidatana. Oye. Aquesta sona amb Bruce.
4: Quina por. Tiro o no tiro?
1: Tiro.
4: I, mira, que ara ja m'he perdut.
1: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic,
4: eh? Vas per aquí. Springsteen, cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Freehold, a Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa dels matiners. Quant valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
1: Molt bé, Marta.

0: dos minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... Està ara, eh? Plou, bro, plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou...
2: Però pel poc que plou...
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos.
3: Molt bé.
0: Us atreviu vosaltres a dir-lo o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sé si sabeu què és un retruc, és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: El compte de David Itzmin han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
5: Què hi farem?
6: Mala cara quan morirem.
5: Què hem de fer?
6: Vendre la casa i anar de lloguer.
5: Tinc gana.
6: Doncs menja't una cama.
5: Saps qui ha vingut?
6: El que ha arribat.
5: Saps qui s'ha mort?
6: El que estava viu.
5: Què passa?
6: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
5: Quina hora és?
6: L'hora de comprar un rellotge.
5: Qui és?
6: El teu cunyat, si en tens.
5: Me'n vaig.
6: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat, quina hora és, l'hora de comprar-se un rellotge.
1: Sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
7: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia, vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català. Per la família d'en Marc, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa. Sobretot amb l'àvia d'en Marc, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida.
5: Adéu!
0: M'encanten aquestes
1: mona.
0: Històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels programa, del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats. Ara, Marta.
1: Mira, tots dos s'han tornat a veure les cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui està amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
0: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
1: Ostres.
0: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
1: Miguel Bernabéu. No?
0: Bernabéu. Miguel Bernabéu.
1: Sí, Bernabéu.
0: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Ara.
1: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li Arriba a Espanya.
8: A mi m'escriben, acabo de ver la pel·lícula, Arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
9: ¿En serio?
8: Sí.
9: ¿Y qué contestas?
8: No, que no voy a contestar. Pero, joder, pienso... Wow, ¿qué? O sea, vale.
9: Tío, qué duro, ¿no?
8: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me, quiero decirte, no me afecta, me parece tan extremo que no le... O sea, da igual, ya está.
0: Però escolta'm la gent, de veritat.
1: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
0: Què li deia exactament? Arriba a Espanya?
1: Surten del cine i li escriuen Arriba a Espanya, hijo de puta.
0: Que que la gent està fatal. Es que... Tingues ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
4: bueno,
0: per Déu, és que la pel·lícula...
4: 2025,
0: quasi. Ai, 26, 26. Jo és que em referiries del 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure... La pel·lícula és una pel·li, Miguel Bartopé és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
10: Tanquem la paradeta.
0: Ara, tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 2 quarts de 6 del matí. I quin son ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
10: Està netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
12: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
10: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
12: Sí.
10: Amb molt de fang.
12: És que va entrar per aquella porta, saps?
10: Porta de darrere del local.
12: Sí, sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
13: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, els anim... un gat que tenim, pues, moure-ho tot el pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
14: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarxa això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir... la gent gran del poble no ho recordava.
11: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
10: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, m'està dient que no. Què li diuen al Ministeri?
15: Jo, en aquest cas del Ministeri, no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
10: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
15: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
11: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, la Cristina Solías.
16: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
17: Очень хорошо.
4: Олим.
17: No sé què vol dir.
4: Molt bé, molt bé.
17: Super.
18: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
17: Molt bé.
4: Sí, sí.
17: Rússia?
4: Molt bé.
18: Brasil. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
17: Et surt una mica francesat, però bé, bé, bé.
4: Tot el matí l'hem tingut practicant.
18: A veure, com ho diries tu?
17: Que no, aquí diuen molt cacti, que és, com vas, què tal?
11: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
19: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
20: No, sabes, no tiene traducción esto. No están obligados a, todavía a saber catalán. En el resto de España.
21: Vale.
0: Oi, l'Herrera. Wow. Ai, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar, amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
4: De boca.
0: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
22: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
0: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, que li hem de dir anys i anys per molts anys.
1: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
23: No m'ho puc creure!
1: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
0: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
4: Fixa't, a mi no.
0: Des que et posen una mica de rebera la veu, Déu-n'hi-duret, eh?
4: Sóc una autoritat.
0: Home, t'ho diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
4: Oh, Sigourney Weaver.
0: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rebera.
1: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: A mi una de les que m'han... Bueno, em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida, que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o revalents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
3: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem-ho, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per normalitat.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una 30 de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai política a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: La Corny va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal, normal.
0: Com plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem, també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que s'han anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge, i Punt de vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera última gran nit d'Oques Grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un malson i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Horts de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi, ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim al Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía. Ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat.
0: I avui també. Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella de Damm. També avui, recordem, és el segon concert d'Oques gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blau Mut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: Tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts... No, 19 minuts, per ser més exactes. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
11: Doncs mira, primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment de Colau. També, òbviament, ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio, que estarà al matí de Catalunya Ràdio, i farem una mica d'humor, i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
11: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura, Enrique Vilamatas.
0: Sí, senyor.
11: Molt
0: sí,
11: poca
0: senyor.
11: Broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
11: Fins ara.
0: Fins ara.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí senyor. Què tal, Bernardí? Ara...
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
13: Molt bé. Bueno, una mica dormint perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
13: Estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: Ja et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
13: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
13: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta, em tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
13: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
13: Una altra per tu.
0: Adéu,
13: gràcies.
0: Adéu.
13: Adéu.
0: A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
14: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Oques Gràcies i ara
0: va
14: per la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
14: Molt bé, espectacular, la veritat. Molt bé, molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
14: Exacte, exacte.
0: Sí. Va haver-hi algun
14: molta
0: moment de llagrimeta?
14: Per arribar, però bueno. Perdona?
0: Que va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Home, sí, la veritat és que sí. A l'inici i al final, va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
14: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
14: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
15: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles.
15: Sí, sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se't nota la veu.
15: Fa poquet.
0: Estem sí, fent sí. El cafetonet, tranquil·lament.
15: Pues sí, preparant ja. D'afrontar el dia.
0: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
15: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens pues el sí. Número 3. Moltíssima sort.
15: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
15: Bon dia. Adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
16: Doncs bé, de canviar de feina.
0: Et veig desperta, eh?
16: Sí, sí, sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
16: A les 5.
0: A les 5. Home, perfecte, per posar els matiners, no? Només despertar-te, entenc, sí, o no?
16: Sí, sí. Bueno, ho faig quan pujo al cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos.
16: Sí, senyor.
0: Laura, una abraçada.
16: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Gràcies,
16: adéu,
0: adéu. Només 3 quarts... No, són 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
17: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
17: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
17: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut. Ai, últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
17: últim
0: notícies.
17: Dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general. Ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà. I ho notarem sobretot a alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar a 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
17: de... calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot i que a mi m'agrada, que refresca... Perquè, escolta, sempre ha estat tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
17: Que t'estàs posant melancòlic, però si a tu no t'agrada això, mentider.
0: Que torni l'estiu.
17: Tu t'agrada el clima tropical, sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
17: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les he enredat. Tenim unes participants a l'Edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
18: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
19: Rosita, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
18: Com es troba, Rosita?
20: Anem tirant.
18: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
20: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
18: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
20: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
18: Ullestrell, sí, home, està molt bé,
12: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
20: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
12: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que, clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar. Sí, i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques. Quinet, eh?
1: Dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. Molt. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula. No, és molt difícil.
3: Sí.
1: És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Avui també, Macià Clauses, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren, claríssimament. No seria
2: un
1: gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ui. Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud. És a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Maçanet-Massanes a la Selva.
3: Sí. Tot el dia.
2: Cada dia, quants l'agafen?
1: Des de que comença, des de que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia. 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
3: Sí. Són molts o què?
1: És que no
3: jo veig molta gent,
1: no en tinc ni idea.
3: No sé,
1: 50.000, Sílvia Creus, Marisa?
3: Jo crec que menys, però bueno, 20.000.
1: 20.000.
3: Molt,
1: Macià? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
3: No sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs, eh?
3: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
3: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000, i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
3: Ai, ja
1: s'ho podries haver dit abans, també.
2: Ho he dit al principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa!
3: Us
2: heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions. I en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès.
3: Massanès,
1: passant
2: per Mataró.
1: Clar, és que anem amb moto. Sí, jo vaig amb cotxe.
3: Però escolta,
1: em sembla moltíssima gent cada dia. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou un Renfe.
3: No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, també t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
2: Ah, clar, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres. Adeu. Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem, el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Als mitjans, tan aviat hem sabut que havia mort. I és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom d'Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Com sempre, moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està bé d'aquest estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més.
4: Més sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant, he de fer pujar productors, guionistes,
4: nosaltres,
1: una mica l'equip del programa, no?
4: Molta... crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui, o no?
4: D'un i
3: és un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho acabo d'anar. Escolta'm, doncs espero més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i
3: tant. Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Ja veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No vull saber, Sílvia Creus, com em porten veu dels passatgers.
3: No,
1: la vulguis veure.
3: Ja ho hauria cremat.
1: Marissa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà, matiners. Que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
2: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
3: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
2: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
3: Rambla 54 és un passeig humanístic.
2: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: que sí. I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me Amunt FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
5: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! És veritat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues, digues.
1: No, no, digues, digues tu, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: De... Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte, i després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de

0: Saps? Austràlia.
1: Sí,
0: com va anar això?
1: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer, eh?
0: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
1: No.
0: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
1: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, va, just tot el que tenia, ho tenia una maleta i plena per emplenar-la, també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutic, eh, Pere?
0: Sí, eh?
1: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenar encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
1: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que doncs es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, això, una mica de salseo i de programes del cor.
0: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quant de sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem home, veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals. Sí, sí. I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
1: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores,
2: això no
1: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
0: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
1: Jo encara tinc algun contacte, eh? Per allí, Ivan. Sí, sí.
0: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega,
1: sí.
0: No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
1: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
0: Ostres!
1: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
1: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva

0: rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana, no sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs els noruecs.
0: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que m'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar quatre cartells al carrer i, ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
0: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
0: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Mm-hmm. Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
0: Selvfølgelig, ingen problem. Ja hi ha que ens snacken ors, ja. Ja hi... bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès... si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
0: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
0: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una Jostad, les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos.
0: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
0: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
0: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a manager de restaurant, i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
0: És un restaurant de cuina italiana.
1: Oh.
0: No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, i tant.
0: Una passada, la... I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
0: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere del vidre, salmó, no? Vull dir...
0: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades, doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
0: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs, hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
0: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54... Hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
0: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, de quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
0: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
0: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
0: Una abraçada.
3: Quedem a la Rambla. a l'angle 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54, a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys, en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sola a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definit així.
4: Som un projecte de, projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit no, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla, Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja, no? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven amb manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre potablava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Ah, molt, molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Potablava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, Rambles Aix, patar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre potablava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre potablava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de potablava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del potablava del nostre pollastre. I, bueno, espera que passa un avió, que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí. Després han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al doncs pollastre.
3: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que porta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de reparto, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí. Ara t'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club d'amants del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota
3: Home,
1: Blava.
3: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal? Nadal tothom, a tots els restaurants, si on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, més amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pota blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell funciona, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
3: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena si pot ser recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
8: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més.

El déjà vu és la sensació d'haver experimentat o presenciat alguna cosa abans, tot i ser la primera vegada que passe. És com si la ment estigués jugant amb el temps i ens fes sentir que hem viscut aquell moment prèviament. Tot i que el déjà vu ha estat objecte de nombroses investigacions, encara no s'ha arribat a una explicació definitiva sobre el seu origen. No obstant això, hi ha diverses teories. Una d'elles suggereix que...

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem el programa La Tenora, un programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla, i que us el presenta, com cada dia, en Pere Païssa. Comencem avui amb sardanes de Tomàs Gil i Membrado. També ho hem fet ahir i abans d'ahir. La primera que escoltarem es diu La Font d'en Fargues i després La Il·lusió dels Avis. Són sardanes que ens interpretarà la cobla Els Mongrins.

Hem començat avui amb sardanes de Tomàs, Gil i Membrado. La primera portava per nom la font d'en Fargues i després la il·lusió dels avis. I bé, i continuem amb aquest compositor, en Tomàs, Gil i Membrado, i amb la copla dels Mongrins. Ara una sardana que porta per nom Freddy Sara. Freddy Sara vol dir que és una sardana dedicada a un noi que es diu Freddy i una noia que es diu Sara. I d'aquí ve el nom de Freddy Sara. I després escoltem un bes xic. Sardanes, doncs, interpretades per la copla dels Mongrins i que són d'en Tomàs, Gil i Membrado.

Acabem d'escoltar les sardanes Fred i Sara i després Un bes xic. Sardanes de Tomàs Gil i Membrado amb la copla Els Mongrins. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'aquest compositor i després canviarem. Es diu El celler de Casa Pessetes. Bé, aquest celler de Casa Pessetes està al poble de Sant d'Horta, de Sant Joan, a la Terra Alta, que és precisament també el lloc on va néixer aquest compositor, en Tomàs Gil i Membrado. Escoltem, doncs, El celler de Casa Pessetes amb la copla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar la sardana El celler de Casa Pessetes, del mestre Tomàs Gil i Membrado, i amb la copla Els Moncrins. Bé, canviarem ara de copla i de compositor. Escoltem Begurenca, una sardana del mestre Joaquim Soms, i ens serà interpretada per la copla Salvatana. Després farem una miqueta de descans i continuarem amb una altra sardana d'aquest compositor que es diu Guijolenca.

Hem pogut escoltar a la Coples la Salvatana amb sardanes de Joaquim Soms, Begurenca i després Guijolenca. I ara n'escoltarem dues més d'aquest compositor, en Joaquim Soms. La primera es diu A l'amic Ramon i després la segona es diu A l'ombra del campanar. I ens són interpretades també per la Copla La Salvatana.

Hem pogut escoltar les sardanes del mestre Joaquim Soms, a l'amic Ramon i després a l'ombra del campanar. Han sigut interpretades per la cobla La Salvatana. Bé, ara, amigues i amics, escoltarem unes sardanes de Josep Maria Tarrides. La primera es diu Adriana i després la segona, De cara al cel. Les dues, el compositor Josep Maria Tarrides les va estrenar l'any 1929 i les escoltarem amb la cobla La Flama de Farners.

Acabem d'escoltar aquestes dues excel·lents sardanes de Josep Maria Tarrides amb la cobla La Flama de Farners, Adriana i després De cara al cel. Bé, amigues i amics, i avui em despediré amb una darrera sardana de Josep Maria Tarrides. Es diu El que et diria. Va ser estrenada l'any 1931. També l'escoltarem amb la cobla La Flama de Farners. I d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adéu-siau.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dijous, 8 d'octubre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, Roger Tuset, Sílvia Artés, un servidor, Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible en el transcurs d'aquestes 4 hores. Contents de saludar-vos un matí més. Mireu, un matí on, a veure, veiem núvols des del finestral de l'estudi de la ràdio, però segurament el dia que veiem més clarianes. Això no vol dir que després es compliqui, perquè aquests dies tenim de tot. Ara, de seguida, també actualitzarem la informació de servei. De moment, dir-vos que tenim 17 graus i mig ara mateix de temperatura a l'exterior de l'emissora. Un matí on aprofitarem per parlar del mercat, de les activitats que tenim al mercat municipal a partir d'avui. I és que avui tenim un taller adreçat a adults que porta per nom Cuina de les emocions al mercat. Això serà a partir de 6:45 de la tarda. A partir d'aquí tenim ja una programació d'aquests 3 propers mesos, bé, el mateix octubre, però també novembre i desembre, tot això fins Nadal, i els dijous anirem tenint diverses activitats aquí a la sala, imaginem, a la sala Punt de Comerç del mercat. En parlarem d'aquí una estona amb la persona que s'encarregarà de dinamitzar les activitats al mercat, que és la Emma, que la trucarem d'aquí una estona. Serà després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i també repassar la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Després de l'entrevista, escoltarem les reflexions a la Punt del Dia de l'Aina Santlleí, companya periodista del diari de la revista Enllaç. Ja sabeu que aquesta temporada doncs tenim joves periodistes locals que ens acompanyen a la Punt del Dia, l'Elisenda Colell, la Laura Herrero, l'Aina Santlleí i el David Guerrero, i ho arrodonim els divendres amb la veu de l'experiència, amb l'Àngel Rútia, que també ens acompanya en aquest espai. Bé, doncs l'Aina l'escoltarem, després el Jesús Cardona amb el seu Sant Tornem-hi, Sant Toral d'avui, repassa la programació de la ràdio nostra i de la televisió, i acabarem abans d'arribar a les 9 escoltant el Dani Pasqual amb la seva recomanació teatral. Després de les notícies de les 9, el Miquel Bofill, que dilluns ens acompanyava per parlar de la programació de la Clàssica Molins, del cicle Clàssica Molins, que per cert va començar ahir al vespre amb les entrades exaurides. Doncs després d'acompanyar-nos el dilluns, avui continuem el formatge habitual, la cançó del dia que ens proposa tots els dijous. Abans de la tertúlia d'actualitat, tertúlia que farem acompanyats dels tertulians habituals del dijous, la Nati Bofill, el Josep Vinyets. En principi, avui recuperarem també el company Joan Domènech, que la setmana passada no ens va poder acompanyar. També tindrem a la Núria Rubió, el Manel Cordero i la Mercè Charles. Amb ells farem aquest repàs a l'actualitat i posarem aquestes reflexions de les 9 i 10, 9 i 11 minuts, fins les 10 del matí. I a les 10 tenim l'espai de preguntes a l'alcalde. Avui no ens pot acompanyar l'alcalde Xavi Paz, no el tindrem aquí amb nosaltres. Sí que ho farà el regidor Miguel Zaragoza, que el dilluns també el trucàvem per actualitzar totes les incidències que havia produït aquest episodi de fortes pluges al cap de setmana. Avui també doncs acabarem d'actualitzar-nos d'aquestes i altres qüestions. Si teniu qualsevol dubte, pregunta, podeu fer-ho igualment a través dels canals habituals, al telèfon del directe 93668-6161, al WhatsApp de la ràdio, on ens podeu escriure un missatge de text o fer una nota de veu amb la pregunta, al 691-438-847, 691-438-847, o, si no, a través també del correu electrònic, com heu fet alguns de vosaltres. Recordeu que el Miguel és regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, per una banda, és regidor de Mobilitat, d'Obres i Llicències, d'Hisenda i Finances, Recursos Humans i Organització, i Patrimoni. Per cert, aquest cap de setmana, Jornades Europees de Patrimoni, que també en parlarem al programa. Doncs ell també és regidor de Patrimoni. Qualsevol pregunta, insisteixo, que tingueu al voltant d'alguna qüestió del municipi, no dubteu en fer-la a través d'aquests canals que us he citat. I a partir d'aquí, a partir de les 11, estem pendents de poder anar a Sant Feliu de Llobregat, perquè aquest cap de setmana tenim les festes de tardor. I ens agrada sempre destacar-ho, perquè hem programat moltíssimes activitats des d'avui i fins al dilluns. Intentarem parlar-ne. El que sí que farem és també parlar-vos de Collserola, aquest espai que compartim quinzenalment amb el Consorci del Parc Natural. A 11:45 parlarem amb el Javi Gómez, que és tècnic del Servei d'Estratègia i coordinador de les campanyes d'informació ambiental al territori del Consorci del Parc, perquè comença una nova campanya d'informacions ambientals a peu de territori aquesta tardor, després que la campanya prevista a la primavera d'enguany s'anul·lés a causa de les restriccions per controlar el focus de la pesta porcina africana. En què consistirà aquesta nova campanya? Us ho explicarem a 11:45. I amb l'Héctor Zacarías us proposarem una excursió a l'espai Camins, a la recta final del programa. Avui, entre el Bages i el Solsonès, sobretot Solsonès, perquè ens vol portar d'excursió cap al santuari del Miracle. I d'allà fer una ruta que ens explicarà, si ho voleu saber, a partir de 11:45 aproximadament, fins a arribar a 12:00, que és quan posarem punt i final al programa. Donarem pas al butlletí horari, i a partir d'aquí doncs completarem la programació amb la remissió del Fora Clitxers amb la Red Valls i la Neus Pérez. A 1:00 l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 13:45 el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica. És dijous 8 d'octubre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Són les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei, i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant, recordant que tenim encara a hores d'ara el túnel de les Franqueses del Vallès tallat en dos sentits de la marxa als aiguats d'aquests últims dies. Per altra banda, hem de destacar que a causa de l'accident d'un camió hi ha més de 5 quilòmetres de lentitud i aturades a la C58 entrada a Barcelona pel vessant Besòs en sentit Trinitat. A la AP7 a hores d'ara també tenim diverses incidències. Tenim dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, una en sentit sud, que provoca uns 3 quilòmetres de retencions, també en aquest enllaç amb la B23, i que talla un carril de circulació. També el cotxe, el vehicle avariat en sentit nord, doncs també deixa un carril de circulació tallat. A la mateixa via, també en sentit nord, hi ha un vehicle rural, però en aquest cas a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa a retencions habituals, hem de parar atenció també, sobretot, al vessant Llobregat, on a hores d'ara hi ha fins a més de 7 quilòmetres de retencions intermitents a la A2 des de Pallejà, en direcció Barcelona, o també a la B23 des de Molins de Rei, també fins a arribar al punt de l'entrada de la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, també tenim 2 quilòmetres de cues en sentit nord, tant a la C31 com a la C32 des del Prat i Viladecans. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i bona hora. Seguim parlant de mobilitat. En aquest cas, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim, per una banda, incidència al tram, freqüències de pas alterades a la línia T1 per causes operacionals, i a Rodalies de Catalunya seguim tenint el servei que funciona amb afectacions. Pel que fa al tram, simplement, doncs, ja hem citat aquesta incidència a la línia T1 amb freqüències de pas alterades, i en el cas de Rodalies, actualitzat a les 8 del matí, per tant fa 3 minuts, tenim incidència a la R2 Nord i s'ofereix servei alternatiu per carretera entre les estacions de Granollers Centre i Hostalric, R2 Nord. I pel que fa a la R3, servei complementari per carretera entre Ripoll i Puigcerdà, i servei alternatiu entre Fabra i Puig i Puigcerdà per les obres de desdoblament de via. Paulatinament s'han anat recuperant la majoria de línies, després doncs, de la incidència, sobretot d'ahir, que va ser caòtica i arribar a suspendre doncs, pràcticament totes les línies de Rodalies. S'han anat recuperant paulatinament, però ara hi ha aquestes dues incidències. A la R2 Nord, com dèiem, s'ofereix servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Hostalric, i a la R3 servei complementari per carretera entre Ripoll i Puigcerdà, a banda d'aquest servei alternatiu que ja havíem citat entre Fabra i Puig i Puigcerdà per les obres de desdoblament de la via. Aquesta és l'última hora, l'actualització d'última hora, pel que fa al transport públic i concretament de Renfe Rodalies. Anem ara amb la previsió meteorològica, però abans deixeu-me recordar que sí, ja està confirmat el tall d'accés al carrer

0: d'aquestes obres que ja us hem esmentat, en què s'instal·larà una nova guingueta, nous espais d'activitat, ampliació de la zona de jocs, més verd i més ombra i millores d'accessibilitat a grans trets. I ara sí, anem amb la previsió meteorològica, quan passen pràcticament 12 minuts de les 8. 17 graus i mig de temperatura tenim ara mateix a l'exterior de l'emissora. Saludem el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Hola, Jordi, bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Ha refrescat. Les temperatures són avui més baixes, ens han d'abrigar una mica més, tot i que al centre del dia tindrem temperatures semblants a les d'aquestes últimes jornades. I avui tindrem un dia variable. Aquest matí amb clarianes, però també amb núvols, i aquests núvols de cara a la tarda creixeran amb més força i no descartem que puguin arribar a donar precipitacions. De fet, aquestes pluges ara mateix afecten comarques del nord de Girona i s'espera que al llarg de la jornada d'avui vagin baixant al llarg de la costa i del prelitoral de Girona i també de Barcelona i arribarien, com dèiem, de cara a la tarda vespre aquí a la nostra comarca. Podria ser que no arribés a ploure, però les condicions hi són favorables en aquest fet, i puntualment fins i tot amb una certa intensitat, però això sobretot de cara a la tarda. Les temperatures avui més baixes que en dies anteriors, les màximes, o més o menys com les d'aquestes últimes jornades. Notarem més la fresca, sobretot quan es pongui el sol de cara al vespre i també demà al matí. Demà serà un dia bàsicament de sol, algun núvol poc important i temperatures més baixes, especialment les mínimes. Refrescarà encara una mica més. I cap de setmana tranquil, amb sol, amb una mica més de núvols de cara diumenge i les properes jornades ja sense risc de pluges. De fet, avui és l'últim dia de risc de precipitacions des que va començar aquesta tongada, que va començar el passat dissabte.
0: Bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. 2:15. Anem a escoltar l'oferta de feina que ens comparteix el Francesc Rueda, des de la primera planta de l'edifici del Molí, en el marc de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament. Francesc, quina oferta ens destaques? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba del Papiol. Ens demanen un conductor de camió bomba de formigó en carnet C. Es busca una persona per treballar en jornada de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8 a 16 hores, amb horari flexible. El contracte seria indefinit amb un període de prova i el salari estaria al voltant dels 30.000 euros bruts anuals. Les tasques, les pròpies d'un conductor de camió bomba, de formigó, donar servei als clients de la construcció amb el camió bomba de formigó i tasques bàsiques de manteniment del camió. Es busca persona respectuosa, puntual i compromesa en donar un bon servei i n'hi haurà formació contínua per part de l'empresa, pla de jubilació i bon ambient de treball. A nivell de requisits, experiència d'un any, en fina similar, castellà, estudis primaris i a nivell de carnets, el carnet C, i es valorarà que tingui el CAP, però no és imprescindible.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació. Informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia aquí a la vila per avui dijous, dia 8 d'octubre. Avui és la farmàcia La Granja, la que trobareu al carrer Roseta Canalies, número 16, aquest barri de la vila. La farmàcia, doncs, que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí i fins les 10 de la nit. Avui, farmàcia La Granja. I amb tot això ens hem plantat a 9:15 del matí.

0: No ens plantem el programa perquè continuem. Tot just acabem d'arrencar i ara el que farem és compartir amb vosaltres l'actualitat local, repassant doncs, el més destacat del municipi i, a més, també completant-ho amb el repàs a l'agenda d'activitats. Parlem de política i passava pel programa el regidor portaveu d'en Laire Molins. Vàrem repassar el ple, ens quedava per repassar amb aquest grup doncs, els plens que vàrem tenir el dimecres de la setmana passada i vàrem parlar també concretament de l'abstenció d'aquest grup en la votació per l'ordenança de la zona de baixes emissions. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, recordem que aquesta obligació de tenir la zona de baixes emissions començarà a implantar-se, s'ha fet l'ordenança per aquest motiu i començarà a entrar en vigor o implantar-se l'1 de gener de l'any que ve al centre Vila, des del carrer de la Riera Mariona fins a l'Avinguda València, tota la granja, tot el casc antic, també el

0: carrer 11 de setembre o el carrer de la Pau, com a excepció el carrer Verdaguer i Anselm Clavé, per exemple. Com dèiem, de l'1 de gener començaran les sancions, tot i que els residents de Molins de Rei fins aquí 2 anys no se'ls hi aplicaran aquestes multes si incompleixen. El regidor portaveu de l'Aire Molins, Marc López, explicava ahir al programa la seva posició al voltant d'aquest tema.
1: No m'hi oposaré perquè ve una mica com imposat. És veritat que el parc automobilístic de Molins de Rei no és que sigui molt antic, perquè crec que al final només hi ha un 20% que no tenen etiqueta i un altre 20% que té etiqueta B. I nosaltres del 2028 al 2030 donarem una moratòria a aquells vehicles que no poguessin entrar al centre vila, però li donaràs 2 anys de plat.
0: La setmana passada, doncs, el ple va aprovar aquesta nova ordenança per regular la zona de baixes emissions a Molins de Rei, un tema doncs, important, destacat, que anirem ampliant i coneixent amb detall els propers dies, i des de la ràdio ho anirem explicant.
2: I els aiguats dels darrers dies han provocat desperfectes, com hem anat explicant, a botigues i a particulars.
0: Per aquest motiu estan reclamant a les seves asseguradores, estan fent consultes també a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, i els establiments comercials demanen també una reunió urgent amb l'Ajuntament per buscar solucions, per exemple, a les inundacions que són recurrents al carrer de Bajo, a la plaça del Palau. Les pluges dels últims dies han provocat molts desperfectes, ho hem anat explicant, i pèrdues econòmiques, evidentment, també per l'aigua que ha entrat als establiments. Des de l'Oficina d'Informació al Consumidor donen suport a particulars i a comerços sobre els passos a seguir a l'hora de fer reclamacions. Oriol Santamaria és tècnic de consum i explica els passos que s'han de seguir.
3: Nosaltres el que estem aconsellant a tothom, primer de tot, és documentar molt bé els danys, no? Abans de començar a reparar, començar a arreglar coses, documentar molt bé els danys, que serà el més important de cara a la futura reclamació, si és necessària. Fotografies, vídeos, i amb calma, i els que faci falta, perquè l'impuls, ja sabem que és recollir-ho tot i començar a arreglar-ho, i a vegades pot ser un problema si no ho hem documentat bé abans. I el pas següent és posar-se en contacte amb la companyia d'assegurances. Per normativa hi ha 7 dies per fer-ho, és a dir, que la gent ja hauria d'anar-ho fent. Si algunes persones passa dels 7 dies, no passa res, que ho comuniqui igualment, i a partir d'aquí la companyia comença la tramitació, que en aquest cas la majoria dels casos es tramitaran a través del Consorcio de Compensación de Seguros, perquè es tracta d'un dany meteorològic extraordinari.
0: L'oficina està a la primera planta del molí. L'horari d'atenció presencial és de dilluns a divendres, de 9:45 del matí a 2:45. També podeu trucar al telèfon 936 80 0370.
2: I fem un repàs d'esports, encara amb una mirada a les jornades del passat cap de setmana.
0: Sí, els diferents clubs i equips de la vila van veure suspesos els partits de dissabte a la tarda i diumenge al matí. El club d'handbol va poder jugar la meitat de partits, l'altra meitat es van suspendre. Josep Ibáñez, coordinador esportiu del club d'handbol, ha destacat els partits que sí que es van poder jugar.
4: Dels 2 partits que vam jugar aquesta setmana, que vam jugar, doncs vam jugar més la meitat, 7 partits. És el temps per tema de la pluja, del temporal de vent que tenia fet a tot Catalunya. Dels partits jugats, destacar que l'infant de femení contra el Cardedeu, va perdre el Cardedeu contra un equip que era molt fort físicament. El Cadet A va poder guanyar el femení del Barberà, de manera folgada, i el Frent Femení B va perdre Sant Esteve de Sesrovires. Vam jugar els partits bàsicament perquè en divendres a la tarda o dissabte al matí. A la tarda dissabte no es va jugar cap partit i diumenge encara menys.
0: Ara estan pendents que la federació concreti un nou calendari pels partits suspesos o veure si han de marcar-los ells mateixos conjuntament amb la resta de clubs.
2: Bé, continuem passant 5 minuts d'un quart de 9. Atenció, perquè tenim noves dates per les activitats suspeses el diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta.
0: Doncs sí, per una banda, la bicicletada Miquel Toro i Pijuan, que s'havia de fer diumenge al matí, es durà a terme el diumenge 18 d'octubre. Es va suspendre per la pluja i, com dèiem, s'ha passat el diumenge 18 d'octubre. Recordem que és una bicicletada urbana per totes les edats de 6 quilòmetres que sortirà des de la plaça de la Llibertat, al passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat. I també la festa dels Miquels, que ja no es va poder fer el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja. Tampoc diumenge passat, s'havia posposat a diumenge, però també va haver aquestes restriccions per l'avís de temporal. I ara la nova data de la festa dels Miquels és el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel.
2: Molt bé. A veure, tenim també novetats pel que fa al 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, perquè tenim nova convocatòria. Recordeu que està adreçat a infants i joves de 6 a 18 anys i que podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició diuen que pots fer anar la teva imaginació. Què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs teniu totes les bases a molinsderrei.cat/concurs-lluís-fises i us podeu adreçar també al puntjove@molinsderrei.cat o anar directament a la Federació Obrera de dilluns a divendres de 10 a 2 o de 4 a 9. Podeu presentar els treballs, com dèiem, els joves, infants i joves de 6 a 18 anys fins al dia 6 de novembre amb aquesta temàtica que us hem comentat. Parlem de més activitats. Avui tenim també una altra activitat que es va haver de plaçar la setmana passada.
0: Sí, és aquesta actuació de la Coral de Gospel, que es farà avui a 6:45 a la Federació Obrera. És una actuació motiu del Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Avui també tenim projecció d'un documental al local del SEM.
0: 40è aniversari dels primers catalans que van pujar al cim de l'Everest el 1985. El documental, doncs, explica aquesta gesta dels catalans. El podeu veure avui a les 8 del vespre al local del SEM, entrada lliure.
2: Seguim tenint també activitats de, en aquest cas, del Dia Internacional de les Persones Grans. De fet, són aquestes rutes saludables que fan cada dijous a 12:45 i els parcs de salut a 4:45 de la tarda. És l'activitat que faran. De l'Anja, en aquest cas el parc de salut al carrer Esperanto, sobre el carrer Esperanto, ja tocant al barri de l'Àngel. Bé, avui, últim dia per fer les inscripcions a la sortida dels Amics del Museu.
0: Se'n van a Tàrrega a visitar el Mas de Colom i el Museu Trepat. Avui, de 5 a 7 de la tarda, podeu fer la inscripció tant a les persones sòcies com al públic general. De 5 a 7, al Museu del carrer Pinto Fortuny, 60 euros als socis i 65 als no socis, aquesta sortida amb aquestes dues visites guiades i dinar.
2: I avui comencen les activitats al Mercat Municipal. Ara en parlarem. A 6:45 tenim Cuina de les Emocions al Mercat. Demà, recordeu que celebrem les Jornades Europees de Patrimoni.
0: I per això es farà un recorregut per veure les rehabilitacions que s'han fet aquí a la vila a diferents edificis patrimonials. Les sortides a les 6 de la tarda, l'inici del recorregut a les 6, des de la plaça dels Països Catalans.
2: I recordeu que Qualibet Grup Coral ofereix un concert especial aquest dissabte al Foment.
0: Cors i àries d'òpera, Qualibet Grup Coral amb dos solistes i un pianista. El dissabte a les 7 de la tarda al Foment, les entrades a 15 euros a taquilla, 12 anticipades. Entra a de l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça.
2: Seguirem repassant més activitats en els diferents butlletins horaris. Sis minuts i seran 8:45. Fem un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Toset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. El periòdico fa referència a aquest caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies. Per què no han avisat els usuaris indignats per les suspensions i retards de trajectes que es van prolongar durant tot el dia? El sindicat de maquinistes va decidir de matinada que no pujaria els trens pels efectes de les pluges i Renfe va recomanar a les 6:40 utilitzar transports alternatius. Parlant també de la mort de Mari Carmen, la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge als amos de pisos van retirar 6.500 anuncis dels portals de lloguer en els 15 dies previs als decrets. Per tant, el periòdico està clar cap a on es posiciona, cap als propietaris. El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de l'àrea de Barcelona punxaven la llum i Comín i Puig tornaran a Catalunya sense esperar Puigdemont. També Bizum compleix 10 anys com a alternativa de la Unió Europea en els mitjans de pagament i Rosalía guanya el Premi Nacional de Músiques Actuals per Lux. També l'Iran continua exigint llibertat, diu la Nobel de la Pau Narges Mohammadi. A La Vanguardia, els sindicats convoquen la vaga general. En el preàmbul de la campanya, les centrals trien l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral, per a una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. També parlen de la norma rescatada, el decret prohibeix la compra barata a empreses amb 10 pisos. El difícil retorn a la normalitat després del 7-O... parlen d'Israel i de la mort de Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys traspassa l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid dues setmanes després de ser desallotjada de casa seva. Entrevisten a Narges Mohammadi, activista iraniana i Premi Nobel de la Pau, igual que el periòdico. Patim una repressió brutal, més la guerra i la crisi. Parlen de Colau, que liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli per la de l'esquerra. Feijó centrarà la campanya electoral a la crisi de Ceuta i la corrupció. En mobilitat, la plantada dels maquinistes col·lapsa Rodalies, i parlant de la deuda de Messi, és el dia més trist, són declaracions seves, òbviament, de la meva carrera. El diari Ara, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. Milers d'usuaris tornen a quedar-se sense transport per una aturada que es va comunicar de matinada. Els conductors aleguen motius de seguretat, però l'empresa diu que al darrere hi ha el conflicte laboral. Parlant d'habitatge i eleccions generals, Mari Carmen Abascal mor 14 dies després de ser desnonada. Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres i els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Primera última gran nit d'Oques Grasses, amb fotografia de portada del concert d'ahir a l'estadi Lluís Companys. També l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. El Suprem dona 5 dies a les parts per formular al·legacions i el govern francès suspèn les classes fins dilluns.
6: 3 minuts i seran 9:15. Anem a fer un repàs als diaris digitals.
0: Comencem pel Vimolins, que explica que els veïns de la Rierada reclamen més manteniment del barri després de les destrosses causades per les pluges torrencials. A la Rierada, més de 250 metres cúbics d'aigua per segon van baixar per la Riera. Parcel·les com el carrer Sibèria, el més afectat, hi havia, va afectar vehicles, a ponts que els veïns tenen construïts sobre la Riera per poder accedir als seus habitatges. Alguns d'aquests passos estan destrossats, han deixat cases incomunicades. També hi ha forats a carrers on es va desbordar la riera i han deixat una situació delicada també el cablejat. Els veïns diuen que estan acostumats a viure al costat de la riera pels riscos que suposa, però diu que ara ja estan preocupats, es fan malbé els carrers i es queden incomunicats. Hi ha deixadesa, diuen, i estem aïllats, lamenten. Per això, més enllà del projecte d'urbanització, que fa anys que cueja i que no s'aplica, doncs reclamen sobretot un manteniment més freqüent de l'entorn, demanen millors condicions, els accessos als carrers i a les infraestructures que els connecten amb la resta del municipi, i reclamen, com dèiem, més manteniment a l'Ajuntament, i també assenyalen a l'Agència Catalana de l'Aigua, la Riera és competència d'aquesta agència pública, i reclamen que l'Ajuntament la pressioni per poder fer-hi més manteniment i millores. VilaWeb diu que museus i empreses de lleure alerten de caigudes a més del 80% d'excursions escolars, d'educació i els sindicats continuen encallats a les negociacions, i de moment la majoria de centres públics no faran sortides extraescolars ni colònies aquest curs si no s'arriba a un acord, i les empreses de lleure, de cultura i de transport pateixen una situació límit a causa del bloqueig d'aquestes negociacions. A banda d'aquesta crisi, molts negocis intenten reinventar-se i orientar l'activitat cap al públic familiar. Ho llegim a VilaWeb. Les cases de colònies fa temps que estan preocupades, perilla la seva continuïtat, gran part de l'activitat econòmica es basa en les sortides escolars. La caiguda de més del 80% ha forçat a moltes empreses del sector a aturar l'activitat fins a nou avís i mantenir les instal·lacions tancades. Per exemple, Catalunya Miniatura, aquí a Torrelles, és una de les empreses afectades amb anul·lacions escolars, parlant d'una caiguda del 30% de reserves escolars, i diuen que actualment tenen un 50% d'activitat. Aproximadament les anul·lacions de viatges escolars provinents d'escoles públiques ja voregen el 70%, també. Tot forma part d'una cadena de valor. Empreses que treballen en sortides escolars, això afecta monitors de lleure, guies, monitors d'esquí, cuiners i també empreses de transport. Són les que estan afectades de retruc per aquest bloqueig de les negociacions.
6: Ara mateix són 9:15 del matí.

0: A veure, anem a parlar del mercat municipal perquè a partir d'avui comença una sèrie d'activitats que s'allargaran fins a finals de desembre. Avui comencen amb la cuina de les emocions al mercat, una activitat per adults, a partir de 6:45 de la tarda. I així començaran una sèrie d'activitats, com dèiem, centrades sobretot els dijous, tot i que també hi hauran altres activitats que volem repassar tot seguit. I ho fem amb la Emma Draper, que és la responsable de dinamitzar aquestes activitats. I la tenim al telèfon. Què tal, Emma? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia i bona hora. A veure, comencem per avui, si et sembla, perquè hem anat anunciant als oients aquesta activitat de cuina de les emocions al mercat, però m'expliques ben bé darrere aquest títol doncs, com serà aquesta proposta ja avui per començar aquest trimestre d'activitats?
1: Bé, doncs hem programat un trimestre d'activitats bastant complet, com ja comentarem, i totes giren entorn a, tant al gaudir del mercat, la vine i gaudeix és el lema, però també sobretot a través de l'alimentació. O sigui, ho hem vinculat tot, òbviament, a l'alimentació i a el que podem aconseguir en el mercat municipal. I ens ha vingut molt de gust començar doncs, amb aquest títol tan suggerent, no?, de cuina de les emocions, perquè potser una de les coses que es desconeix més és pues, l'efecte de l'alimentació en el pla emocional, no?, i de pues, donar als nostres clients un tastet de coneixements de pues, quins determinats ingredients, quin efecte té sobre les nostres emocions. I hem volgut preparar aquesta jornada que esperem que tingui molt èxit i és molt, molt divertida, la veritat.
0: La gent, per aquesta i les activitats que ara repassarem, cal que s'apunti prèviament?
1: Sí, hi ha cada setmana, o sigui, una setmana abans de l'activitat en qüestió, excepte unes quantes activitats que ara comentarem, que són els tardeos, que és una sí. Tardeo entre cometes, les posarem entre cometes. Mm-hmm. Aquestes no caldran apuntar-se, però tot el que siguin tallers, sí que una setmana abans, en la web del mercat, doncs poden inscriure's.
0: Mm-hmm. Molt bé, citaves això del tardeo, perquè justament dijous 15 organitzeu, mm-hmm, atenció, tardeo ochentero amb tapes gratis. A veure, què serà això?
1: Doncs, hem pensat que el mercat també és un lloc on venir a gaudir i a passar-s'ho bé i hem preparat un parell de festes, perquè ho repetim més endavant, a última hora del mercat, a partir de les 6:30. Si vens a comprar al mercat i tens un tiquet de compra de més de 10 euros, doncs pots venir i gaudir d'una tapa, tindrem un DJ, allà animant una miqueta la festa i pots venir a fer una tapeta.
0: Molt bé, atenció perquè aquest mes d'octubre, cap a finals de mes d'octubre, ens arriba la castanyada i això ho teniu en compte perquè fareu un taller de panellets, en aquest cas adreçat a infants de 6 a 10 anys, oi?
1: Exacte, també es necessita prèvia inscripció, però farem el taller de panellets que toca fer en aquestes dates i que els nanos doncs gaudeixen moltíssim.
0: Serà el dijous dia 22 i a més del dilluns 26 al dissabte 31 en horari comercial hi haurà festa de la castanyada de tardor i Halloween, que aquí també ja s'ha d'anar combinant tot, eh?
1: Sí, aquí les tradicions ja es barregen, però sí.
0: Molt bé. El novembre també heu preparat una sèrie de...
1: El novembre, sí, tenim un altre taller infantil, bueno, és per famílies aquest, és sí. Un taller de fer la teva cistella sostenible, una de les coses que volem potenciar sempre des del mercat és la sostenibilitat.
0: Sí.
1: Som comerç, som quilòmetre zero, som proximitat i també som responsables amb tot el que són doncs, els plàstics i tot això. Llavors intentem, entre cometes, fer una mica de publicitat, de reciclar i de reutilitzar els recursos que tenim. Llavors farem una cistella sostenible perquè la gent la pugui fer servir per venir a comprar al mercat Això serà el dia 5 de novembre.
0: Sí.
1: I també, prèvia inscripció, es faran dos torns. Perquè sobretot això estava molt enfocat cap a nens, tot i que venen amb famílies, però és una activitat infantil. I després ja passarem el dia 26, que farem un tardeo, un altre tardeo ochentero, però aquest cop li posem un toque de bingo musical, que amb tapes gratis també.
0: Molt bé, també.
1: Vamos a darlo todo.
0: També hi haurà la tòmbola del mercat, del 10 al 21 de novembre.
1: Exacte.
0: I, a més, ja se'ns anuncia que hi haurà l'encesa de llums de Nadal, tranquils, que encara queda, però serà el dissabte 28 de novembre. I el desembre, vaja, encara teniu diverses activitats, ja encarades a l'entorn de Nadal, però el taller principal serà un taller de cuina enfocat a les festes, oi?
1: Sí, és un taller que ens agrada molt de fer, que és el Festival d'Aperitius Interactius. És una proposta culinària diferent, en la qual els participants són els protagonistes i es tracta de fer pues, una alternativa als típics dinars de, pues, tan diguem, formals i tradicionals, no? I fer-ho més divertit i més interactiu i que els propis convidats participin en l'elaboració dels seus plats. I això és una de les coses que volem mostrar. També perquè volem també adreçar-nos a un públic més jove, menys de seure a taula i més d'interaccionar i donar opcions gastronòmiques perquè puguin fer-ho.
0: Molt bé. El dijous 17 de desembre, Decora el teu tió de Nadal, per tant, un clàssic.
1: Bueno, un clàssic. L'any passat el vam fer.
0: Sí.
1: És un taller que repetim, que ja vam fer l'any passat. Va tenir moltíssim d'èxit. Jo recomano que la gent, si es vol apuntar, que s'afanyi, perquè realment és un taller molt, molt bonic. Els nanos s'emporten a casa el seu tió decorat per ells, és un senyor tió. Llavors, també, sí, no és un tio net allò de... No, és un bon tió i a mi la gent de cada seguida que surtin les inscripcions s'apuntin perquè és un taller que va tenir molt, molt, molt d'èxit.
0: Molt bé. I això es completarà el dissabte 19 amb el tió de Nadal que es fa a la plaça del Mercat i també sembla que el dijous 24 doncs, hi haurà el Pare Noel en horari comercial al Mercat. Emma, alguna cosa més diguem de totes aquestes activitats o que consideris important de remarcar?
1: L'obvi natural que tot això es fa des de la voluntat de fer arribar el mercat a la gent, no només des del punt de vista d'anar a fer la compra, sinó que el mercat és un punt de trobada, és un punt de gaudi, és un punt de també la diversió i l'oci que estem proposant amb aquests tardeos i sempre animem a que qui no ho conegui o no hi vagi prou habitualment, doncs que s'atansi. Tenim un mercat de moltíssima qualitat, uns productes boníssims i uns serveis espectaculars. I res, que vingui tothom a gaudir del mercat.
0: El que sí que llegia és que per totes les activitats els participants hauran de dur un tiquet de compra.
1: Exacte.
0: Del mercat de mínim 10 euros, eh?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí, demanem una mínima participació perquè entenem que aquestes accions són per clients del mercat.
0: Molt bé.
1: Sí, una mínima participació.
0: La gent que tingui qualsevol dubte, hi ha en cartells amb totes les activitats que s'esmenten, i si no, molinsarri.cat/mercat-municipal, i allà en principi tindríeu també tota la informació.
1: Tota la informació, exacte.
0: Molt bé, doncs avui comença la primera activitat, cuina de les emocions.
1: Sí, sí, sí.
0: 6:45 de la tarda a la sala Punt de Comerç, entenc, també, que no ho hem comentat, això? O a la sala de dalt?
1: No, estarà vista en el mercat, estarà a planta de mercat.
0: A la planta del mercat, d'acord.
1: Sí, totes les accions estaran vistes, perquè el que volem és precisament que la gent s'hi atansi i participi, tot i que ja hi ha preinscripcions. Encara hi ha algunes places disponibles a la cuina del mercat, o sigui que qui vulgui que s'afanyi per no quedar-se sense.
0: Molt bé, doncs Emma Drapé, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé tot aquest trimestre d'activitats.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies i bon dia. Que vagi molt bé.
2: La ràdio nostra, 91.2.
3: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
4: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 2-4 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
0: 2:30 i seran 3:15 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions a la punt del dia amb la companya periodista, l'Aina Sanllehí Galera. Aina, bon dia.
9: Molt bon dia, Oriol. Doncs avui per la punt del dia, un cop més, segurament ja n'esteu tips de sentir-ne parlar, però crec que no està de menys aterrar una mica al nostre municipi. M'agradaria parlar d'habitatge. És un tema, diria que és el tema principal de l'opinió pública a dia d'avui, arran del cas de la famosa Mari Carmen, aquesta dona de l'estat espanyol que van desallotjar de casa seva, que van fer fora després de tota una vida visquent i una dona en situació de vulnerabilitat, no? Que una mica ha sacsejat tota l'opinió pública, ha fet, en certa manera, tornar a posar un tema ja molt candent i molt present a la nostra agenda de temes, com ho és l'habitatge, no? Posar-lo al centre i no només ha sacsejat l'opinió pública, sinó que ha sacsejat el propi Congrés dels Diputats, el propi govern espanyol, que s'ha vist obligat a convocar eleccions anticipades aquest 29 de novembre. Per tant, és un tema prou important i un tema que ens importa prou, no només a l'estat espanyol, sinó també aquí a Catalunya. Ja des de fa temps es denuncia i hi ha un crit d'alerta, no?, davant de l'augment dels preus del lloguer, davant de la manca de possibilitats de trobar un habitatge, sobretot a Barcelona, però que també ens afecta aquí a Molins de Rei. Hi ha moltíssima gent que està esperant amb candeletes si hi ha l'opció d'accedir a un pis de protecció oficial amb un lloguer assequible, perquè cada cop és més difícil poder accedir a un lloguer raonable, no? Llavors, una de les dues de les grans incògnites que ens plantegem en aquest curs 2026-2027 és què passarà amb les dues grans promocions d'habitatge que d'alguna manera se'ns han promès. D'una banda tenim, parlem de les Guardioles, no? Que situen doncs l'habitatge protegit com a un dels grans temes de l'agenda local per aquest curs. Ara mateix s'esperen dues promocions que sumen 79 habitatges protegits de lloguer assequible, una de 44 pisos i una altra de 35. Són unes obres que van començar al novembre del 2024 i que s'espera que d'aquí poc tinguem notícies, no?, sobre quin serà el pas següent per les persones que esperen accedir a algun d'aquests habitatges, no?, poder concretar aquest calendari d'adjudicació i veure en quin moment els pisos podran ser ocupats. D'altra banda, també cal parlar de la promoció de pisos que de la qual ja es parla, que és a la plaça de la Llibertat, no?, que és una situació diferent en aquest cas, però entrem-hi també perquè al setembre del 2025 l'Ajuntament va anunciar un protocol amb la cooperativa Llar Unió Catalunya per impulsar una promoció d'entre 50 i 55 habitatges protegits, també, en règim de drets de superfície. És un projecte que preveu habitatges de dues i tres habitacions, dues plantes i aparcament, però el projecte es troba en una fase molt menys avançada que les guardioles i el govern ja ha anunciat la seva intenció que les obres es posin a marxa al darrer tram d'aquest mandat. De fet, una mica aquestes obres ja han fet trontollar diguéssim, alguns esdeveniments, com ara doncs, la Festa Major, que en certa manera també es va traslladar al Parc de la Mariola amb la vista posada a aquesta nova promoció, i també, per exemple, doncs, què passarà amb el canvi d'ubicació, no, de la Fira de Vins de la Candelera, doncs, que necessitarà un nou espai per primera vegada, no, fora d'aquesta plaça de la Llibertat. Llavors, això fa que aquest curs sigui especialment rellevant perquè hi ha la possibilitat, doncs, que molts nous habitatges puguin acollir noves famílies, no, gent jove que està pendent d'independitzar-se, amb aquesta promesa, doncs, de lloguer protegit, que hi ha els seus pros i els seus contres, i hi ha la seva polèmica també. Hi ha qui diu, doncs, que els pros no són tan assequibles com es prometen i que, per tant, s'allunya una mica d'aquest ideal que en certa manera s'havia promès. Però, en tot cas, estem pendents d'aquests dos casos, dels pisos de les Guardioles i Plaça de la Llibertat, per veure si serà possible ampliar el parc d'habitatge de Molins de Rei. I amb això aterrem una mica el tema aquí, al nostre poble. Seguirem parlant-ne segurament perquè és un tema del qual es parla molt a nivell global i també caldrà aterrar-lo una mica a Molins de Rei. Merci, ens veiem la propera setmana.
0: Gràcies, Aina. Hem d'aclarir que aquest comentari ens el van registrar just abans de conèixer, doncs, aquesta notícia, que coneixíem ahir al vespre a nit, la mort de Mari Carmen Abascal, aquest símbol de la lluita contra els desnonaments a Espanya, ha mort als 87 anys d'edat, com hem explicat, i la citava l'Aina, però en aquest cas, doncs, van registrar l'espai just, doncs, hores abans de conèixer aquesta notícia. Seguim endavant, està esperant el Jesús Cardona.

0: Sant, tornem-hi. Som-hi. Jesús, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Avui, dijous 8 d'octubre, és Santa Pelàgia, del segle IV. Com anem veient al santoral, trobem moltes referències a màrtirs durant l'Imperi Romà i uns esdeveniments que van succeir fa 1.500 anys o més. Ara som a l'era de la informàtica, en què l'arxiu de la informació pràcticament és un tràmit tècnic. Però el que és admirable és que la memòria d'aquests sants hagi arribat als nostres dies i que els papers i els arxius hagin travessat tants segles plens de tantes vicissituds i guerres. Per exemple, la santa d'avui era de la ciutat d'Antioquia. Antioquia havia estat una de les metròpolis més riques i cosmopolites de l'Imperi Romà i va ser el centre més important per a l'expansió del cristianisme primitiu fora de Jerusalem. De l'antiga Antioquia només en queden ruïnes i actualment pertany a Turquia. Aquest territori ha vist passar els grecs, els romans, els cristians i els musulmans. I el seu nom actual és Antàquia i és la capital de la província de Hatay, a Turquia, com deia. De la nostra santa d'avui se sap amb certesa que Pelàgia era una dona cristiana. Algunes fonts diuen que era una joveneta de 15 anys martiritzada sota la persecució de Dioclecià. En canvi, Sant Joan Crisòstom, personatge que es va dedicar a recollir el testimoni de la vida dels sants, diu que va ser una ballarina convertida per la predicació del bisbe de la ciutat. Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jesús, que tinguis una bona jornada. Seguim 10 minuts i les 9 del matí. Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dijous. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora podreu escoltar la remissió del programa Fora Clitxés amb la Neus Pérez i l'Arlet Valls a la 1. L'informatiu Molintre i el dia, 2:15, el programa Cairós amb el Joan Dionís, l'Esperança Herèdia, la Dolors Prieto, programa de l'Església Evangèlica de Molins de Rei. A les 2, notícies en xarxa. A les 3, la migdiada, i a les 4, tenim la col·laboració del Ferran Cardona amb el seu programa Música en 8 mil·límetres, programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules. A les 5, el programa No ho entenc, amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca. I a les 6, agafa el relleu el Pau Moratalla, com és habitual, amb el seu programa Parlem de còmics, aquesta temporada amb una hora de durada i en directe els dijous a les 6. A les 7 de la tarda parlarem d'esports, esports bàsicament americans, i la tertúlia que ens ofereixen aquest dia de la setmana. A aquesta hora, l'Ivan Beas, l'Antonio Valverde i el David Lai. De 7 a 8, Molins Connection. A les 8, tota l'actualitat del món dels videojocs, el programa Joc per Randa. Aquesta temporada, els dijous de 8 a 9:15 de la nit, amb tot l'equip liderat pel Rafael Pérez. A partir de 9:15, repetim el Col·lectius en xarxa. I a les 10 tenim la cita amb el programa dedicat al món de la història, concretament de la Segona Guerra Mundial, El món en flames, amb el Ramon Canal, que ens acompanya de 10 a 11. A les 11 tenim la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que per cert avui té la baixa de la Nati Bofill, que ara doncs, ens ha fet constar que no podrà ser aquí amb nosaltres. I a partir de mitjanit repetirem el programa La Veu fins a la 1 de la matinada, que connectarem amb ICAT FM fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, és a dir, amb la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere Païssa.

0: Continuem, 8 minuts i les 9 del matí. Repassem també la programació televisiva per avui dijous. Roger.
1: Doncs vinga, ràpidament, les pel·lícules d'avui a la televisió en obert a les 10 de la nit. Tenim tres propostes. Constantine Aneox, de Francis Lawrence, amb Keanu Reeves i Rachel Weisz, també Shia LaBeouf i Tilda Swinton, una pel·lícula de terror americana que dura 2 hores i és del 2005. També tenim al canal Hollywood a la segona part de La jungla, Alerta roja, de Renny Harlin amb Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Franco Nero i Dennis Franz. És una pel·lícula d'acció del 1990 de producció americana que dura 2 hores. La tercera proposta també a les 10, Los Rebeldes de Shanghai, a Comedy Central, de David Dobkin amb Jackie Chan, Owen Wilson i Aaron Taylor. És una pel·lícula d'acció i una mica de comèdia també americana i de Hong Kong del 2003 que dura 2 hores. A 1:15 a Vimat tenim Alex Rider, Operación Stonebreaker, de Geoffrey Sachs amb Sarah Bolger i Robbie Coltrane, també Stephen Fry o Damian Lewis, també Ewan McGregor, Bill Nighy, entre altres. És una coproducció alemanya, americana i anglesa del 2006, d'aventures que dura 1 hora i mitja. I l'última proposta, a les 11, si a Canal Hollywood a les 10 feien La jungla 2, doncs a Factoria de Ficció a les 11 fan El justiciero, d'Eli Roth amb Bruce Willis i Vincent D'Onofrio, també Elizabeth Shue i Camilla Morron, entre altres. Pel·lícula també d'acció americana i canadenca del 2018 que dura 2 hores. I ràpidament us direm que avui tenim la nit d'humor a Televisió de Catalunya amb el Polònia a les 10 i alguna pregunta més a 11:15. També a les 10 a la Renaixença al 33 amb el Peyu, que analitza els llocs on els altaveus no semblen servir de gaire, com ara supermercats, aeroports i avions, i entrevista el jove fotògraf de natura Jofre Cotarauto d'imatges que semblen impossibles d'aconseguir. Això serà a les 10 al 33. A les 11, a la 1, El perro andaluz, by Manu Sánchez, que combina humor, música, actualitat, entrevistes i reflexió social amb una mirada contemporània oberta i des d'Andalusia per tot Espanya. I a 11:15, per una banda, i a les 11:50, per l'altra, a diferents canals fan el programa Nervi amb el mateix sinopsis a Televisió de Catalunya, per una banda. Primer fan el 33, poc abans de les 11, i a les 11:15 el fan a Televisió de Catalunya, mateix programa, mateixa sinopsi del Nervi. I amb això acabem, Oriol.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. Ens queden 5 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: Anem amb la recomanació cultural dels dijous, que ja sabeu que ens porta a parlar de teatre. No ho fem sols, ho fem acompanyats del Dani Pascual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu escoltar els dilluns de 8 a 9 del vespre. I en remissió, atenció, perquè no ho fem els divendres com era habitual, sinó els dissabtes, ara aquesta temporada, a les 9 del matí. Hola, Dani, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, Oriol. Igualment per a tots vosaltres. Un gran repartiment per a una història d'històries dins d'una masia que barreja generacions de diferents èpoques. Podria ser l'última novel·la de la Irene Solà. Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. És l'última obra de Josep Maria Miró per al Teatre Nacional de Catalunya. El Cadell. Una altra proposta trencadora d'un dels dramaturgs més internacionals del país després de les versions de El principi d'Arquímedes, traduïda a 18 llengües, o la representació internacional de El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. El Cadell és una obra inclassificable i difícil de resumir amb les pistes de l'autor i director i les actrius que ens han donat. Es tracta de la història d'un hereu i una sèrie de dones que són les veritables encarregades de mantenir la tradició. Tanmateix, per començar, el Marc Tarrida comença fent el paper de la masia mateixa i, tot seguit, fa tres papers de diversos hereus que té la casa. Ens digué Miró que comença amb una cosa no humana i després es desdobla en altres tipus de masculinitat. Al seu voltant, molts personatges femenins en diverses èpoques. La Marcia Cisteró és l'estranya, la Lourdes Barba és Pètals, la Mercè Ànega és la recollida, la Rosa Renom és la tieta, l'Alba Pujol, la cadernera i la garça, i Laura Márquez, la fura. Miró força les convencions teatrals perquè la més jove de les artistes, l'Alba Pujol, faci de mare o àvia de les altres actrius sense estranyesa. Miró creu que l'obra podria ser la seva auca del senyor Esteve, rural. Ell reconeix que és una obra amb fantasmes, uns fantasmes que existeixen si els considerem ferides de la memòria. Precisament, l'Alba Pujol opina que l'ús dels mals noms per als personatges femenins és un acte de violència absolut per part de l'home que els treu el nom i pràcticament les marca com a bestiar. Josep Maria Miró admet que hi ha alguna cosa en aquesta obra que és un homenatge a les tietes, aquell personatge que s'ha menystingut, tot i que moltes van renunciar a moltes coses perquè no les haguessin permès viure com voldrien. Conclou Miró que algunes tietes àvies van ser referents molt importants per a ell, perquè va fer possible alguns models de masculinitat diferents gràcies a tietes empoderades. Tarrida admet que representa un primer lloc el paper de la mateixa casa, que no s'ha treballat des de la immobilitat física i esdevé la memòria de les pedres. Després fa els papers de tres homes de tres generacions diferents. El primer, un hereu de principis de segle, el qual li calia fugir de l'estereotip de mascle alfa rural. I posteriorment trobem personatges cada cop més pròxims a nosaltres. En definitiva, una tragèdia rural contemporània catalana, diu en Miró, on els déus i l'aristocràcia són substituïts per éssers comuns i un poder que determina el seu destí. A la Sala Petita del TNC, fins al 1 de novembre, Tots Sants, El Cadell. Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, bon dia i bona hora, Dani. Moltes gràcies i que acabis de passar una molt bona setmana. 20 segons i seran les 9. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem amb la cançó del dia que ens proposa el Miquel Bofill i la tertúlia d'actualitat. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis, la regulació dels lloguers i la suspensió de desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions del 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa a les conseqüències dels aiguats, ja són 3 les víctimes mortals i 2 les persones que continuen desaparegudes. L'última víctima ha estat localitzada dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté activat per avui un pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'esperen que les precipitacions puguin ser tan destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'anevés avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui o sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn dels efectes de les pluges torrencials. I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions als accessos de Barcelona. Un accident a la 2 provoca 9 quilòmetres de congestió entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. A la AP7 hi ha 6 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, i també 4 més entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. A més, hi ha 2 avaries que obliguen a tallar un carril a Sant Cugat del Vallès i al Papiol en sentit Girona.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha un concert a la Federació Obrera que es va haver de posposar per la pluja. Avui a 6:45, actuació de la coral de gospel amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta tarda a la Federació Obrera, entrada lliure. També avui a 6:45 de la tarda, cuina de les emocions al mercat. És un taller que explicarà com descobrir determinats aliments i la manera de cuinar-los i com això contribueix al nostre benestar. Per participar hi cal presentar un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. Aquesta tarda també és l'última per apuntar-vos a la sortida que fan els Amics del Museu a Tàrrega. La sortida serà el diumenge 18 d'octubre al Mas de Colom, al Museu Trepat, visita guiada per aquests dos espais i després dinaran. Les inscripcions es fan aquesta tarda de 5 a 7 al Museu del Carrer Pintor Fortuny per persones sòcies i obert també al públic general. El preu és de 60 euros pels socis i 65 pels no socis. Avui el CEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van pujar al cim de l'Everest l'any 1985. Els catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Carià, que van aconseguir desplegar la bandera catalana a l'Everest. El documental el podreu veure avui a les 8 del vespre, al local del CEM, entrada gratuïta. I també destaquem noves dates per activitats que es van suspendre diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta. Per una banda, la bicicletada Miquel Torpijoan es durà a terme diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, un recorregut de 6 quilòmetres que sortirà des del passeig del Terraplè, l'alçada de la plaça de la Llibertat. I la festa dels Miquels, que no es va poder dur el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja, es va posposar diumenge passat, però tampoc es va poder celebrar per les restriccions per la visa temporal i ja tenim nova data. La festa dels Miquels es durà a terme el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. I també destaquem que s'ha convocat el 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, concurs per infants i joves de 16 a 18 anys. Podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició, el tema és: què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs si voleu consultar les bases, podeu entrar al web molinsdere.cat/concurs-lluís-fisas i recordeu que els dibuixos es poden entregar, dibuixos o pintures, a la Federació Obrera fins al 6 de novembre. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del BGC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia i bona hora. Avui us proposo escoltar el gran trompetista i cantant Louis Armstrong. Va començar a cantar professionalment per pura necessitat, de forma completament natural. De fet, contràriament al que molts pensen, la seva primera experiència musical va ser com a cantant i no com a trompetista. De nen, formava un quartet vocal amb els seus amics pels carrers de New Orleans per aconseguir una mica de diners. Quan ja s'havia consolidat com a trompetista d'èxit en les grans orquestres, el seu salt definitiu al camp professional va seguir aquest procés. A principis dels anys 20, quan tocava amb l'orquestra de Fletcher Henderson, Armstrong volia cantar, però el director de la banda li va prohibir perquè considerava que la seva veu era massa aspra i poc melòdica. A veure's limitat, Armstrong va decidir gravar amb les seves pròpies formacions i va començar a introduir la seva veu lliurement, trencant amb els motlles del que s'esperava d'un vocalista de l'època. A partir d'aquell moment, la seva veu trencada, profunda i rítmica es va convertir en un segell tan i més famós que la seva pròpia trompeta. Escoltarem la cançó Hello Dolly, amb una gravació en directe de l'any 1964, que acaba sent realment una festa musical. Gaudiu d'aquest optimisme i que tingueu un bon dijous.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 8 d'octubre la compartim amb el Josep Vinyets. Hola, Josep.
1: Molt bon dia.
0: No, estava agafant la tele, però no passa res.
2: Ah,
0: Estava estirant el braç. Mercè Charrés, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Núria Rubio, bon dia.
4: Bon dia.
0: Joan Domènech, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I Manel Cordero.
6: Bon dia a tothom.
0: Que ja ha tret de l'armari el jerseiet.
6: Sí, sí, home, no queda
0: i una mica de buf per... No constipar-nos.
3: És que estem constipats, no. Per no constipar-nos, ja estem.
0: Es confirma
3: constipats.
0: Que ja us heu encostipat,
3: sí. És clar, a posteriori.
0: I el Joan ja comença a fer aquella tos,
5: Per això no vaig venir...
0: Ah, sí? Ah, no, no.
5: La setmana passada.
0: No l'hem preguntat, perquè...
5: Tenia,
0: no,
5: ja, ja ho puc dir-ho.
0: Ara ja pots, ara pots
5: tenia
0: confirmar.
5: Tenia una bronquitis i, com deia aquell il·lustre,
0: sí?
5: Anava molt medicat. Estava molt medicat.
0: Sí, i per tant no era viable que ens acompanyessis, eh?
5: Sí, sí. No, era aconsellable quedar-se a casa.
0: Mm-hmm. Molt bé. Cap de setmana passat, per cert, que es van haver de plaçar diverses activitats per aquest avís per temporal que vàrem tenir, i aprofito per dir que la festa dels Miquels, en principi, s'ha passat el diumenge 25 d'octubre.
3: I les sardanes?
0: No em consta.
3: No et consta.
0: Sempre em preguntes coses que...
3: Noi, no sé. Jo tampoc les sé, les pregunto.
0: Les sardanes, vols dir? De...
3: Sí, les sardanes que havien de ser el dia de Sant Miquel.
0: Ah, no crec que les facin ja. No. Ara vindrà el dia del soci, suposo, de la grupa.
3: Sí.
7: El dia 18.
0: El 18 i faran les sardanes ja previstes aquí.
3: Previstes,
0: suposo,
3: per
0: llavors. Però la festa dels Miquels s'havia de fer diumenge passat.
3: Sí.
0: Els Baixos del Molí també es va aplaçar. Ara pel diumenge 25 d'octubre. I la bicicletada, que també s'havia de fer el diumenge passat, serà el 18 d'octubre.
7: El 18 també, anava a dir el 18, van posar la nota.
0: Aquesta és la comunicació oficial que hem rebut d'aquests canvis respecte doncs, al cap de setmana. Us va afectar molt la pujada al cap de setmana? No?

0: No,
1: la zona no. Aquella de guardioles i conserves, així és el sí. Que, no
0: potser baixava més aigua abans de fer l'urbanització.
1: Abans era terrible, eh?
2: Això ve de fa molts anys,
0: sí.
2: De quan van arreglar la carretera entre Molins de Rei i Sant Feliu.
0: Sí.
2: Doncs allà hi havia unes llambordes i llambordins i llambordets, que al final es van portar, la majoria d'ells, o una part, al carrer Pep Ventura. Mm. I una mica també al carrer Maragall. I així es van fer servir, però no van durar gaire, perquè ja van fer tot el clavegueram,
0: sí.
2: Tot nou, sota la via del tren, Menéndez Pelayo fins a on convingui, i es va fer molt bé. És a dir, jo crec que teníem un desaigüe, uns embornals i tot això, de pel·lícula d'aquestes expressionistes, no?
0: Sí.
2: I que no se sabia on estaves, però ara de veritat, que bé. Tenim una... I les guardioles, ho hem dit alguna vegada aquí, no, la gent no està expectativa, està a l'expectativa mirant què passa, però no. La veritat és que evacua molt bé, l'aigua se'n va i bé, això és la normalitat.
0: Ho celebrem, doncs.
3: Perquè també és una zona de nova construcció i sí. S'ha anat... El problema és el tenim aquí, al centre vila.
2: Nova construcció és...
3: El tenim aquí al centre vila, a l'altura del... Palau, Cal Cardona,
2: Cal Cardona, el carrer de baix.
3: Això és històric, eh? Que això és històric i això és molt complicat, eh?
4: Sí, perquè això és el clavegueram principal, perquè si ens hi fixem moltes vegades, quan tenim aquests temporals així, el que si s'aixequen són les tapes de les clavegueres, i vol dir que la claveguera no pot engullir tota l'aigua que hi arriba. I aquí ve quan el que s'inunda primer, doncs és el carrer de baix, això està clar. Que és inevitable. No, és que a vegades aquestes coses es diu és que es va fer malament. A veure, possiblement el carrer de baix, els albornals que es van posar, agafen tota l'aigua. Però si la claveguera no pot absorbir tota aquesta aigua, evidentment el que va és per sobre. I el que s'ha vist aquests dies, si algú ha estat no tan sols aquí a Molins, a altres llocs, es veu molt clar que molts llocs es veuen tapes de claveguera que l'aigua puja amunt. Amb els reportatges que s'han fet a les notícies de tots aquests aiguats. Vull dir que és un problema que hi és, però que és difícil d'arreglar, perquè no és una construcció defectuosa, sinó que és un clavegueram que no et serveix, pel motiu que sigui, això el desconec, perquè això està sota terra, però no et serveix prou quantitat d'aigua.
3: I s'inunden baixos?
4: Sí. Aquest és el gran
3: problema. S'inunden baixos i això jo crec que això comporta una obra de grans dimensions.
2: Obra major.
3: Obra major. I aquí hi ha... Jo entenc la preocupació, però a veure que al final...
4: Però és que tot va lligat, perquè els que han pogut estar a lo que és el que era el canal que està cobert, aquest canal es va dividir en dos. O sigui, abans antigament tot anava al canal. Des de que es van fer les obres de cobertura d'allò, hi ha dos canals. Es va dividir el canal i hi ha el que és el clavegueram i el que és l'aigua del canal. Per tant, tens un canal més petit, més quadrat, que és les clavegueres, i l'altre que és l'aigua que feien de rec i tot això. Què passa? Que també hem de comptar una cosa. Quan hi ha aquestes pluges tan fortes, el canal aquest baixa ja per si ja baixa ple de lo que va recollint. Arriba a punts que l'aigua de les altres clavegueres ja no pot entrar perquè l'aigua que circula per aquest canal està tapant les entrades, perquè això és així. Vull dir, a vegades es diu és que no es neteja i els albornals no se'n passen. No. Pot estar l'albornal net, però hi ha ampolles, hi ha plataners aquí al terraplè. Què passa? Que aquella fulla arriba amb l'aigua i amb la pressió de l'aigua queda atrapada a sobre i fa de tap. O sigui que em refereixo que... I el canal passa el mateix. L'aigua que baixa fa de tap de la que entraria de les altres clavegueres.
1: Sí, sí, és complicat,
4: tot, eh? Tot és una màquina que...
0: No volem cansar més els oients, que ja parlat molt de pluges.
1: Sí.
0: En tot cas...
3: No, però és interessant.
0: Celebro que el Pep Ventura estigués en ordre. Al carrer Puigcerdà també, Núria?
1: També.
0: També, eh? Sí. Cap problema.
1: L'aigua baixant.
0: Que baixi, que baixi. Cap avall.
4: Torres i Bages tampoc, cap problema.
0: Torres i Bages cap problema.
4: Entrem amb a les parts altes de Molins, l'aigua corre avall.
1: Sí, corre avall.
4: El problema és el carrer avall, que és el que sí. queda més pla i més
1: pla, clar.
0: Sí. Va quedar afectada diversos establiments de la plaça del Palau, no pas al Museu del Renaixement, ens deia el Damià Martínez, perquè queda una mica més
1: sí, però ahir que vam anar a veure...
0: I ho lligo perquè hi veu anar a veure el cicle de clàssica Molins.
1: I ens va, algú que estàvem a la cua, diu, si haguéssiu vist aquí aquell lloc on juguen els nens,
0: sí, estava
1: diu, era una piscina, totalment era una piscina.
3: Sí, allò devia ser una piscina.
1: Sí.
0: Van a veure el concert d'Albert Nino Bart.
1: A mi em va encantar,
0: A piano,
1: Piano. Però té una facilitat, té una musicalitat, bueno, a mi em va agradar moltíssim,
0: Gust musical.
1: Perquè hi ha vegades que hi ha pianistes que toquen molt bé, però potser no transmeten coses, o músics que toquen molt bé, però no transmeten. Aquest és que, bueno, va ser molt maco perquè va durar una hora i mitja i vull dir, va passar potser una hora i mitja, no, però una hora i escaig. I molt bé.
2: Un compositor que no solament ha fet la banda, la versió musical de Maricel.
3: De Maricel, sí. I d'alguna TV Movie de TV3 també.
0: Sí, tenia, banda sonora.
1: I una pel·lícula ens en vam enterar.
3: Una pel·lícula, sí.
2: Jo no sabia... No havia vist mai que The Artist, aquella pel·lícula muda que va guanyar un Òscar, la banda musical que surt en algun moment és d'ell, també. Escolta...
3: No, és que es vol.
2: Traiem-nos el barret i rentem molt bé.
3: Es vol innovar.
0: A veure, abans...
3: És un gran pianista.
0: Sí, sí. Doncs celebrem que estaven exaurides les entrades de la clàssica Molins.
1: Sí, és que només el nom ja la gent enganxa,
0: I ja parlarem del proper concert de la clàssica Molins, no?
1: Sí, que em sembla que coincidirà amb el cine de terror i...
0: Bé, però el públic és compatible, jo penso,
1: Sí, hi ha gent per tot.
0: Hi ha gent per tot.
1: Sí, suposo.
0: Diu que ve un cordero, no, a tocar?
1: Sí. El Miquel Àngel.
0: Això, i a més us en veu assabentar, em consta, doncs, pel programador del cicle de clàssica Molins.
1: Sí. Sí, bueno, acostuma a passar, tenen tanta feina que... Bueno, això
0: ja ho explicarem.
1: Serà això passa a tots els papes, que se n'entenen de les coses pels de fora.
0: Sí. Bé, escolta, estàveu parlant de Federico García Lorca abans d'entrar, oi que sí?
3: Bueno, estàvem fent un comentari, sí.
0: És que us volia preguntar si heu vist la Bola Negra.
3: No. No.
0: Ningú d'aquí,
1: No.
0: No, jo tampoc.
3: Jo la tinc pendent.
0: Està
3: igual
0: pendent.
3: També
0: però és que èxit total de taquilla.
3: Hi havia dos pel·lícules que tenia pendent, que les tinc pendents. El Ser Querido, del Sorogoyen, i La Bola Negra.
0: Sí.
3: Que són les dues grans pel·lícules, diguem-ne, de producció autòctona d'aquest any. I La Bola Negra, jo comentava, La Bola Negra va guanyar el premi a la millor direcció a Cannes, és la que representa Espanya als Oscars, però hi ha hagut algunes crítiques respecte a com tracten els Javis.
0: Sí.
3: El Javier Calvo
0: són
3: i el
0: els directors.
3: Ambrosi, els directors, els de la Messias, i són dos directors potents i interessants, Es veu que ningú discuteix la seva gran vàlua a nivell artístic, de direcció, visual, vull dir, de llenguatge, molt bé, però el discurs, diguem-ne, que d'alguna manera és sobre la figura del García Lorca, algú sí que qüestiona que sembla que els propis Javis es vulguin apropiar i vulguin reivindicar l'homosexualitat del García Lorca, quan això era una cosa que estava més, vull dir, ja ho sabia tothom. I l'únic que sí, el van pelar durant la guerra, el van assassinar, però sí que és veritat que després, clar, aquella època, el temps del còlera, que es deia als anys 40, vull dir, tot això estava silenciat, no se'n parlava i tot això, però tothom sabia molt clar quina era
1: La seva tendència.
3: I sembla com si els Javis volguessin descobrir-ho, apropiar-se d'això i reivindicar-ho.
0: Això és el que has llegit,
3: i ella,
0: eh?
3: Això és el que... Sí, bueno, perquè, mira, ja ho... Això li vaig sentir amb un crític cinematogràfic, que és el Pere Vall, i de la manera que ho va explicar, la veritat és que va donar la sensació que pot tindre tota la raó del món. Però encara reconec que... Manca veure.
0: Clar, ens falta veure la pel·lícula per...
1: O sigui, deures per la setmana que ve. Deures per la setmana que ve. Veus la pel·lícula i ens ho comentes.
0: També la... Sí, si podem, la podem veure.
1: Sí, la podem veure.
3: Sí, avui segurament vaig a Sitges.
0: Però no té res a veure amb això, eh?
3: No, però això sí que val... Bueno, val la pena comentar-ho a nivell de tertúlia, perquè avui... I és curiós, i té a veure amb Molins de Rei, avui s'estrena la darrera pel·lícula del Carra Lejalde, d'un director que ha vingut forces vegades al terror de Molins a presentar curtmetratges, però avui estrena el seu llarg. I aquesta és del Carra i la Inara Lejalde, pare-filla, són els dos principals actors de la pel·lícula. La pel·lícula precisament es diu Les Hijas i és de terror, i thriller, diguem-ne. I avui l'estrenen a Sitges. Seria una gran... Estaria molt bé que aquesta pel·lícula pogués arribar a Molins, però m'han arribat veus de que és molt complicat, perquè és clar que pare i filla siguin els principals actors d'una pel·lícula, podria ser com una premiere o una cloenda al festival, no?, de Molins.
1: Home, i a més són d'aquí.
3: I és un festival molt important, el de Molins.
0: Bé,
3: és un comentari.
0: Tanquem carpeta de La Bola Negra, per tant no podem parlar més. Només volia recordar, Núria, que del grup de teatre de la ràdio veu fer recordant Federico García Lorca en un moment. La recuperarem el dilluns, la programació especial que tenim festa, recordeu, el dia 12.
1: Molt bé.
0: Perquè, clar, també és una mica recordar aquests 90 anys de l'afusillament de Federico García Lorca.
3: No, 36.
0: 36, efectivament.
3: El 36 ja només d'un...
1: García Lorca sempre ve de gust, eh? És no sé, es fa agradable de sentir, no, sempre no...
3: Sí,
1: no et ve de nou.
3: El Romea em sembla que estan fent una obra d'ell, oi?
1: No em consta, sí?
3: El Romea em sembla que sí.
0: O almenys la van fer, no?
1: Sí, almenys la van fer.
3: Però encara la fan.
0: Però encara la fan. És que... L'Orca és Indòmites, espera't. És que s'ha de mirar bé tot.
3: Però, bueno, jo
0: sé... Parlar en fonament de causa, aviam. Sí. L'Orca és Indòmites suposa per Atalaia un retorn a l'autor que tants èxits ha proporcionat a la companyia. Aquest espectacle no planteja posada en escena d'un text concret del poeta granadí. La idea és endinsar-nos en el seu univers i més concretament en el món de les dones que protagonitzen les seves obres. L'Orca és Indòmites.
3: Exacte, sí. De fet, aquesta La Bola Negra, potser ara m'equivoco, perquè ho dic una mica així, salto de mata, però em sembla que està basat en un text d'un tal, no sé si es deia Conejero o alguna cosa, que és sobre un text, diguem-ne, desaparegut o apòcrif del García Lorca, que ell d'alguna manera el va recuperar i li és, bueno, els hi ha servit als Javis com a argument de la pel·lícula.
1: Sí, hem de veure la pel·lícula.
0: Sí, perquè ara... A veure... Com has dit tu, que es deia?
3: Conejero?
0: Sí, Alberto Conejero.
3: Veus? Molt bé.
1: Ah, sí, bona memòria.
3: Alberto Conejero, sí.
2: La màquina funciona.
3: Sí, Alberto Conejero, que va, diguem-ne, trobar aquest text i el va reivindicar.
0: Bé, doncs tenim deures pendents. Ja ens explicaràs també com va per Sitges, que comença, doncs, a la cinema. Setmana dels... No, setmana. Cinema Fantàstic, no? Festival de,
3: sí, Festival
0: de
3: Internacional.
0: Sí, correcte.
3: De fet, ara és el Festival Internacional de Cine de Barcelona, eh? I és, segueix amb la seva idea primigènia de Fantàstic, però a Sitges et pots trobar fins i tot comèdies, o comèdies negres, o cine negre, thrillers, i també terror, evidentment. Però hi ha, com que no hi ha un gran festival, el gran festival per excel·lència de Catalunya és Sitges. Si no, n'hi ha molts, però el gran festival de categoria A, diguem-ne, és Sitges.
0: Sí.
3: I llavors ja hi entren més gèneres. Abans era específicament terror i fantàstic, i ara ja no tant.
2: Ara ja la frontera no se sap on és.
3: No, exactament. El límit aquest ja és una línia més...
2: I que ho fan totes les sessions al Melià o també els altres?
3: No, Melià, el Prado i el Retiro. Melià, Prado, Retiro. Per això el seu director, l'Àngel Sala, que més o menys ens coneixem, sempre quan s'hi ha vingut a presentar alguna pel·lícula a la Joventut Catòlica, a la Penny, quan veu aquell teatre, l'admira i li cau la bava. Així és tal com raja l'Àngel Sala, que jo diria que cada any sempre ve a presentar alguna pel·lícula, perquè ja diu, ja m'agradaria a mi tindre un cine com aquest, i que no és el cas del Retiro o el Prado, que són més justets. Una altra cosa és el Melià, perquè té totes les... És el Melià. Però el Retiro i el Prado no tenen, diguem-ne, l'elegància, la classe i que té la pena.
2: Història sí que en tenen, no? Retiro i el
3: sí,
2: Prado.
3: Història sí.
2: El Prado és com un bombonet, allò.
3: Sí, sí. Història... Però és més maca la Penny. I ell ho reconeix, eh?
0: És molt més maca la Penny, d'acord.
3: Exacte.
0: Tanquem capítol. Mercè, volies fer un apunt de correus, em deies?
1: Sí, perquè la gent tingui...
0: Aquests xarles consells.
1: Sí, no, sí. De tant en tant em surt alguna dificultat i penso que és bo compartir-la perquè la gent no es trobi amb el mateix que m'he trobat jo.
0: Què ha passat amb el servei de correus?
1: Bueno, que evidentment jo hem rebut a casa una carta pel Miquel Àngel.
0: El que vindrà a tocar,
1: em sembla que és l'11 de novembre amb la seva dona, ja amb la Marta Cardona.
0: Ja t'ho comunicarà.
1: Sí.
0: Bé, digues, vinga. Bé, va rebre una
1: deixem
0: carta.
1: Deixem les intimitats de les famílies.
0: Va rebre una carta.
1: Sí, va rebre una carta perquè ell va viure a part de jove, després també va viure uns temps aquí i encara li envien coses. Una carta d'Hisenda. Esclar, ens diu, aneu-la a buscar, tenim a casa fotocòpia del DNI i vaig anar-ho a buscar. I resulta que sembla ser que els protocols de correus, i també m'ho ha confirmat
0: el Joan,
1: que són que no et poden donar res si no hi ha un escrit específic del titular en què diu jo, fulanet de tal, amb DNI tal, tal, tal, tal, autoritzo a tal, tal, tal, tal, tal, amb DNI tal, tal, tal, tal, a que pugui recollir el document que aquest dia han enviat a casa meva.
0: Bé,
3: document o paquet, el que sigui.
0: No n'hi ha prou amb el DNI de fotocòpia.
1: No n'hi ha prou. Jo, vull dir, vaig estar insistint moltíssim, perquè era un dia que plovia molt, vaig fer la pena de la iaia que ve de lluny, ni penes ni res, són uns grans empleats amb complidors al 100% del protocol que els hi mana l'empresa. Llavors em van dir que no i que no, vaig parlar amb una senyora i aquesta senyora va dir parli amb el jefe, vaig parlar amb el jefe i el jefe em va dir que no de cap manera, que no. Llavors, pues bueno, vaig agafar el paperet.
3: A mi m'ha passat, eh?
1: Li ha passat amb ell
3: a
1: també.
3: A mi m'ha passat i, un parell de vegades.
1: Sí. I val la pena que la gent no faci viatge d'inútils.
0: En va.
1: Vull dir que sàpiguen que si han d'anar a recollir un document o una carta, encara que sigui una carta simple d'algú que no són ells mateixos, no val el DNI sol, sinó que hi ha d'haver-hi una autorització amb DNI i tot. O sigui, que s'ha de portar l'autorització i la fotocòpia del DNI del titular.
3: Aprofito per acabar-ho de dir, sí. Res, és un senzill paper, vull dir, escrit a mà, tu mateix dius jo...
1: Sí, sí.
3: Sí. No, el que ha dit, just el que ha dit la Mercè.
0: Sí.
3: Signes, portes els dos carnets, el del... el del
1: titular
3: i el de l'autoritzat i ja està, i és un moment. Però sí, si no ho saps...
1: Si no ho saps, vas allà i fas el viatge inútil.
3: Has de fer marxa enrere i...
1: Sí.
4: No va l'autorització amb el mateix paper que et deixen, que hi ha aquesta carta certificada d'allò. Pots allà firmar l'autorització al titular.
1: Sí, però si el titular no hi és...
4: I amb paper, la fotocòpia del DNI, el teu DNI, perquè ja ha de posar els datos del que recollirà.
1: Sí.
4: Això. Mira, aquest protocol està molt bé, però...
0: Ho haurien de posar més fàcil.
4: Però i ho porto el mateix paper, normalment.
1: Sí, sí.
4: Tu fas allò i fas la firma de tu, i penses que correus miren que aquella firma sigui l'autèntica o no sigui... molta gent et diria, jo què fan? És fer l'autorització, com que tens, com el cas teu, tenies el DNI del teu fill, el teu, fas l'autorització, fas la firma més o menys igual que la que hi ha a la fotocòpia del DNI, i ho portes i te'l donen.
1: Bueno.
4: Ja t'asseguro jo. Una altra cosa que pensava que anaves a dir és que funciona molt malament és el reparto de correspondència. Però segons quines cartes, jo he hagut d'anar a Correus a buscar cartes, perquè sé que he de rebre una carta en concret i no m'arriba, i anar-la a buscar i està allà.
1: Sí,
4: el que passa
1: és
4: que no passen a repartir cada dia.
1: Molt malament. Pues el nostre barri pitjor, Nostre barri pitjor.
3: Això és una diàspora, eh?
1: Sí.
3: Vull dir,
1: sí.
3: Correus... El Feijó diu que confia molt en els carters, però...
0: pel vot per Correu,
3: Sí, pel vot per Correu. Diu, confio
0: molt... Amb els dirigents, no.
3: Confio molt en els carters i confio molt en els empleats, però no confio en els directius. I el Feijó era director de Correus, va ser. Vull dir que també és una... és una ironia.
0: Sí. Bueno, per tant, queda precisat.
1: Queda clar. Per la gent que
2: I
1: necessiti
2: això. I la cosa era que això venia portat a la llum amb una notificació que havíem trobat a la bústia el dia tal, a les 18:49 de la tarda. I tal.
0: No esteu a casa.
1: Estàvem a casa, i érem.
3: Això també.
1: I érem, eh? O sigui, la deuen tirar i diuen que no hi ets. I érem, eh? Segur, eh?
2: Aquella franja groga que al final es fa bastant antipàtica, oi?
3: Sí. Bueno...
2: L'avís, vull dir que tallar un color, una franja de color groc...
3: Sí.
2: I és això. Deixa'm penjat. Vinga a buscar-la demà. 18:48 allà, i demà ja la tindré.
4: Sí, perquè no vagis el mateix dia, perquè no, perquè ells compten que, clar, tu pots rebre el reinari abans de tancar, i com que no ha tornat el carter de reparto, no tenen la carta allà. Això sí que és cert. No, en Correus, no sé si... Amb altres repartos de correspondència, de que t'envien la carta certificada, et diuen que ja han passat, i resulta que no han passat, perquè quan jo estava treballant a la consergeria a l'Ajuntament, allà arribava la correspondència que retornava, i em va vindre una vegada una senyora a buscar una carta que segons posava allà la nota ja havien passat les dues vegades de rigor, tal i qual. Diu, perdona, és una botiga. Diu, hi ha un horari d'obertura, per tant, l'hora que em posa estava la botiga oberta. No pot ser que no hi hagués ningú. I clar que aquí no era Correus, sinó les altres empreses que es dediquen a reparto de correspondència. Però suposo que preu passar el mateix en Correus, és a dir, és molt fàcil posar que has passat i d'allò, o no trucar el timbre, com dius tu, perquè és més ràpid, deixo la nota i ja vindran. Pues així, i aquesta vegada ja dic, te'n dones compte per això, perquè és un horari, en el cas vostre dius, estàvem a casa, però com ho demostres? En el cas que és una oficina o és un establiment, dius, hi ha uns horaris d'atenció, per tant, de 9 a 1 està obert i de 5 a 8 està obert. No pot ser que hagi passat a les 6 de la tarda i estigués tancat, si no és festiu.
2: No, ha millorat moltes coses de Correus, és veritat, de quan es feia tot a mà i carregats amb aquella espècie de maletes a l'esquena i tot això. Però ara hi ha motos, hi ha furgonetes, hi ha camioners més grans i tot, i en teoria ho reparteixen bé, però a mi em sembla que la manera de pensar no ha canviat. Nosaltres ja la que vam tenir l'última va ser que ens vam rebre una carta de Suïssa al cap de 3 mesos d'enviar-la, clar, d'allà, no?
0: Bé.
2: Esclar, les coses van així, escolti. Vostè no té vocació d'empleat de Correus. els països d'Europa, Alemanya, Suïssa, Àustria, tots, el que està en un sistema ferroviari, per exemple, un treballador, té vocació i es troben camins perquè no hi hagi problemes. Aquí tot és a base per, ai, no ho he vist, omissió, no em dóna la gana, no, no, perquè ens estan allò... Ja ho veieu, no?, el tema de DIF i tot això.
0: Ara sí.
2: El senyor Carmona ja torna a l'escenari.
0: Antonio Carmona.
2: Sí, com a coordinador amb DIF.
3: Sí, ara no hi ha
2: sé,
3: més...
2: És com dir... No sé. L'arròs s'ha passat i no hi ha manera de coure-ho.
0: Bé, titulars de la jornada. Avui, fotografia de portada a tota la premsa per Mari Carmen, aquest símbol de la lluita contra els desnonaments. La Mari Carmen Abascal, aquesta persona, aquesta dona de 87 anys, que està hospitalitzada a Madrid des de fa dues setmanes, que la van expulsar del seu pis, doncs estava molt delicada de salut, ha mort, mentre segueixen les reivindicacions al carrer. I amb aquest horitzó de vaga general...
2: El dia 11 de novembre.
0: 11 de novembre, just a les portes de començar la campanya electoral per aquestes eleccions, que també hi haurà vot per correu, com esmentàvem.
3: Sí, clar.
0: Com esmentàveu ara.
3: Per correu que indigna tant, sí. Segons quin sector.
0: Però bé, però més enllà d'això, com veieu l'escenari, aquesta vaga proposada, creieu que amb el carrer doncs, que tenim doncs, bastant mobilitzat pot fructificar doncs, aquesta vaga?
2: Bé, a part del tema habitatge, que és cru i
0: sí.
2: Que és una cosa execrable, hi ha el tema laboral.
0: Sí.
2: De reclamacions per qualitat de treball, hores i retribució. I, bueno, hi ha vegades que es fa servir unes coses per unes altres, però que això no és l'únic d'aquí. A França també n'hi ha hagut, de problemes, eh?
1: I n'hi ha.
2: Per tant, el que em sorprèn molt és que Itàlia, que és un país tradicionalment xoperístic, xopero, tot arreu anaves i tot arreu hi havia vaga. Sí, però ara no, ara ha canviat. No sé, però Espanya i França, atenció, això, a més, amb una mica, no sé, passant de tot, no? Això sí, no, sí, passarà, vindrà, és un drama, perquè si no tens cotxe i paciència per aguantar els embussos i tot això, resulta que tampoc tens l'altre. L'altre va com... Avui diuen que va bé, ja ho veurem.
0: Com ho veu?
2: Però jo el que sí veig és que les línies regulars d'autobusos de Molins de Rei, Barcelona, Vallirana, totes aquestes van bastant millor i dona més confiança al viatger que no pas Renfe no...
4: Pues que Renfe,
2: aquest projecte que hi ha de fusionar i de coordinar a Catalunya Renfe i Ferrocarril de la Generalitat a la vegada,
3: sí.
2: A veure, que no, per voler salvar un malalt que no matem l'altre,
3: no espatllem l'altre.
2: Perquè el Ferrocarril de la Generalitat no s'ha espatllat.
3: Sí. Jo els ferrocarrils jo no els tocaria.
2: Tant costa coordinar això, és que jo no entenc.
0: Josep, que...
4: És que no, que Rodalies precisament és molt més complicat.
0: Sí, però no vull parlar de Rodalies. Eh? Digues.
4: No, perquè estem dient... És que avui no sé si funcionen. Ahir no funcionava
0: Rodalies. Sí, s'han anat restablint, sí. Menys
4: però per què? Comencen que si és un... que si primer les pluges, ara quan ja s'ha repassat i diu que ja és tot segur, ara són els maquinistes que diuen que no està tot segur perquè ha caigut ara un arbre i tornem a parar. Jo entenc que la seguretat és primordial, però ja filem el prim d'allò, ja és una cosa que em sembla que ja és com un càncer, això, perquè ja es va començar a parlar de vagues i allò de maquinistes quan deien que si passaria Rodalies a portar-les des de la Generalitat, i llavors deien que nosaltres som treballadors espanyols i no aquí, que ens posaran uns altres, vull dir que em sembla que al final el problema de seguretat hi és, i molt gran. Amb Renfe estem d'acord que no hi ha una seguretat estricta amb Rodalies, però els altres, però hi ha també, jo diria, una mica de mar de fons i de... ara ha caigut un arbre i això ja paralitza totes les línies de Rodalies. Dic, per favor... Al final...
3: Bueno, el de Renfe a Catalunya ja insinuava que això dels maquinistes és una vaga encoberta.
2: Sí. Però fa anys que dura, això.
3: Sí.
4: Des que es va parlar de que podien passar a dependre de la Generalitat i ells no volien passar a dependre d'això, sinó de, del govern espanyol. Estem amb una... amb aquesta... Lo de catalans, que funciona molt més bé i que no el barrejaria, evidentment, i ara més que diuen que faran ja una... ja estan començant les obres per fer l'enllaç de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de la plaça Espanya a la plaça Catalunya, perquè tu tens una línia aquí, que la que passa per quatre camins, que acaba a plaça Espanya, i tens l'altra línia de dalt de, que passa a cap a, acaba a Catalunya, i no hi havia... no veig aquest enllaç, és una mica un atrat. Ara que fan això, jo crec que guanyaran moltíssim.
0: Tornem als motius, sisplau, de la vaga general del dia 11. Joan, com ho veus? Ho veus justificat? Que es convoqui una vaga general per aquest context que tenim?
3: Sí. Totalment, clar que sí. Home,
2: jo crec
3: la mobilització que... i la mobilització és bàsic, és, què farem? Vull dir, es discutiran al Congrés, al Parlament, vull dir,
5: el dret de manifestació hi és,
3: amb això el dret de, no, el dret de manifestació és legal, hi ha tot el dret a fer-ho, i la mobilització és molt important. És molt important, amb tot, vull dir...
4: Però la de l'11 no és més aviat per allò de l'habitatge?
0: Sí, és que estem... Deixem-nos amb l'habitatge.
4: Aquí, amb allò de l'habitatge, és que aquest país tenim una mala costum, i és que passem del blanc al negre. Jo estic d'acord que hi hauria d'haver-hi unes lleis que marquessin tot això dels lloguers i totes aquestes coses i tot el tema aquest de l'habitatge. Però és que passem d'un extrem a l'altre. Quan hi ha un problema, llavors... el volem arreglar i fem unes lleis que passen del blanc directament al negre. No hi ha uns punts intermitjos. Sí. Perquè no, el que no es parla de tot això, i jo no és que hi estigui d'acord amb això, és que sí que hi ha una sèrie de coses que estan mal fetes, però també n'hi ha altres que no estan tot ben fetes. Aquí, aquestes grans empreses que tenen aquesta quantitat de pisos és una cosa, però hi ha també llogaters de més petits que tenen un pis, dos, tres pisos, i llavors et dius, bueno, i si tu tens un llogater, es fa un desnonament i es parla, oi, han tret una família que té dos fills. I dius, vale, és trist d'allò. Però també poses el cantó de l'altra banda i resulta que està pagant un lloguer que la millor no és excessivament alt, que això és una altra cosa que s'hauria, que és el que s'ha reglamentat, també són els preus, i resulta que aquella persona no cobra el lloguer des de fa dos o tres anys. Aquelles persones estan vivint allà de lloguer sense pagar res i a sobre no els pots fer fora perquè hi ha uns drets... És que és una cosa que dius... jo em poso a favor de la persona que l'han de desdonar, pobra, d'aquella gent, i dius, vale, ho entens, i d'allò. Que poses a l'altre cantó i també ho has de començar a comprendre, i dius, hauríem de buscar els punts intermitjos, no passar del blanc al negre, com dic jo. I és el que està passant.
3: Totalment d'acord.
4: Exclusivament és el que va fer que Junts tampoc apoyés aquesta reglamentació.
3: I perquè Junts és un partit de classe mitjana i està ple de propietaris. Està ple de propietaris i és un partit de classe mitjana. Vull dir, però això que dius ja tens raó. Jo també trobo exagerat lo dels contractes indefinits i allò que hi havia ja abans de la llei del Boye. Vull dir que això és exageradíssim, però, per exemple, hi ha el PNV, em sembla que era, que diu, jo, nosaltres votarem amb el primer acord, però no estem d'acord amb el segon, que és el del contracte, que té a veure amb els contractes indefinits. Però Junts no volia res, s'ho va carregar tot. I així estem, a veure.
6: Joan, a mi...
3: Però això s'ha de solucionar, això s'ha d'arreglar.
6: A mi em preocupa
3: ahir vaig anar,
6: molt,
3: perdoneu,
6: això.
3: Ahir vaig anar a Barcelona per un acte al port. I vaig passar per allà a la MB, sí, la MB, i vaig quedar parat. Jo no ho sabia, potser vosaltres sí que ho sabíeu, però tot allò de la MB i tota aquella zona d'allà, hi ha potser com 300 tendes de campanya allà al marge de l'autopista, per sota els ponts i tot. Són gent normal, que va treballar cada dia, que no té on viure. Vull dir, segurament per la llei del menor, no deuen tenir criatures allà, i deu ser o parelles soles, però és perquè no tenen lloc on anar a viure. Hi ha com 300 o 400 tendes de campanya. Estan just davant de l'AMB. I no ho sabia i ho vaig preguntar. M'han dit, no és cap ni manifestació.
1: L'AMB, què és?
0: L'àrea metropolitana de Barcelona.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona. I estan allà, i vull dir, s'aixequen al dematí, van a la feina, i tornen, i estan allà, o sota el pont, o sota, vull dir, bueno, amb unes tendes de campanya. I n'hi ha moltes, quedaria operats. Són gent que no tenen accés a la vivenda perquè és complicadíssim, el que deies tu, pels sous, pels drets laborals i pels preus del lloguer, doncs és impossible, i allà estan, i n'hi ha moltes, i estan allà ni lo tempore.
5: Però sí, estan...
3: Vull dir, jo això no ho desconeixia, sincerament. I després vaig preguntar i em vaig situar. Doncs, això s'ha de solventar, i si la gent s'ha de mobilitzar, sí. I estic d'acord, Josep, amb el que dius de que és exagerat la llei aquesta primera, i entenc, en aquest cas, fins i tot Junts, de que diguessin, és que això no es pot acceptar. És que no es pot acceptar, ho va dir-ho la Míriam Nogueres, i després vaig sentir un dia la Pilar Rahola que dient, és que això és inacceptable. I en part tenen raó. Però hi ha opcions intermitges, tu has dit,
4: que estaria bé.
1: És que hi ha la possibilitat de que hi hagi algú que la seva jubilació és molt minsa i tenen un pis, gràcies al lloguer d'aquest pis i la jubilació minsa, poden subsistir o poden arribar a pagar una residència. I si aquest pis que tenen llogat, que només és una, en tot cas, no és un gran propietari, sinó que és un pis que han heredat dels avis o del que sigui, si no els hi paguen i tot això, és que llavors ells estan estan penjats igual que l'altre.
3: Sí, és complex. Hi ha molts casos i analitzem cas per cas, imagina't ja.
1: I això de les tendes que has dit, a mi em va fer reflexionar una cosa. Vam fer un reportatge en què hi havia un campament d'aquests en què eren quatre canyes i li deien amb un que li havien ofert un pis que no hi volia anar. I llavors vaig veure l'entorn i vaig pensar, és clar que no vol anar en un pis, perquè aquí hi té el magatzem de la Ferralla. O sigui, eren quatre canyes, o sigui, quatre tendes, o 10 o 12, però la d'aquell que parlava tenia allà un carretó ple de Ferralla. Llavors, si ell accepta un pis d'aquesta protecció oficial o així, on posa el carretó de la Ferralla?
3: No, és un altre cas.
1: No, és que és un cas verídic, perquè per aquí al poble veiem quantitat de gent que va amb carretons de Ferralla.
3: I tant.
1: Llavors, si viuen en un pis, no poden portar aquesta Ferralla. Llavors, on la deixen? Llavors, per primera vegada vaig entendre això que deien. Hi ha molta gent que li ofereixen un pis i no hi vol anar. I llavors, de sobte, vaig poder entendre de dir, esclar, que no hi vol anar, perquè aquí té quatre canyes, però té un magatzem, per dir. I té tota la Ferralla que després veuen. És complicat,
5: Això mala peça al taler, perquè... Sí. Ahir vaig sentir per la ràdio que cada dia a l'estat espanyol hi ha 44 desnonaments de metge. Clar, això arriba aquí. Algú havia de dir abans que això passava, detectar-ho, intentar fer alguna cosa. Perquè, clar, si una persona no pot... Estàvem molt ben acostumats fa 10 o 20 anys a que hi hagués una delimitació de hi ha gent que viu en unes condicions i unes altres, però de la manera que anem no m'estranyaria, perquè esclar, va creixent tant Barcelona com l'àrea metropolitana, no m'estranyaria de que hi hagués doncs, un barri de faveles o de casetes tipus Caracas, no? L'aeroport de Caracas, fins que arribes a la ciutat des de l'aeroport, dius això, escolta, això és inhumà, sembla que visquin amb eixam d'abelles, no?
3: Sí, sí.
5: I és això. Però, d'altra manera, l'altre dia ho vam dir-ho, em sembla, l'únic país europeu gran que ha fet les coses bé i al seu temps és el Regne Unit. Tenen habitatges completament del país, de la societat, i que les van adjudicant i donant a gent que ho necessiti. Naturalment, complint uns determinats requisits, perquè tu no pots arribar i dir, va, aquesta casa per mi, però això ho fan allà. Que també hi ha queixes, perquè diuen, és que sí, però és que hi ha dies que no hi ha aigua i tal. Bueno, també, quan, també passa que habitatges d'altíssim nivell un dia o dos es queden sense aigua. Però és això, que és mala peça al taler i no sé, pinta una mica...
3: Bueno, és la principal... Ara és la principal... d'aquestes properes eleccions el problema número 1 ara és l'habitatge.
0: Sí.
3: Que sempre canvien aquestes ordres d'urgències i en aquest cas és el número 1. No, ni que torni el Puigdemont, vull dir, no té tanta importància.
1: No, però el que és curiós és que les coses són circulars, perquè un dia sí. Veia un reportatge de la República d'aquí, i també va començar amb vagues i tal i qual, i que no es posaven d'acord els uns amb els altres. Jo dic, sembla, és curiós,
3: sí,
1: després
3: de
1: tants anys la història es va repetint, d'una manera o una altra, amb canvis... Sí, sí.
3: I perquè el passat és present. Sí,
1: sí, sí, exactament.
0: El passat és present.
1: És present, una frase molt maca.
4: I el present estem en que tot això de la vivienda...
3: Passat és present.
0: Dies, dies.
4: Això de la vivienda, si anem analitzant, cada vegada hi ha més llocs per poder construir. Venim d'unes èpoques que es va construir molt. Pensem que des de la postguerra cap aquí es va fer molts edificis. La gran part de l'àrea metropolitana són gent que han anat venint que van venir de fora quan la postguerra, tot el que és Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, molta gent que van vindre d'Andalusia, d'Extremadura. Ara, actualment, aquí a Molins ho podem veure, quant de terreny hi ha per poder construir. Amb la qual tenim que tens el problema de que moltes finques són de lloguer, però que són de propietats de 4 persones. I llavors, construir nou i fer pisos de que estiguin a un preu assequible pel jovent d'avui en dia, pràcticament ja és quasi impossible, perquè queda molt, molt poc per construir. A no ser que comencem i agafem colcerola, anem traient pins i anem fent més viviendes. És que... És que hem de veure que hem arribat a un punt i ara arreglar aquests punts és complicat, i és complicat perquè és el que dèiem abans, o passes d'un extrem o passes a l'altre, i no... Jo ho veig així, vaja.
0: Bé, doncs ho deixarem aquí, horitzó de vaga general l'11 de novembre, eleccions generals el 29 de novembre. Ja tindrem ocasió de parlar-ne. Alguna cosa més que vulgueu afegir? No? Disposats aquest cap de setmana llarg, de 3 dies,
1: bueno, i mireu vosaltres permanentment. Els jubilats tenim els caps de setmana eterns.
0: Eterns,
1: diríem. Sí.
0: Bé,
1: no, ens basem
0: sort.
1: Una mica en les activitats que fem. Avui què toca? Això i això, doncs és dilluns. Avui toca això i això, doncs és dimarts.
0: Sí. Això i això, sí. Dimecres.
1: Mires el calendari i segons el que fas, doncs ho situes.
0: Gràcies, Núria Rubió, gràcies, Mercè Charles, gràcies, Manel Cordero, gràcies, Joan Domènech, gràcies, Josep Vinyets. Que tingueu bon cap de setmana.
1: Bona setmana a tothom.
0: Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les principals, prèstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a Adif, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 10.
3: Informació local.
2: A motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, demà divendres hi ha un recorregut per explicar les rehabilitacions que s'han fet en diferents edificis patrimonials de la vila. Els participants coneixereu les singularitats i la història de diferents edificis i també com s'han rehabilitat. La convocatòria és per demà divendres, la trobada és a les 6 de la tarda, des de la plaça dels Països Catalans, activitat gratuïta. I Quolibet Grup Coral farà el seu concert de festa major aquest proper dissabte, a les 7 de la tarda, al Foment. Cors i àries d'òpera, amb el cor de Quolibet, dos solistes, Núria Vilà, que és soprano, i Antoni Lliteres, que és tenor, i el pianista Josep Buforn. L'entrada a taquilla val 15 euros i 12 euros anticipada si la compreu a Antràpolis o a l'Estanc Margarit i a l'Estanc de la Plaça. El concert és dissabte a les 7 de la tarda al Teatre del Foment. I també des de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, doncs, se preparen una exposició, de fet una exposició del DJ Jambo Jambito, que el local del Barri del Canal exposarà diferents maquetes de trens. Aquest proper diumenge 18 d'octubre, l'exposició és el diumenge 18 d'octubre d'11 del matí a 1 del migdia. Això al barri del Canal de Cara el següent cap de setmana. Acabarem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a La Granja.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
5: Falses.
4: Anècdotes.
5: Avorrides.
4: Històries.
5: Pulloses.
4: Receptes.
5: Fastigoses.
4: Música.
5: Plasta.
4: Biografies.
5: Inventades.
4: Premis.
5: Ràcatos.
4: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
5: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
4: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
5: Retiro tot el que dic.
4: Mare de Déu, senyor.
1: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 8 d'octubre de 2026 a l'equador del programa. Anem a fer l'espai polític del dia. Avui ja sabeu que toca preguntes a l'alcalde i com ja hem anunciat a primera hora del matí, avui no tindrem l'alcalde amb nosaltres, sinó que tenim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei el regidor Miguel Zaragoza. Ell és regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Mobilitat, Obres i Llicències, Patrimoni, Hisenda i Finances i Recursos Humans i Organització. El mecanisme, però, serà el mateix que fem amb preguntes a l'alcalde. Per tant, si teniu qualsevol pregunta a fer, com ja tenim una trucada que ha marcat el 93668661, doncs podeu fer les vostres preguntes a través del telèfon del directe o del WhatsApp habilitat també de la ràdio, 691-438-847. 691-438-847. I serem, doncs, pràcticament fins a les 11, repassant l'actualitat del municipi, i us animem, doncs, a participar també si teniu qualsevol dubte, queixa, preocupació, suggeriment, a traslladar en aquest cas al regidor Miguel Zaragoza. Hola, Miguel, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Ja ho feia el Miguel també, tenint en compte que el cap de setmana, doncs, vam viure aquest episodi intens de pluges que va afectar sobretot el municipi la matinada de dissabte a diumenge. Ens actualitzàvem, però és que resulta que dilluns també vam tenir, no tan intens, però un altre episodi, i s'han anat repetint aquests dies. Ens actualitzem, si et sembla, Miguel, de com tenim la situació, perquè és veritat que ja venim també del, sobretot del dia de Sant Miquel, teníem alguns equipaments afectats, alguns espais afectats. Com tenim la situació a hores d'ara, doncs?
1: Efectivament, hem patit una setmana, no? Ara, o setmana ahir, no? Llarga, que quasi pràcticament cada setmana, cada dia, n'hi havia un desalert que ens advertia que podia ploure molt. Sobretot n'hi havia dos casuístiques, no? La pluja i la pluja molt intensa, no? La pluja d'aquestes d'alta intensitat, com la que vam tenir dimarts, que és la que més conseqüències hem tingut, sobretot al casc urbà, i després la resta de dies, que sí que efectivament el cap de setmana, segurament la gent del casc urbà doncs no ho va notar tant, però els barris de muntanya ho van patir, i ho van patir de valent, com mai. Com feia anys que no es veia, no? Llavors, és evident que en tenim moltes afectacions, no només a equipaments, sinó també a edificis de privats, i encara estem treballant en alguns llocs, doncs, per exemple, els baixos dels jutjats, que van quedar negats, els equipaments del Ricard Ginebreda, on està el judo, on està la gimnàstica i on està l'alterofília, que haurem de fer canvis de tot el material que tenim allà perquè puguin fer la pràctica aquestes entitats. Bueno, en tenim, evidentment, n'hi ha altres tipus d'equipaments, perquè la quantitat de pluja que va caure, doncs com ens passa als que té, no? Al privat també, no? Que també segur que n'hi ha molta gent que va tenir problemes d'entrades d'aigua a casa seva i de filtracions, doncs els equipaments municipals també ho pateixen.
0: En el cas dels baixos dels jutjats, és veritat, teníem, doncs, algunes entitats que mostraven la seva preocupació. Això va ser degut al trencament d'una canonada, no?
1: Sí, del servei del mateix edifici, sí. Clar, vull dir que al final n'hi ha imponderants, no? Que insisteixo que aquesta la sabem, però segurament n'hi ha més comunitats que han tingut problemes d'aquest tipus, no? D'inundacions. Crec que, si no recordo malament, hi ha algun equipament mèdic del passeig del Terrable que també li va quedar inundat a la part baixa, al sòtan del seu edifici, i estic convençut. El que passa és que a vegades quan li afecta més al privat,

0: com ja hem explicat abastament, que pateixen aquesta, aquesta inundació, ells, entre altres coses, demanen una reunió urgent per buscar solucions amb l'Ajuntament. No sé si està previst fer algun tipus de reunió, de contacte amb ells.
1: La inundació va ser el dimarts, no va haver-hi cap altre dia. No? Miquel, fem una correcció, perquè jo crec que al final hi ha gent que té un interès en dir, bueno, que, pues, miri, sí, quan plou, pues, plou, i moltes vegades tenim problemes i no és una cosa que nosaltres amaguem, perquè es veu, i tenim un protocol d'actuació en tota aquesta zona. Automàticament plou, i a la Guàrdia Urbana fa una vigilància específica i actuem. Bueno, hem fet actuacions, ho hem explicat, jo crec, per activa i per passiva. Vam aprovar mesures que ja hem pres en alguns casos a la zona del carrer Verdaguer, i vam aprovar, i estem a punt d'enjudicar, si no està ja assignat el contracte, el pla d'hidro del clavegueram, que és el que ens ha d'ajudar a veure com interpretem tot el que està passant a sota dels carrers. Sé que s'ha demanat la reunió, es tindrà la reunió, evidentment, i se l'explicarà, i les mesures urgents, jo crec que la gent ha de ser una mica conscient de que nosaltres anem prenent mesures, però anem prenent mesures en funció, insisteixo, del que ens diuen els professionals que hi entenen, no els pseudoprofessionals que pensen quines són les actuacions que hem de fer, perquè ells saben més que molta altra gent. I aquí hem de ser molt rigorosos. Jo vull dir dues coses. Es reuniran quan tinguem l'alcalde, tingui la disponibilitat. Mira, l'alcalde ara mateix està més preocupat per veure amb la gent que afectava, persones que vam tenir que reubicar del carrer Fassina, treure-les de casa seva, com solventem el seu problema? Perquè el primer problema són les persones. Com solventem el problema d'accés que tenen al carrer Sibèria a habitatges que se'ls van portar l'accés a la Riera? És a dir, n'hi ha una sèrie de prioritats, que no vol dir que això no sigui una prioritat, Aquesta la és. Mira, jo el dissabte per la nit, de matinada, em va trucar el cap de bombers. I em va preguntar, escolta, teniu algun problema? Jo li vaig dir, bueno, pues sí, quan tenim manegat, mira, en aquests moments estan tallant el carrer Horta. Diu, bueno, però que sàpigues que nosaltres ara mateix anem col·lapsats, això, dissabte per la nit. Heu de pensar que del que algú ens queixen aquí, això va a Cornellà de Llobregat, va ser una inundació com no s'ha vist mai, no? Baixos, garatges, hospitalet, bueno, ho hem pogut veure. És que el mateix dimarts hem pogut veure les imatges que li va passar a Sant Cugat o que li va passar a altres municipis dels nostres voltants. I ja és evident que nosaltres hem de treballar per veure com solventem això, i els tècnics han de treballar. Però les prioritats, i anava per la trucada, sí, del cap de bombers, em va dir, mira, si ens necessiteu, la prioritat número 1 són les persones. La segona és problemes estructurals de perill de caiguda. I després ja veurem si hem de treure aigua. Això a les tantes de la matinada. Ho dic també perquè nosaltres hi som, en això, i els bombers, amb aquest nivell de prioritats, és on estem treballant nosaltres. No vol dir que no n'hi hagin prioritats, insisteixo, però quan parlem de danys materials, ojalà només siguin danys materials. Va haver-hi un moment, el dissabte per la nit, que vam tenir, i el diumenge ho vam fer, confinar la gent als habitatges a la part alta del carrer Sibèria, perquè no sabien què passaria amb la Riera de la Rierada. Perquè l'aigua que va caure a capçalera d'aquella riera va fer que s'emportés tot el carrer, tres vehicles, ponts, i tenim cases a tocar. Jo entenc que cadascú té les seves preocupacions, i nosaltres hi treballem, insisteixo, ja ho hem explicat alguna vegada. Hem fet l'actuació una altra vegada del carrer Verdaguer, hem posat linímetres a tota la zona, tant del carrer Verdaguer com del carrer del Molí, que són acords que vam arribar en el darrer ple de pressupostos, per veure què està passant en aquesta zona, que ens ajudi a interpretar i a solventar el problema de la pluja que tenim, i que quan passa, com va passar el dimarts, que més de 70 litres en pràcticament 20 minuts ens inunda tota la part baixa de Molins. Però jo aquell dia, que era dimarts al migdia, no hem d'oblidar que se'ns va inundar carrer Fassina, carrer Méndez Pelayo, carrer Raseta, tot l'aparcament del Lluís de Requesens, tot el carrer Primer de Maig. Tot això estava col·lapsat d'aigua. Va entrar també en totes aquestes zones. I com has explicat tu, no?, abans, i heu pogut aquí parlar amb l'amic,
0: sí, sí,
1: per veure com es pot fer els tràmits per demanar les assegurances, el seu corresponent reclamació. I estem, clar, I jo no tinc cap dubte de que tots els alcaldes que han tingut aquest, han vist aquest problema, han treballat de valent per veure quina és la solució. Però les solucions l'han de portar, treballs que són complexes i que no són de solució.

0: immediata, perquè aquestes solucions no són solucions immediates. Ojalà, són solucions que requereixen un temps i un estudi, i en ello estem.
1: M'havia apuntat també, perquè crec que era l'exalcalde Genés el dimarts que apuntava, també com una possibilitat, si us havíeu plantejat, no ens ho preguntava directament, fer un tipus de dipòsits pluvials com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, a la plaça dels Països Catalans.
0: Sí, si els tècnics consideren que això solventa el problema, evidentment que ho farem. Ja en tenim a Molins, de dipòsits pluvials. El que passa és que segurament la gent no és conscient, però en tenim un al barri de la Granja, que funciona bé, i que ens permet que en situacions com la de l'altre dia, pues, l'aigua que cau a tot el barri de la Granja s'acumula en un sector i fa que vagi baixant a poc a poc cap al col·lector general. Però és que el col·lector general, el dimarts, va col·lapsar al carrer Verdaguer. I des del carrer Verdaguer fins al barri del Canal, el barri del Canal va quedar anegat. Sembla que això no li importa a molta gent, que li importa només l'oceu, és evident, i cadascú defensa l'oceu. Però és que es va inundar, al carrer Fascina tenim habitatges que es van quedar inundats i que estan en un estat de salubritat força complicats i que vam tenir que reubicar gent que vivia allà. Aquesta és la nostra prioritat i en el que estan treballant els serveis socials de l'Ajuntament i l'alcalde. Llavors, la resta de coses, clar, evidentment, quan tu tens que buscar solucions que no són immediates, és quan nosaltres posem damunt de la taula, escolti, aquest Ajuntament no té pla director de clavegueram, i serem nosaltres qui els adjudicarem i farem les tasques per veure com solventem això. Tinc un veí del carrer Carme Galceran i carrer Sant Joan, sí. És a dir, a l'Estel, que el dimarts em deia, se m'ha inundat la casa, l'aigua venia en superfície pel carrer, val? I ha entrat a casa meva. Hem fet allà com 4 o 5 actuacions, i no l'hem pogut solventar, perquè quan el col·lector en aquella zona, que és pràcticament a l'inici de la zona, si hem de, no? Pràcticament ja quedes, perquè la gent s'ubiqui, no? Sí. Tota la part de dalt del Castell Ciuró de Francesc Macià, pues, arriba cap allà, bueno, pues, aquell sector és de les zones d'inici. Bueno, pues, el col·lector va entrar en càrrega allà. I llavors l'aigua, evidentment, va anar en superfície, li vam posar una reixa just davant de la seva casa per intentar, bueno, que l'aigua no entrés allà, bueno, pues, amb la quantitat d'aigua que va entrar, pues, li va tornar a entrar. Llavors, algú, que són els experts, ha de dir, bueno, com podem intentar que una certa quantitat d'aigua, a partir d'una certa quantitat d'aigua, no entri. I això és el que farà el pla director de clavegueram. També ubicar, no? Perquè en alguns casos hem de dir que el clavegueram es pressuposa que va cap a una zona. I nosaltres ara hem de veure i interpretar què és el que farà aquest estudi i ens proporcionarà mesures que els propers ajuntaments tinguin que dir quins són la manera d'invertir diners per intentar evitar això, que segurament un dels apunts pot tenir raó a l'exalcalde Genés, podria ser aquest, però això ho haurem de dir els tècnics i els professionals, els enginyers hidràulics, que són pels que nosaltres hem contractat una empresa perquè ens digui quin és el camí que hem de fer.
1: A propòsit del pla de clavegueram, Miguel, també hi havia algunes veus crítiques que apuntaven que s'havia demorat massa, perquè no sé si és així que llegia el Vimonins que ha trigat 7 anys de retard, i en tot cas et pregunto si és molt complex en el sentit doncs, que ha trigat tant de temps a realitzar-se.
0: A mi és curiós que diguin 7 anys, eh? Qui ho diu, això?
1: Això ho ha llegit el Vimonins.
0: Pues és mentida. Són 40 o 50 anys. És que ja està bé de dir aquestes coses, aquestes barbaritats. 7 anys? 7 anys per què?
1: Des de que es va dir, suposo, que es faria...
0: No. No n'hi ha pla director de clavegueram en aquest municipi. Mai s'ha fet. Mai. Aquesta és la... És a dir, és el bulo, no? La mentida, no? O dir, hem de fer una actuació al pati del Palau. Bueno, nosaltres vam fer un estudi. Jo vaig explicar aquí que vam fer l'estudi i els tècnics van dir, no feu aquesta actuació. I després ve algú que diu, no, és que s'ha de fer això. Miri, nosaltres hem d'intentar evitar que l'aigua arribi al pati del Palau. El problema no és el pati del Palau. El problema és abans. I doncs els tècnics ens han de dir això. Qui digui que fa 7 anys... Que no, és que és mentida. És que no n'hi ha pla director de clavegueram. L'hagués tingut que tenir com no tenia pla especial del patrimoni. Ah, no, és que han trigat molt en aprovar-lo. 50 anys, des que està el PGM. O sigui, jo puc entendre el paràmetre polític, però el que ha dit això és un mentider. Perquè el paràmetre polític no li val tot. No podem dir que fa 7 anys. Hem de dir que no s'ha fet mai. I que ha sigut aquest govern el que l'ha adjudicat. Tard. Evidentment, aquesta és la part de la nostra responsabilitat i l'assumim. Però és que n'hi ha d'altres que no han fet ni això. I que ara van de salvadors, o diuen, ei, no, és que s'havia de fer... Que curiós, que alguns que potser han tingut responsabilitat els darrers anys diguin que fa 7 anys, que s'havia de fer. Home, no, 40 anys, no? O 50, o mai, no? Perquè és que no en tenim pla director.
1: Aleshores, a partir d'ara, doncs, quin ha de ser més o menys la calendarització?
0: Pues començarem a treballar en el moment que signi el contracte, sí? Que ja està adjudicat, sí? Entenc jo, quan ja estigui tot, i a partir d'aquí, el que tècnicament i l'empresa digui que s'ha de fer, i n'hi ha feina, n'hi ha, no sabria dir-te en la dimensió del tempo, això què significa, perquè heu de pensar que hem de revisar absolutament tot el clavegram d'aquest municipi per veure quines són les seves condicions, què és el que està entrant allà, quines són les seves capacitats, cap a on va i com funciona. I quan tinguem tot això, plasmar-lo en un document que la gent el pugui llegir. És a dir, nosaltres hem anat descobrint coses que passaven sota del nostre carrer i no estaven serigrafiades, no estaven informades, perquè estava al cap d'algú que quan va marxar no li va explicar el següent, escolta, que tenim això. I això és greu, i això nosaltres, a qui sigui, l'Ajuntament ha de tenir a la seva disposició com està funcionant, i en aquests moments no ho sabem al 100% com funciona el clavegram, i aquestes són les tasques que farà aquesta empresa, trigui el que trigui.
1: En quant als desperfectes, i ho apuntàvem abans, doncs qualsevol dubte que hi pugui haver, vehiculat a través de l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.
0: Sempre, és evident que aquestes són les mesures, insisteixo que a mi m'agradaria trobar alternatives a que l'aigua no vagi per aquella zona, però bueno, és el que estem treballant i el que ens ajudarà, i mentrestant, doncs, si passen situacions de 70 litres en 20 minuts, doncs, tindrem un problema.
1: A veure, ara teníem una trucada que ha marcat el 936686161. Recordeu que podeu fer les vostres preguntes, si teniu alguna incidència al voltant, doncs, el que estem parlant d'aquestes pluges o d'altres coses del municipi, doncs tenim les línies obertes. Tenim la Marta Buixadera al telèfon. Doncs vinga, Marta, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia, senyor Saragossa.
1: Bon dia i bona hora.
2: Mira que baixo la ràdio, si no. Bon dia, senyor Saragossa. Jo em dic Marta Buixadera i sóc una veïna del carrer Pep Ventura. Mira, jo trucava perquè ara fa un any em van atropellar. Jo passava pel pas de vianants del carrer Amadeu Vives i se'm va tirar el cotxe a sobre. Bueno, total, no em van matar per miracle, però pròtesi del genoll dret, i bé, però de camp esquerre. Bueno, 10 dies al Brogi, 6 mesos a la clínica de rehabilitació a tope, sense poder caminar, dues cames enguixades, sense moure'm, haig d'anar amb caminador i sé coses que m'han quedat. Bueno, jo només ho tocava perquè aquest pont d'aquí, al carrer de les Conserves, és molt perillós. Venen embalats pel carrer Maragall, que venen a tota pastilla. Després baixen de la comunitat, que venen de l'esportiu. L'altre cantó de la comunitat, de la Riera Bonet. Després els que venen enfrente de la carretera. Bueno, van amb una velocitat impressionant. El pas de vianants de l'Amadeu Vives queda molt enrere i quan venen del pont no el veuen. I tu estàs passant per allà i és quan, sense anar més lluny, van estar de tornar-me a treballar l'altre dia, sort que anava amb una persona, em va agafar el braç i li va dir a tot el conductor. Aquí, si no poseu un semàfor o un stop o un mirall, el que sigui, el pas de vianant més a la vora perquè ho vegin al pont, hi ha hagut més d'un accident. No he sigut jo l'única que m'han atropellat. Hi ha hagut més gent. Jo només li demano, no costa res de fer alguna cosa. És urgent. Li agrairia. El barri de les Conserves ha canviat molt. Ha vingut a viure molta gent i hi ha molt de trànsit. Li demano, per favor, que facin alguna solució. Pot venir a veure algun dia el trànsit que hi ha i se'n farà el càrrec. Jo no em queixo per res, Em queixo perquè m'agradaria que ho veiés, I perdoni, però estic una miqueta angoixada.
1: Doncs ara et respon per antena, Marta, perquè és que teníem alguna dificultat amb el so del telèfon, i gràcies per trucar i sobretot a millorar-se.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Marta. Ara et respon.
2: T'has sentit bé, Oriol?
1: Sí.
2: M'has sentit bé? M'has sentit bé, oi?
1: T'hem sentit bé amb alguna dificultat, però t'hem sentit. Sí, ara et respon per antena. Marta, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: A veure...
0: Mira, em sap greu, Marta, és evident que és una cruïlla complicada. Jo has de dir que jo passo cada dia per allà. No just per el que és l'accés a Malovives, que sí. És on ella va tenir l'accident, perquè jo continuo recte Sant Antoni Mere Claret, Mancomunitat, sí. I surto per allà cada dia, i és evident... Ella apunta a diverses coses. Primer, és la part alta del Molins i el barri de les Conserves, i ara amb Guardioles, ha canviat molt i, evidentment, això ha comportat molt més trànsit, no? Dos, una absoluta indisciplina per part de determinada gent que corre. I això és evident. És una cruïlla complexa a l'hora de posar un semàfor, perquè els semàfors en cruïlles amb un pont a sota no diem que no sigui possible, però s'ha d'estudiar molt bé. I quina és la solució? Bueno, pues la prenem la nota de veure exactament què hem de fer. És veritat que allà és una situació estranya, perquè la prioritat li donem al vehicle que ve pel sota del pont per fer el gir cap a Amadeu Vives, no? I moltes vegades què passa? Que el que va a fer el gir pues no veu ningú i s'hi fica, i no és que no vegi, és que no s'hi fixa, perquè jo insisteixo que és un lloc que hi passo sovint, sí que es veu quan passa la gent, però clar, si la gent va, com diu ella, a una velocitat que no és la correcta, pues genera el que genera, val? Mirarem a veure si podem fer alguna cosa ràpida de senyalització, que no crec que sigui tant un problema de visual, de que la gent vegi, sinó d'il·luminació o de veure com podem evitar aquesta velocitat, i després d'analitzar si a llarg termini hem de prendre alguna altra mesura, no? Perquè efectivament nosaltres, el nostre objectiu és preservar la seguretat dels vianants, i els cotxes el que han de fer és anar a poc, i ens sap greu, segur que et recuperaràs, i mirarem a veure que aquesta angoixa no es produeixi i podem trobar alguna solució a la seguretat, que jo entenc que ara el que li deu passar, que quan va passar per allà recorda la situació i no és agradable, i hem de veure això com ho corregim.
1: Bé, gràcies, Marta, per trucar. Animem a la resta d'oients, si té qualsevol pregunta, doncs, a fer. Línies obertes al 936686161. Estem immersos en una setmana on ja hem informat, Miguel, d'aquest tall d'accés al carrer Miquel Tort. S'anunciava per ahir dimecres. Efectivament, doncs, es va començar a ballar al carrer amb motiu de les obres de reurbanització. Què ha de passar, doncs, a partir d'aquesta setmana aquí al carrer Miquel Tort?
0: Bueno, avui han començat ja a treure els arbres. Si passeu ara, pues podreu veure que ja s'està actuant en tot això, i a partir d'aquí pues es començarà el més ràpid que es farà en aquest inici de l'obra, més enllà de treure l'arbre, és començar a fer l'obra del clavegaram. I aquí faig un apunt per a aquells que diuen que mai fem res. Aquest és un projecte elaborat amb doble xarxa de recollida d'aigües. Per una banda anirà la recollida d'aigües residuals, i per una altra banda anirà la recollida d'aigües pluvials en aquest carrer. És a dir, no compartirem l'aigua de pluvials amb les residuals, i ens permetrà, en la mesura del possible, enviar-los d'una manera diferent als col·lectors, que és el que estem treballant en aquests moments. Nosaltres creiem que, més enllà de solucions que a lo millor ara algú pot pensar, bueno, i això per què? Bueno, pues perquè crec que Molins, si l'haguessin pensat segurament amb altres paràmetres, pues, tenint doble xarxa i amb un pla director de clavegaram que no s'ha fet mai, val? Ens hagués ajudat tècnicament, i als polítics també, a prendre decisions en aquesta línia, amb mesures com aquesta. Això evitarà inundacions? Bueno, pues no ajudarà a tenir menys, no? Perquè el que farem és que el sistema actual que, per exemple, tenim en altres llocs del municipi, quan tu comparteixes clavegaram, és que tu has de fer sifons per evitar les olors del clavegaram. En aquest cas no has de fer un sifó, perquè l'aigua anirà directa a un col·lector que només recolleix aigües netes, per entendre's, aigua de pluja, con lo qual anirà directa. I no haurem de fer aquest sifó, ni haurem de fer altres mesures per evitar aquestes olors. Con lo qual, bueno, pues ja és un pas en aquest carrer. Però el més immediat, bàsicament, serà que començarem a obrir raça per sectors, val? I aquí anirem deixant que els veïns puguin accedir als seus guals, alternativament, mentre ven fent aquesta primera actuació del clavegaram.
1: Que s'allargarà en torn del febrer, no?
0: intentarem que sigui que es compleixin els plaços, estarem justets per la Fira de la Candelera, però si no arribem, no arribem, eh? I ja això ja ho tenim assumit, que segurament serà molt difícil,
1: sí.
0: Vale? Però sí, febrer, març, si no tenim cap incidència. Avui hem tingut, ja ho sabíem que passaria,
1: sí?
0: Farem una modificació, hem posat unes New Jerseys que les traurem perquè no traurem el trànsit doble que n'hi ha al final del carrer del passeig del Terraplè, o sigui, ja us aviso que el que està proposat avui demà no hi serà, però evidentment l'escapament que la gent tenia fins ara al carrer Miquel Tor ja no existirà.
1: Mm-hmm. Bé, també se'ns anuncia, per cert, a prop de la ràdio, de fet aquí al carrer Foment, no?, que ja hem vist marques des de fa dies a les voreres, que hi haurà arranjament de les voreres entre Terraplè i Avinguda de Caldes.
0: Això és el pla d'arranjament de voreres, que ho hem explicat moltes vegades,
1: sí.
0: Hem fet diverses actuacions en diferents llocs ja, i en diferents barris, i ara pues, farem aquest. Si no recordo malament, la regidora també es va comentar que després continuaríem també a la part baixa del carrer Verdaguer, que també està malbé. Bueno, cada any anem fent una part important. Veníem de fer unes voreres de Calacòrdia, al barri de Riera Bonet, i hem fet també altres actuacions a altres punts de Molins. Bueno, és una actuació d'inversió que ens vam marcar a l'inici del mandat i anem complint, no?, en aquesta reforma de les voreres, i també els propers dies començaran a veure's el plantament d'arbrat, també en el pla d'arbrat, en el que una vegada ja vam deixar enrere la sequera, i ara ens anem a l'altre extrem, no?, amb l'aigua, doncs ja podem començar a plantar els arbres i l'empresa començarà a fer aquesta intervenció en els escocells.
1: I anem també cap al Parc Pont de la Cadena, que també et volíem preguntar, Miguel, s'anuncia també des d'ahir aquestes obres de millora que vam llegir a través d'aquesta nota de premsa de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb aquesta nova guingueta, nous espais d'activitat, ampliació de la zona de jocs, més verd i més ombra, i millores d'accessibilitat, a refer també alguns punts del projecte inicial. Et volíem preguntar d'entrada si hi ha una part que ja es contemplava, ja se'ns havia explicat, però l'altra també, si s'han refet coses, diguem, del projecte inicial, si és que va fallar alguna cosa al projecte inicial que ara s'afegeix o ratifica, o en quin punt ens trobem d'aquestes obres de millora. És a dir, ja es contemplaven totes aquestes obres?
0: No, bueno, quan nosaltres fem un plantejament de millorar els jocs infantils, perquè considerem que estan funcionant però que s'han de millorar, i es milloren perquè a vegades tu fas un projecte i després veus que n'hi ha coses, no?, que les pots millorar i que les pots rectificar. Nosaltres sí que havíem deixat per la part final tot el tema de la guingueta, val? Això ens comportarà que quan estigui acabat pues, disposarem d'un espai per poder anar a aprendre alguna cosa i que els nois puguin gaudir mentre la resta pot estar a la guingueta, pugui fer els nens gaudir d'un parc que jo... bueno, si passes per allà és realment espectacular, sobretot després de ploure, veure com ha crescut tot l'arbrat i totes les herbes i tot el que vam fer, la plantació de la zona, perquè ara mateix està espectacular. Fem aquesta millora, fem una millora a sota de la pèrgola, perquè ens vam adonar, i efectivament a posteriori, que en el camí que nosaltres tenim allà, doncs quan tu vols fer una actuació just davant de la tarima, doncs posar les taules i les cadires en aquella zona amb terra queda una mica complicat, i llavors també es fa una millora del paviment en aquella zona perquè la gent, perquè es puguin fer les activitats. Bueno, jo crec que la millora va moltes vegades en quan tu fas una cosa i com li pos la tens en más 9 i dius, bueno, vull arribar al 10, no? I jo crec que aquesta actuació, que ja la teníem prevista, la de la guingueta, com a tercera fase, ens ajuda a complimentar algunes coses que són de millora.
1: A més, com dèiem, de reparació de trams de paviment, no?, que van quedar malmesos ja de principi.
0: Perquè ja vam tenir alguna actuació dels mateixos serveis municipals que van accedir a una zona que està més pensada per el filtratge de l'aigua que no tant per utilitzar. Bueno, a vegades també els serveis es poden cometre errors. I jo, si no recordo malament, vam tenir també, ara no recordo si va ser la primera festa major que vam fer en aquella zona o no, que ens va entrar un tràiler allà i va decidir aparcar en aquella zona d'allà, i això va fer un petit malbé a alguna zona, i ens aprofitem per aquestes dues zones que es van enfonsar, no? Pues arranjar-les i deixar-les en condicions, però són zones molt concretes i molt, molt localitzades, no? Però jo insisteixo, jo crec que tenim un parc allà que li ha donat la volta a aquella zona, tot el carrer Canal de la Infanta, tota l'arbustiva que tenim en aquesta zona està preciosa, tot el que és la intervenció que s'ha fet tant en Canal de la Infanta com a Pi i Margall, que ara continuarem perquè estem fent el projecte de remodelació del carrer Fascina, del primer tram de Canal de la Infanta i del que ens queda de Pi i Margall, a l'enderroc de l'edifici aquell que ens quedava al mig. Vull dir que això és un dels projectes que presentarem i que la idea seria que es pugui executar a partir de l'any 27. Bueno, hi ha una zona que ha canviat absolutament, no? I que li ha donat una altra centralitat, com es va fer a tota la zona de la plaça de la Llibertat i 1 d'octubre, no? Canviar centralitats perquè es puguin viure d'una altra manera a la vila.
1: Durada de les obres 6 mesos, sí. Llegia, i un cost de 524.381 euros.
0: Que bàsicament és l'actuació de la guingueta, i de... Sí? Sí,
1: que assumeix perquè... l'àrea o és de la Junta?
0: Sí, no, bueno, és de l'aportació que fa, sí? La part que ens toca a nosaltres d'ajuts de l'àrea metropolitana, que es posa són diners de l'Ajuntament de Molins de Rei, però que posa l'àrea metropolitana, per entendre's, no? El PAMUS, no? El PAM. Nosaltres en tenim una sèrie de diners que destinem, com ens farem l'obra també en els propers mesos de la zona de Mariona, que vam presentar tot el tema de remodelació de llocs. En el cas de Mariona sí que posem diners, en aquest cas no, va, absolutament és una obra finançada amb els recursos que li toca a l'Ajuntament de Molins de Rei, però venen de l'AMB.
1: Per tant, aquesta setmana també ja comença
0: ja en principi, posat, Sí, ja han fet la reserva i jo m'imagino que entre demà passat començaran a venir les maquinàries per poder fer les actuacions.
1: I per desmentir o no també aquestes veus que s'esmenten, sí que hi ha obres simultànies ara que estem a pocs mesos de les eleccions.
0: Bueno, sí, sí.
1: Això bueno, està calculat així?
0: Quan tu tens un projecte, elaborar un projecte triga mesos, per no dir anys, i fer un procediment de contractació és tres coses al mateix. Hem fet obres al mig, i és que la gent té potser poca memòria, no? Però el Parc Pont de la Cadena el vam acabar ara fa 2 anys i pico. Vull dir, no? Aquesta primera fase. Vam fer una segona fase de plantació que la vam acabar fa ni un any. El que passa és que la gent ja potser no se'n recorda. Fer un projecte, per exemple, com el pavelló poliesportiu que estem fent al Pont de la Cadena, algú es pensa que es pot fer en un mes, no? N'hi ha un procediment. Tu has de buscar els recursos, has de fer el projecte, ho has de treballar, has d'adjudicar, i això no es fa d'avui per demà. Aleshores, jo, advertència. Aquells que es pensin que l'administració pot anar d'un dia per l'altre i solventar un problema ràpid, ha de saber que té un procediment. A no ser que n'hi hagi una urgència. I les urgències es determinen, com he explicat abans, persones, estructures, que poden danyar a les persones. A partir d'aquí no n'hi han emergències. Són, bueno, ens hem d'anar ràpid. Què passa? Bueno, pues, escolta, no és casualitat que tu triguis un procés. Nosaltres hem estat molt de temps per fer aquest projecte i estem treballant, com he explicat, quan vam acabar el projecte de Miquel Torres, ens vam començar a passar a treballar el projecte del carrer Fascina i Pi i Margall, perquè tenen la seva complexitat, i aquest no es començarà abans de les eleccions, el tindrem i s'iniciarà. També vam fer el carrer, la plaça Pompeu Fabra, Boters i demés, no? És a dir, el que passa és que només tenim la memòria quan volem. En aquest mandat hem fet moltes obres i moltes actuacions. Asfaltem carrers cada any, arrengem voreres cada any, fent carrers com aquest, com hem fet a Borre... Però, bueno, escolta, n'hi ha un procés, i aleshores els processos nosaltres no ens ho podem saltar. Si ens ho saltem, malo, no? Perquè tu estàs cometent una cosa que no és bona, no? I hem de fer les coses bé. Jo crec que l'exemple més clar el tenim a la residència, no? És que el projecte de la residència no és un tema de mandat, és un tema que es porta treballant molts anys, molt transversal, de molts ajuntaments. Saps? Bueno, jo, les casualitats, cadascú que pensi el que vulgui.
1: Per cert, aturem-nos, ja que estem parlant d'obres, al nou poliesportiu de l'Escola Pont de la Cadena, ja en vàrem parlar, si vau escoltar el ple, doncs hi van haver dos punts. Un dels principals acords del ple, doncs, va ser la ratificació de l'autorització per modificar el projecte de construcció del poliesportiu, que incorpora un nou sistema de fonamentació. I es va aprovar també aquesta modificació del projecte executiu i en paral·lel la modificació del contracte d'obres per un import de 278.000 euros aproximadament. Quina és la situació doncs, hores...
0: Continua, el projecte es continua treballant, és a dir, el projecte quan es va fer el geotècnic contemplava dues possibilitats, no?, de poder fer la fundamentació, es va decidir per una i quan van començar l'empresa a veure, però es va decidir tècnicament aquí no n'hi arriba el regidor i diu no, s'ha de fer això. Perquè a mi em fa molta gràcia. Jo l'altre dia li deia un. Aquí resulta que quan les coses funcionen bé és gràcies als tècnics. I xapó. I els tècnics tenen, evidentment, el seu mèrit, perquè al final n'hi ha coses que són decisions seves. Però quan van malament, encara que siguin coses tècniques, la culpa és del polític. I el polític el que nosaltres fem és prendre decisions. Nosaltres la nostra decisió va ser fer un projecte adequat a les nostres necessitats, no un macroprojecte. Un projecte semblant al que es va fer amb el Col·legi de la Sínia. I és que pel matí es pugui utilitzar aquell equipament com un gimnàs per al col·legi i la resta d'hores l'utilitzarem nosaltres com a pavelló poliesportiu. Aquesta és la decisió que prenem i fem l'encàrrec. Llavors es fa un encàrrec, es fan totes les feines i doncs el que fa el projecte diu no, farem aquesta tipologia de cimentació. I quan es comença a fer la tipologia de cimentació s'adonen de que no és factible. I aquestes coses poden passar. Llavors, quan es diuen passa això, hauríem de canviar el projecte, doncs ho fem, canviem el projecte, posem els recursos i continuem. I es continuen les obres. Les obres no estan aturades, ni molt menys, continuen fent-se. Vull dir, i aquestes coses poden passar. Quan et trobes en situacions d'aquestes, l'important és que tinguis la capacitat de reacció. No? I nosaltres l'hem fet, hem modificat el projecte i hem posat més recursos. I és el que nosaltres estem fent. Hem de pensar que tota aquesta zona del barri del Canal és una zona de reompliment absolut. I segurament el geotècnic, quan es va fer, donava uns paràmetres i quan han volgut baixar, que això ens passa sovint, la realitat pot ser que allò que ells pensaven que podia fer-se no es podia fer. Bueno, doncs no és exacte. S'utilitza l'altre paràmetre i es garanteix que aquest edifici tindrà una bona cimentació.
1: Aprofito també, ja que estàvem al ple de dijous, perquè un punt sobrevingut que es va tractar va ser referent a l'ordenança reguladora de les zones de baixes emissions de Molins de Rei, Miguel, que ho vas explicar, però m'agradaria també que si em pots concretar què és el que ve a regular doncs, aquesta ordenança i els punts concrets, perquè també és un tema que genera certa inquietud.
0: T'estàs aprofitant avui que he vingut jo.
1: Ah, està bé, ho tenia tot apuntat aquí.
0: No, està molt bé, jo no... Saps que no defujo mai. Sí. Nosaltres n'hi ha una normativa que va obligar als municipis de més de 50.000 habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és una zona d'altes emissions, a prohibir l'accés a vehicles que no tinguin etiqueta. Els municipis de més de 50.000 ja tenen aprovada aquesta ordenança i ja tenen mesures per prohibir. La primera va ser Barcelona, la resta són la resta de municipis, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Hospitalet, tots aquests municipis, Badalona, Santa Coloma, ja l'apliquen. Va sortir una normativa que diu que aquests municipis que estem a l'àrea metropolitana i que tinguem alguns dels paràmetres que marca com a contaminació, que són, en el nostre cas són les partícules en suspensió, també hem de tenir aquesta ordenança. Tot i no ser municipis de més de 50.000 habitants. Val? Llavors, és un decret que es fa a posteriori, és una normativa europea, una llei espanyola i un decret de la Generalitat que diu Molins de Rei, Sant Feliu, aquests municipis, Sant Joan d'Espí, que no arribem als 50.000 habitants i que tenim aquests paràmetres, heu de tenir aquesta ordenança, que és la mateixa que la resta. Però s'ha d'aplicar a partir de l'any 2027. I el que fem nosaltres és aprovar una ordenança que regula... que ens marca una zona de baixes emissions a Molins de Rei, que és del 25% del casc urbà residencial, que bàsicament és el barri de la Granja i el que podríem dir l'Ametlla, no? És a dir, del carrer Verdaguer, 11 de setembre, llindar de l'autopista fins a la carretera i la bàscula, bueno, i Mariona, perdó, la carretera no estaria afectada i el carrer Verdaguer tampoc estaria afectat. Tu podries creuar el carrer Verdaguer, però el que no podràs, si no tens etiqueta, és accedir a aquestes dues zones que està. Això ho vam publicar l'ordenança al febrer, la vam explicar a la comissió informativa, es va publicar perquè la gent pogués fer al·legacions, la hem aprovat ara, torna a publicar-se per si algú vol fer la seva aportació, però és d'obligador. És a dir, nosaltres ens marca una normativa superior. Què hem fet nosaltres entre moltes exempcions? Moltes, Una, que és que els ciutadans de Molins de Rei que no compleixin aquell requisit d'accedir a les zones de baixes emissions no seran sancionats fins 2 anys després de l'aplicació d'aquesta ordenança. És a dir, si comencem el 2027, fins al 2029 no serà d'aplicació. On estarem el 2029? Ja ho veurem. Nosaltres tenim 2 anys per estudiar exactament quanta gent afectada de la nostra vila, perquè tindrem càmeres que ens ajudaran a interpretar el que està passant, és afectada per aquesta normativa i quines mesures hem de poder prendre i si es modifiquen algunes de les decisions, perquè en teoria a partir del 27, si no recordo malament, a la resta de municipis també estarà prohibit l'accés a les etiquetes grogues. Ah, no sé si és 27 o 28, perdoneu-me, però jo les dates a vegades, però més o menys, n'hi ha un moment en què l'etiqueta groga, que és el gran debat que té en aquests moments la Generalitat i els municipis, de dir, bueno, una cosa són les que no tinguin etiquetes, però clar, prohibir els vehicles que tinguin l'etiqueta groga, ja el percentatge de vehicles i la seva afectació és molt elevada. Bueno, i aquí estem. Nosaltres, de moment, hem aprovat l'ordenança, l'aplicarem, evidentment, però no sancionarà la gent, els residents de Molins de Rei, fins al 2029.
1: Tot i que també, ja ho esmentava el regidor, hi ha moltes més excepcions.
0: Moltes, pues, vehicles de TMR, transportistes del mercat, transportistes que facin... n'hi ha excepcions, no?, que estan contemplades a l'ordenança, que s'aplicaran, evidentment, no només per la gent de Molins de Rei, sinó també per la gent de fora.
1: I amb els populars vehicles clàssics, aquests...
0: També tenen una excepció a aquells que estan considerats històrics. Això contempla l'ordenança i ho contempla la norma, és veritat que aquests vehicles tenen una limitació a l'hora de sortir també al carrer, no sé quantes hores o dies a l'any, però sí, també n'hi ha excepcions per vehicles històrics.
1: Bé, doncs això... I com és que va ser punt sobrevingut?
0: Va ser un punt ple? Sobrevingut perquè nosaltres, tot i que el vam tractar al febrer, la Comissió de Reglaments la vam reunir a principis de setembre, que és la que ho va aprovar, val? Ho va aprovar la Comissió de Reglaments de l'Ajuntament, vull dir que... I clar, des de que aprovem a la Comissió de Reglaments ens va passar molt de poc temps a la Comissió Informativa, val? I no es va donar temps, però tota la documentació tothom ja ho tenia, i a més, si veu poder escoltar el debat, no és un debat que nosaltres hagin amagat, al contrari, no? El vam tenir a la Comissió de Reglaments, ja vam advertir tant a portaveus com a la Comissió Informativa, que segurament, perquè faltava l'informe de secretaria, el tindríem que portar com a sobrevingut al ple, no va haver-hi cap problema, si no l'haguessin portat, perquè som conscients de que la documentació, però es tenia tota la documentació, només faltava l'informe de secretaria que va donar, era favorable a l'aportació d'aquest punt.
1: A veure, de coses també que han passat aquesta setmana, positives, perquè no digui el regidor que sempre li traiem, va assistir en un acte el regidor acompanyant el sergent David Hernández, parlem de la Guàrdia Urbana, actual cap en funcions de la Guàrdia Urbana, en David, que ha rebut la creu al mèrit policial amb distintiu blanc concedida pel Ministeri de l'Interior a proposta de la Policia Nacional. Això és en reconeixement a la seva trajectòria professional?
0: Bueno, efectivament vaig acompanyar el sergent...
1: On es feia això?
0: Això es feia al Fòrum, allà al final, al Palau de Fòrum de Congressos, que està al final de la Diagonal. Es fa cada any, és el dia...
1: Dia de la Policia Nacional.
0: Efectivament, és el Dia de la Policia Nacional. Sí. Àngeles Custodios, per entendre'ns, que Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel, són els àngels custodis i és el Dia de la Policia Nacional. I el sergent ja va ser condecorat l'any passat per la Guàrdia Civil, també. Vull dir que no li ve de nou, és una persona que té, que a la seva trajectòria professional li fa molt treballar i col·laborar amb altres cossos policials, val? Perquè és la seva feina de connexió entre la Guàrdia Urbana de Molins de Rei i altres cossos policials, i en reconeixement a aquesta tasca, penseu que cada vegada que nosaltres fem un dispositiu amb altres cossos policials, ja sigui Mossos, ja sigui Policia Nacional o Guàrdia Civil, ha d'haver-hi pues, una col·laboració, i la persona que s'encarrega de fer aquesta col·laboració i aquesta coordinació és ell. I, bueno, pues, evidentment és una decisió del cos de la Policia Nacional felicitar, no?, i posar en relleu la trajectòria d'un agent del nostre cos en un moment en què, bueno, pues, sí, efectivament està accidental però per malaltia de l'actual cap, i que, bueno, hem pogut veure, no?, i suposo que s'ha analitzat també el desenvolupament de la Festa Major, on bueno, nosaltres estem fent un esforç important en recursos personals i materials perquè la Guàrdia Urbana pugui fer la seva funció, però hem de dir també que, evidentment, altres cossos policials també ho fan i aquí pues, estem molt contents en el desenvolupament dels darrers, de la darrera Festa Major i de les darreres actuacions policials a la nostra vila.
1: El balanç seria positiu, doncs, del dispositiu... De
0: absolutament.
1: La Festa Major?
0: Bueno, sí, no, jo no diria de Déu, perquè al final sempre s'escapen coses i passen coses. Però quan passen coses, però tu pots preveure, és a dir, l'any passat vam sortir a les notícies perquè vam fer una detenció del germà d'una persona molt coneguda. Però no va haver-hi una transcendència, van passar coses. Hem tingut incidències, sí, clar. I de fet, va haver una detenció per part de Mossos que no tenia res a veure amb la Festa Major, però són col·laterals, no? Però nosaltres estem contents perquè jo crec que hem millorat molt el dispositiu, hem millorat molt la zona, perquè vam fer una actuació de millora tant del carrer Raceta i de tot l'accés del carrer davant del Col·legi Pont de la Cadena, que hem guanyat en molta il·luminació a tota la zona, hem millorat la il·luminació de l'accés al Parc del Llobregat. És a dir, tot això ens anima a anar fent millores, evidentment, i quan van passant doncs anem millorant, no? I jo crec que és un bon dispositiu, vam donar i garantir la seguretat perquè la gent tingués aquesta sensació de seguretat. Passen sempre incidents, però són mínims els que hem tingut i la nostra valoració és molt positiva.
1: Hi haurà acte de reconeixement per cert, de la Guàrdia Urbana?
0: Sí.
1: Aquest any sí, eh?
0: Sí,
1: molt bé.
0: Sí, com sempre. Jo crec que no és només el reconeixement que fem al treball d'agents de la Guàrdia Urbana, sinó també de la societat civil, que ens ajuda a tenir una vila més curosa. Nosaltres, moltes de les actuacions que fem, moltes vegades les fem perquè el ciutadà ens truca i ens avisa, i amb això podem fer prevenció. I hem fet algunes feines de detenció i de prevenció gràcies als ciutadans. Aleshores, aquí és un acte de reconeixement de tothom que cura de la resta de la gent. No només de la Guàrdia Urbana, sinó també dels voluntaris de l'ADF i de Protecció Civil, dels professionals de l'Ajuntament, d'altres cossos policials com la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, i sobretot dels Mossos d'Esquadra, que sempre estan a la nostra vida, de bombers, de serveis d'emergències, de la Creu Roja. Bueno, doncs, aquest acte, que és evidentment que és l'acte de la Guàrdia Urbana, serveix també per fer un reconeixement a aquella gent que col·labora i ajuda a la gent d'una manera altruista.
1: Aprofitem per parlar també de com està justament la Guàrdia Urbana, perquè em sembla que era això a finals del curs passat, que vau aprovar també al ple per unanimitat la creació d'un lloc de treball d'inspector de la Guàrdia Urbana per preparar la pròxima jubilació, llegíem, de l'actual cap del cos, que veig també que ha generat debat, i et volia preguntar si han de coincidir molt en el temps els dos inspectors, si això és una anomalia, perquè també algunes veus deien que això era com una anomalia, i que ens ho expliqui el
0: dos regidor. Coses, un al final de curs vostre.
1: Correcte, sí, el curs juliol, no?
0: Efectivament, sí, sí. Vull dir que el vostre curs és diferent al curs nostre, que va per anys.
1: Correcte. Sí, temporada.
0: No, mira, jo... Sí, veig que n'hi ha molts experts en tot això, no? Com abans, com n'hi ha experts que ens diuen com solventar les inundacions, i experts en la matèria sempre n'hi ha. Nosaltres vam prendre una decisió, i si us fixeu, és una decisió que, a més, a la sala de plens és unànim. I se'ns valora així. Jo recordo, i sap greu dir-ho, però les meves primeres intervencions com a regidor de recursos humans en aquesta segona etapa, ens van tirar mesos, i tu te'n recordes, que m'anaves preguntant, bueno, i això de... Bueno, pues ara no són notícia. Crec que hem redreçat una situació important i hem treballat de valent internament per redreçar una situació de la gestió dels recursos humans en aquest ajuntament, que ara mateix es valora poc, però que la feina és intensa i de cada dia. I aquí nosaltres prenem una decisió, que efectivament hi haurà un moment en què l'inspector cap es jubilarà, però no només aquí, és que ho fem en altres llocs. És a dir, intentem en la mesura del possible que n'hi hagi un canvi de coneixements, no? Intercanvi de coneixements. Però de bon rotllo, és a dir, la complexitat del cos de la Guàrdia Urbana no la té a altres llocs. Perquè no és només conèixer una plantilla de 40 i pico persones, sinó de comprendre la complexitat que significa administrar una vila com Molins de Rei, que no només has de conèixer la gestió del personal, sinó de conèixer la seva pròpia realitat. I nosaltres aquesta aposta la fem perquè el que volem és que la persona que vingui pugui començar a treballar de valent amb l'actual inspector i amb l'actual plantilla, conèixer i implementar. El que no li agradi, jo ho sento molt, doncs mire, que es dediqui a altres coses. Jo sé que n'hi ha gent que especula, valora o es pensa que esto es un chiringuito, això no funciona així. El que ho diu, segurament és perquè ell ho faria i perquè ell pensa que aquesta és la seva manera d'actuar. I nosaltres amb això hem de ser curosos. L'administració pública és com és, té els seus filtres, té la seva manera de fer, de ser garantista en l'accés dels llocs de treball. Con la qual, el que digui el contrari, bueno, ja ho veurà. Ja ho veurà com és el procés, perquè els processos són garantistes, estan els representants sindicals, estan... I nosaltres, quan tu aproves una cosa per unanimitat, perquè la pactes, perquè la parles amb l'oposició, perquè li fas i li expliques que nosaltres el nostre objectiu és posar pel davant dels interessos de tot, els interessos dels molinencs, aquesta és la nostra feina. La resta és soroll malintencionat de gent, molt mala gent. Aquí ho deixo.
1: Per situar-nos, ara es va crear la plaça, no?
0: Ara el que haurem de fer és el procés.
1: Ara s'ha de fer el procés.
0: En la fase d'elaboració de plecs, que l'elaboració de plecs sempre, i més en aquests llocs de treball... Mira, ara nosaltres estem en una promoció interna de sergents.
1: Sí.
0: Pues els que faran tot el procés de selecció i exàmens i demés ens venen de la Direcció General de Policies Locals i de la Direcció i de les Administracions Locals. Perquè nosaltres volem ser garantistes. I el que volem és que vinguin de fora i ens diguin no, volem el millor. I amb aquest procés farem exactament el mateix. Exactament el mateix. Que no quedi cap mena de dubte. I si algú insinua, com he llegit en algun lloc, alguna cosa, bueno, pues a lo millor algun dia hem de prendre algun tipus de decisió també, perquè, miri, jo soc de Molins de tota la vida. I els meus fills viuen aquí. La meva família viu aquí. I jo tinc un límit a l'hora d'assumir que n'hi ha algú que em difami i que digui coses que no són veritat, que les demostri, i que si creu que jo faig alguna cosa que és un delicte, ja sap el que ha de fer. Perquè les vegades que m'ha passat ha vingut un jutge i ha dit que jo sempre he actuat amb absoluta netedat. Net. Perquè la meva intenció aquí sempre és treballar per la meva vila. N'hi haurà gent que no li agradarà. Però el que no li agradi, escolti, si algú considera que jo faig alguna cosa que no està bé, ja sap el que ha de fer.
1: Queda clar, doncs escolta, ho deixem aquí, en tot cas, per acabar més distesament. Jornades Europees de Patrimoni aquest cap de setmana, demà ja en parlarem, però també des de, no sé, me'n recordo que no, que cada any intenteu afegir-vos-hi amb algun acte, no?
0: A les 6 de la tarda un recorregut per la diferents habitatges de la vila,
1: sí,
0: que són intervencions que s'han fet per protegir habitatges o equipaments, i que es comença a les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans, i el primer espai que visitarem és un habitatge que es va rehabilitar abans de l'aprovació del PEPA, i té molt de mèrit que la gent que va intervenir, tant l'arquitecte com els propietaris, volguessin fer aquesta preservació, que de fet és un arquitecte molinenc, i això nosaltres ho volem posar en valor. La resta són equipaments que han passat tots per al Pla Especial del Patrimoni, menys un de Pi Margall. El que volem explicar amb els arquitectes és quines són les intervencions i per què ha servit el PEPA a l'hora de dir com hem treballat aquestes intervencions de millora. Farem aquest recorregut que acabarà a la carretera i que jo crec que és força interessant i val molt la pena veure-ho.
1: Doncs ho deixem aquí, l'espai de preguntes a l'alcalde avui amb el regidor Miguel Zaragoza. Moltes gràcies, Miguel, per les explicacions, i que vagi bé la setmana.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
1: Moltes gràcies. Arribem a les 11, mira, ja no ens queda més temps. Fem una pausa i de seguida tornem amb l'última hora del programa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
3: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415C a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
5: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 11. Informació local.
6: Aquesta tarda hi ha un concert a la Federació Obrera que es va haver de posposar per la pluja. Avui a 6:45, actuació de la coral de gospel amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta tarda a la Federació Obrera, entrada lliure. També avui a 6:45 de la tarda, cuina de les emocions al mercat. És un taller que explicarà com descobrir determinats aliments i la manera de cuinar-los i com això contribueix al nostre benestar. Per participar-hi cal presentar un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. Aquesta tarda també és l'última per apuntar-vos a la sortida que fan els Amics del Museu a Tàrrega. La sortida serà el diumenge 18 d'octubre al Mas de Colom, al Museu Trepat, visita guiada per aquests dos espais i després dinaran. Les inscripcions es fan aquesta tarda de 5 a 7 al Museu del Carrer Pintor Fortuny per persones sòcies i obert també al públic general. El preu és de 60 euros pels socis i 65 pels no socis. Avui el CEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van pujar al cim de l'Everest l'any 1985. Els catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadià que van aconseguir desplegar la bandera catalana a l'Everest. El documental el podreu veure avui a les 8 del vespre, al local del CEM, entrada gratuïta. I també destaquem noves dates per activitats que es van suspendre diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta. Per una banda, la bicicletada Miquel Torpijoan es durà a terme diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, un recorregut de 6 quilòmetres que sortirà des del passeig del Terraplè, l'alçada de la plaça de la Llibertat. I la festa dels Miquels, que no es va poder dur el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja, es va posposar diumenge passat, però tampoc es va poder celebrar per les restriccions per l'avís temporal i ja tenim nova data. La festa dels Miquels es durà a terme el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. I també destaquem que s'ha convocat el 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, concurs per infants i joves de 16 a 18 anys. Podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició el tema és: què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs si voleu consultar les bases podeu entrar al web molinsdarrer.cat/concurs-lluís-fisas i recordeu que els dibuixos es poden entregar, dibuixos o pintures, a la Federació Obrera fins al 6 de novembre. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Adéu, filla. T'espero per dinar?
3: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

Les 11 del matí i 9 minuts seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Aquesta última hora del programa que aprofitarem per proposar-vos una excursió serà la recta final amb el company Héctor Zacarías a l'Espai Camins. Avui partirem del Santuari del Miracle, el Solsonès. També tindrem amb nosaltres el Javi Gómez des del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per parlar de la nova campanya d'informadors ambientals a peu de territori per aquesta tardor. El Javi, que és tècnic del Servei d'Estratègia i coordinador d'aquestes campanyes d'informació, serà a partir de 11:45, però ara us volíem destacar també un dels esdeveniments d'aquest cap de setmana, que es tracta de la Festa de Tardor de Sant Feliu de Llobregat. De seguida saludarem l'alcaldessa, si tot va bé, de Sant Feliu, la Lourdes Borrell, perquè ens parli d'aquestes més de 100 propostes que Sant Feliu tindrà a partir d'avui, aquesta tarda, i fins al dilluns, dia 12, amb diverses qüestions, novetats, propostes culturals que repassarem amb l'alcaldessa. Però abans, mireu, tindrem bona música a Sant Feliu, perquè tindrem, per exemple, el Ginestà i els Catarres a les nits de festa major. Anem a escoltar el Ginestà precisament amb un Sant Feliuenc com és el Nil Moliner. I de seguida intentem doncs parlar amb l'alcaldessa. Els Ginestà, que publicaven fa poques setmanes, jo diria que van estrenar aquesta cançó, acompanyats, com dèiem, del cantant santfeliuenc, del Nil Moliner. Si us sembla, escoltem doncs aquesta cançó, que porta per nom Amb qui estaràs, i de seguida parlem de la Festa de Tardor de Sant Feliu.

0: Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.
1: Efectivament, doncs hem escoltat els Ginestar amb el Nil Moliner. Un minut i arribarem a un quart de dotze. Tenim dificultats per parlar amb l'alcaldessa de Sant Feliu. Doncs intentem fer un moviment, com que teníem pendents també, ens estava esperant el company del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Avancem el contingut, si us sembla bé, li hem demanat al Javi si ens pot atendre abans, i avancem el contingut de Collserola i intentarem després parlar amb l'alcaldessa de Sant Feliu.

0: Avui a l'espai que compartim quinzenalment amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, us volem parlar de la nova campanya d'informadors ambientals a peu de territori per aquesta tardor, després que la campanya prevista per la primavera d'enguany s'hagués d'anul·lar a causa de les restriccions per controlar el focus de la pesta porcina africana. Si ho recordeu, fa algun temps ho havíem parlat, i avui volem tornar a recordar en què consisteix aquesta campanya, i per això ens acompanya al telèfon el Javi Gómez Vargas, que és el tècnic del Servei d'Estratègia i coordinador de les campanyes d'informació ambiental al territori del Consorci del Parc. Hola, Javi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Bon dia. Doncs, si et sembla, per fer memòria, i abans d'entrar en la campanya concreta d'ara, aquesta tardor, m'expliques en què consisteix en línies generals aquesta campanya i quin és, o quins són els seus objectius?
1: Doncs mira, el Servei d'Informació Ambiental, com has indicat tu, a peu de territori, justament és això, un conjunt de parelles d'informadors i informadores ambientals que transiten a l'interior de l'espai protegit per oferir informació i sobretot també per fer un seguiment de quin és l'ús públic que s'està fent al parc, és a dir, informar de possibles afectacions que hagi hagut en l'espai protegit, com per exemple us podeu imaginar aquests dies amb el tema de les pluges, és a dir, són persones que tenim a peu de territori, que són els ulls i les orelles de tècnics que poden donar fe d'incidències que pugui haver-hi al parc, però sobretot també, i aquesta vegada m'agradaria posar l'accent, és una campanya molt adreçada a l'escolta ciutadana, ja que els ciutadans puguin, diguéssim, compartir els neguits que tenen sobre la gestió de l'espai protegit. És cert que el Consorci té altres canals de comunicació per fer aquesta compartició, no?, de què està passant a l'entorn, que li preocupa la gent que viu al voltant de Collserola, com és el formulari Collserola Respon, però sempre parlar amb persones que estan de tu a tu, no?, aquesta atenció més presencial és molt interessant. Uh-huh. I són objectius que hem anat repetint des de l'any 2024, que és quan va començar aquest servei d'informació de territori dintre d'un projecte molt més gran de tota la Generalitat de Catalunya per tots els espais protegits del país, entre el qual Collserola, però és un objectiu que, com has indicat tu en la teva introducció, amb l'escenari de la pesta porcina, doncs sí, Hem hagut d'adaptar una miqueta.
0: Perquè parlàvem de la primavera, això vol dir que feu dos cops l'any, diguem, aquesta campanya?
1: Sí, aquesta iniciativa, com et deia, sí, Parteix de la Generalitat de Catalunya per tots els espais del país i es va iniciar el 2024. Mm. Del 2024 i tindrà vigència fins al 2027. Llavors, dona llibertat per disposar d'aquestes persones a peu de territori i organitzar-les de la millor manera que cada espai natural decideixi. Aquí a Collserola les necessitats d'informació s'incrementen sobretot a la primavera i a la tardor, que és quan més persones visiten l'espai protegit, i per això les nostres campanyes s'organitzen a la primavera i a la tardor. A part també perquè l'estiu és un moment de pic àlgid de calor, que hi ha una freqüentació més baixa, i a més no, hi ha moments en què no recomanem ni tan sols venir per la gran calor que hi ha o per el risc

0: incendi, i per això se situen principalment a la primavera i la tarda. I com bé dius, la primavera passada, malauradament, vam haver de cancel·lar-la, sí, donades les restriccions.
1: Que encara segueixen vigents, i ara ja ho lliguem cap a l'inici d'aquesta campanya de tardor. Com es presenta, i si presenteu alguna novetat respecte a les anteriors edicions?
0: Doncs sí, la veritat és que va ser una pena no poder organitzar la campanya de primavera, que anys anteriors havia tingut molt bons resultats a nivell de quantitat de persones ateses i de neguits recollits, d'informació recollida, i el que hem hagut de fer ha estat no renunciar a aquesta campanya de tardor, però adaptar-la a les restriccions. És a dir, el que no farem serà posar persones informadores del parc en espais en què no es pot transitar, evidentment som els primers que hem de complir aquestes indicacions, i el que farem és reubicar els informadors i informadores en espais on sí es pot permetre aquest moviment, aquest trànsit de persones, que són especialment les zones urbanes, és a dir, a prop dels equipaments, que a zones asfaltades, i a espais com, per exemple, la proximitat dels habitatges, que de fet són molts, la perifèria del parc n'és plena, d'aquests habitatges, d'aquests barris de muntanya, d'aquestes zones urbanes que toquen directament al medi natural i que no cal entrar-hi. Mm. És a dir, posem, diguéssim, aquestes veus i aquestes orelles en llocs on sí podem tenir aquesta interacció amb la ciutadania sense haver de infringir les restriccions que actualment tenim sobre el territori.
1: Quantes parelles hi teniu, sobre el territori?
0: Doncs, a diferència d'altres campanyes, hem incrementat una parella, perquè sí, justament per tenir aquesta orella posada amb l'opinió veïnal, hem activat una parella d'informadors durant els dies feiners. I dilluns a divendres tenim una parella d'informadors. I com en altres campanyes havia passat, dissabte, diumenge i festius, tenim dues parelles d'informadors més. Amb això el que tenim són persones que hi ha peu de territori, en un total de 16 punts, 16 zones que, com us dic, estan a prop de nucli urbà, estan inclús dintre del nucli urbà, i que fan aquesta tasca d'escolta activa a la ciutadania.
1: Molt bé. Dins d'aquestes zones, si no vaig errat, una d'elles és la nostra vila, no? Molins de Rei.
0: Sí, de fet, Molins de Rei hem intentat que gairebé tots els municipis del parc tinguin informadors al llarg de tota la setmana, és a dir, no discriminar per cap de setmana o entre d'ell, sinó tenir un espectre global, una visió global de què és el que està passant en el territori. Llavors, tant de dilluns a divendres com a dissabtes, diumenges i festius, tindrem presència d'informadors i informadores al municipi de Molins de Rei. Mm. Concretament, a la zona de l'entrada de Can Ravella,
1: sí,
0: que és una zona que ja havia estat a altres campanyes d'informadors ambientals. És un punt molt interessant, un punt de parc que dona molta informació de l'ús públic del parc, i per això l'hem repetit en la parella de cap de setmana. I afegim la zona dels nuclis habitats del voltant de la Rierada, de Vallpineda, etc.
1: Sí.
0: Entre setmana, de dilluns a divendres, per copsar més les sensacions, les opinions del veïnat que hi ha en aquella zona, o de les persones que accedeixen als equipaments que sí que es pot accedir d'aquella zona.
1: I pel que fa a dates concretes, Javi, això ja ha entrat en vigor o començarà aviat?
0: Mira, tot just durant el mes de setembre,
1: sí,
0: vam fer les formacions a les persones que ens acompanyaran en aquesta campanya d'informadors, sessions per conèixer una miqueta l'activitat del parc, la normativa del parc, conèixer els punts d'informació on fer el servei, la casuística de cadascuna de les zones, i el servei es va posar en funcionament oficialment. La primera parella va entrar, sí, a fer aquest servei actiu l'1 d'octubre. I els tindrem sobre el territori fins al 13 de desembre, dia que farem una sessió de tancament amb els informadors perquè ens facin aquest retorn més global, és a dir, nosaltres tenim retorn dels informadors cada dia a través d'un formulari de servei. També tenim retorns en les sessions de formació continuades que els fem, però ens agrada acabar aquestes campanyes amb un tancament formal que serà el dia 13 de desembre. En total seran 74 dies.
1: Molt bé. Entenc que aniran degudament identificats, no?, perquè la gent els pugui reconèixer bé.
0: Sí, els nostres informadors porten una armilla identificadora,
1: sí,
0: que els identifica, i que també porten els certificats conforme són persones que estan prestant un servei al parc, i això també és important perquè cal que també estiguin identificats pels cossos de seguretat o agents rurals, etc. I també els veureu o els identificareu fàcilment perquè porten dispositius electrònics, és a dir, porten unes tablets en les quals ens ajuden a fer aquests formularis que us he comentat al principi, no? A la recollida de les opinions per part de la ciutadania, i en cas que alguna persona vulgui donar avís d'alguna incidència concreta, i ara ens ve al cap sobretot el tema de les caigudes d'arbres, amb el tema de les olles avisades, etc., poden fer ús del formulari Collserola Respon, que és aquest formulari telemàtic que tenim a la web del parc i que qualsevol persona que visita o que viu al voltant del parc pot fer-ne ús per anunciar justament incidències d'aquestes. La gràcia d'aquests formularis és que ens permet estandarditzar la informació, i la nostra informació, per exemple, la compartim amb altres espais protegits de Catalunya, és a dir, portem un seguiment de com quantes persones s'atenen, quines són els dubtes, preguntes o les temàtiques que s'interessen, i aquesta informació va molt més enllà, perquè no només es queda a nivell de Collserola, sinó que es comparteix amb altres espais protegits, però també és important que aquests formularis que els informadors et poden ajudar a fer amb la tablet, amb el dispositiu, com el Collserola Respon, directament entren en un circuit que va als tècnics del consorci. És a dir, que qualsevol opinió, qualsevol incidència que un ciutadà o ciutadana vulgui donar fe, doncs automàticament entra en un circuit que pot ser resposta.
1: Deies que s'acabaria a principi el 13 de desembre, que és quan se'ns anuncia, a veure, després d'aquestes setmanes intenses per intentar doncs, ja acabar amb tots els porcs senglars aquí a Collserola amb pesta porcina africana, no? Aviam si a partir d'aquí pot haver-hi una desescalada i podem tornar mica en mica al parc, no?
0: Clar, en principi, això és com tot, no? Nosaltres com a consorci, entre les nostres atribucions, com a gestors del parc, el que fem és aplicar totes aquelles competències que nosaltres tenim. Nosaltres no tenim la competència de negar o no aquest accés. Això, aquestes restriccions i aquesta política depèn del DARPA i nosaltres hem de seguir. El que sí que podem fer és informar. Llavors, aquest servei és aquest suport que des del gestor del parc podem donar perquè la informació arribi millor, perquè les preguntes i sobretot els dubtes puguin arribar i puguin ser atesos d'una manera més directa i sobretot el que dèiem al principi, no? Una miqueta de persona a persona i no un portafreda com pot ser una pàgina web o una informació vista en pantalla. Seguir les indicacions i veure què és el que passarà, doncs, evidentment, nosaltres estarem adaptats i així ens ha passat, perquè justament em ve al cap que l'any passat quan teníem els informadors ambientals de la campanya de tardor, que la teníem molt orientada a la divulgació dels valors del parc, etcètera, etcètera, doncs mira, un 28 de novembre va saltar la notícia de la pesta porcina i les persones que estaven integrant aquest dispositiu es van posar mans a la feina per canviar una miqueta l'objectiu de què estaven informant i com estaven informant. I van ser molt importants durant aquells dies per posar una miqueta més de veu a què estava passant els primers dies de l'episodi. Ara és una mica igual, és a dir, identificar-los com a persona que ens poden escoltar i que poden atendre les nostres peticions. Evidentment, no són agents de l'ordre en cap dels casos i tampoc són cap tipus d'agent de l'autoritat. Són persones com tu, Oriol, i com jo, sí, que et poden informar del que veuen i que poden recollir les inquietuds de la ciutadania. I crec que això és la part positiva d'aquest tipus de serveis d'informació.
1: I pel que us consta, la gent segueix en línia general respectant doncs, aquestes restriccions que tenim actualment vigents?
0: Doncs això és com tot. És a dir, en qualsevol situació hi haurà persones que sí que les segueixen, persones que no les segueixen. Em ve al cap aquests vídeos que a vegades veiem per xarxes socials la darrera setmana amb els avisos per aiguats, per exemple, que es van tancar els parcs de Barcelona com la Ciutadella, i tot i així hi havia persones que anaven entrant i sortint de la Ciutadella. És a dir, això és com tot. Tindrem persones que sí que ho respectaran, persones que no. En general, per la informació que nosaltres tenim de seguiment d'ús públic i per les opinions que tenim fora de xarxes, evidentment, perquè les xarxes és un altre món, la ciutadania crec que sí que està seguint molt aquestes recomanacions en la mesura de les seves possibilitats. Mm-hmm. És a dir, i també s'entén que pugui haver-hi veus discordants, com en tot. Però, en general, sí. I el que ens diuen els nostres informadors justament és això, és a dir, moltes vegades tenim tendència a pensar que la crispació que es viu en xarxes socials és la realitat, però, sincerament, i això és una opinió també molt meva,
1: sí,
0: no és la realitat. És a dir, quan els informadors i informadors es troben de tu a tu amb el veïnat, amb persones que pugui haver-hi per allà en aquell moment, no? Amb què pots parlar i interactuar, parlant s'entén la gent, i evidentment en una conversa hi haurà punts de trobada, hi haurà també punts de discussió, però el contacte humà va molt més enllà que qualsevol contacte de pantalla o qualsevol crispació d'aquesta que veiem en pantalles. Per tant, jo crec que sí, jo dono aquest vot de confiança i sobretot dono aquest valor al tu a tu que fan aquest tipus de campanya.
1: Molt bé, doncs anirem tancant. No sé si vols afegir alguna cosa més, Javi, respecte a la campanya que ens ha ocupat doncs, aquest espai d'avui.
0: Bueno, doncs sobretot que si les persones de Molins veuen i interactuen amb els informadors i informadores, doncs que no dubtin a explicar-los i compartir amb ells i amb elles les inquietuds que tinguin, perquè és un mecanisme molt interessant per fer arribar aquests dubtes, aquestes preguntes o aquestes incidències que pot haver-hi al voltant del parc i fer que tothom una miqueta s'impliqui amb aquesta transmissió d'informació de qualitat. Informació de qualitat, que és el que finalment ajuda que tots i totes anem endavant.
1: Molt bé, doncs avui hem parlat d'aquesta nova campanya d'informadors ambientals a peu de territori per aquesta tardor, que doncs, anirà a partir d'aquest 1 d'octubre fins al dia 13 de desembre, i ho hem fet amb el Javi Gómez Vargas, que és tècnic del Servei d'Estratègia i coordinador de les campanyes d'informació ambiental al territori del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Moltes gràcies, Javi, i fins la propera, eh?
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Bon dia.

0: En punt 11:45 d'aquest matí de dijous 8 d'octubre, just el dia que comença la festa de tardor 2026 de Sant Feliu de Llobregat. Llegim amb més propostes que mai, amb més de 100 activitats que s'allargaran des d'avui, com dèiem, fins al dilluns que ve, dia 12 d'octubre. Avui hi ha aquest tret de sortida amb aquest acte protocolari que ara volem comentar, de fet l'acte i tot el que ha de donar de si aquesta festa, parlant amb l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, la Lourdes Borrell. Alcaldessa, què tal, com estem? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i sense pluja.
0: Sense pluja, ara anava a dir, suposo que pendents del cel, no?
1: Sí, sí, tot i que dona, almenys ahir donàvem pluja per la tarda, esperem que no, perquè ja n'hem tingut molta, està molt bé, però que no faci mal i ens deixi fer les festes, que hi ha molt d'esforç per part de tothom de que es puguin realitzar.
0: Molt bé. Unes festes, llegir, ara entrarem en algunes qüestions concretes, però que, segons deia l'alcaldessa, que serà una de les més inclusives i participatives que s'han celebrat a Sant Feliu. Ens ho explica, això?
1: Bueno, estem en un moment, Sant Feliu, estem en el soterrament, val?
0: Sí.
1: I les festes, el que hem procurat també és que uneixi barris, que uneixi les tradicions i que uneixi també les diferents generacions. Això vol dir que actuarem en totes les places de tots els barris de la nostra ciutat. I en aquest cas també perquè seran inclusives. És un dels treballs que hem fet, que tothom pugui veure pues, l'encesa del campanar, que tothom pugui està també veient tota l'entitat, que és les festes de tardor, amb el tema dels entremesos, el seguici, que ho podran seguir també en una de les places, amb unes pantalles grans, perquè totes les persones que tinguin problemes o tinguin por al foc o el son, en aquest cas també criatures, doncs ho puguin veure des de diferents espais.
0: Molt bé. I una festa de tardor que arriba, com dèiem, segons llegíem, amb moltes més propostes que l'any passat, que han passat de 75 a 102 activitats, alcaldessa.
1: Exacte. Per aquest fet de que també anirem repartint per el que és tota la ciutat, no solament és en la part del centre, sí, sinó repartir. Això fa que també, i també en tenim un dia més, uh-huh, que aquest dia més no vol dir que tinc que fer 25 més, però Déu-n'hi-do la possibilitat que té tothom de trobar allò que li pugui agradar. Uh-huh. Recordem que tenim unes entitats de cultura popular i tradicional que han anat creixent durant tots aquests anys, que celebrem molts aniversaris en aquests moments. Estem celebrant els 40 anys les Trabucaires de Sant Feliu, els 30 anys els Castellers, Magentes, els 15 anys els Tronats, els 25 com a ciutat gegantera. A més, també hem fet els 25 que han fet també una de les figures importants en aquest cas, que va néixer ja en la part del barri de la Salut, que és una de les també que els més petits van poder anar treballant al llarg d'aquest temps. Jo crec que és els petardons i les petardones, que jo crec que s'ha de poder també veure des d'on venim, el que ha anat creixent la festa de tardor i que no seria possible sense l'esforç de totes les colles, les entitats, les associacions, l'Ajuntament que acompanya, és de les més comunitàries que hi ha.
0: Com dèiem, comença avui la festa amb el que significa el lliurament del mocador d'honor, que això dona el tret de sortida a la festa. En aquest cas, a Àngel Merino, això ho fareu des de l'antic balcó consistorial del carrer Laureà Miró. Expliqui'ns, alcaldessa, què significa doncs, el fet del lliurament del mocador d'honor, en aquest cas a una persona com Àngel Merino.
1: Bueno, cada any li donem a través de la petició de colles i entitats i dintre del Consell de Cultura en el que es decideixen i després s'eleva al ple, o sigui que totes les forces polítiques també van votar, cada any s'atorga aquest mocador a alguna de les persones que han sigut pues, emblemàtiques, importants, que han fet aportacions sí. i que han fet que aquesta festa arribi fins aquí. En el cas de l'Àngel Merino sí que és diferent, perquè també ha sigut polític, ha sigut regidor de Cultura, ha sigut alcalde, i en aquest cas pues, bueno, se li atorga perquè si el mocador d'honor pues, va iniciar ell també aquest homenatge a cada una de les persones no? que han pogut fer o va iniciar ja en els seus moments. Recordem que està des del 1983 i en aquest cas el que he fet pues, bueno, va organitzar també la festa de tardor perquè en aquella època era diferent també, ell ho comenta també que en aquell cas era pues, el tema d'immigració, a l'agost no hi havia ningú, tenim el nostre patró, és la festa major és a l'agost
0: sí.
1: i es va fer aquesta amb el copatró que és Sant Ramiri en aquest cas i en aquí pues, començar a treballar pues, en els seus moments pues, per fer també cohesió amb tota la part immigratòria que teníem a la nostra comarca per venir a treballar a les fàbriques val? I que teníem en aquest espai. Ara, en aquests moments, pues, d'aquell moment ara, ha anat creixent, lògicament, no són el mateix número d'entitats, ni de colles, ni d'implicació, ni de la ciutat, perquè ha sigut una ciutat creixent. Estàvem a 36.000 persones i ara estem a 47.000. Llavors, en aquí pues, seguim aquesta d'ampliació de lo que són les nostres tradicions i les nostres tradicions sempre s'han inventat en algun moment i necessitem part creativa. Per això aquest any també vam fer que una de les places que està al costat de la nau de la cultura i les tradicions, que em va tocar a mi estar de regidora de cultura, compartim això ell i jo, que hem sigut regidors de cultura i alcaldes. Pues vam fer l'espai perquè en aquells moments va haver-hi un daltabaix també de les entitats que el relleu i que costa pues van fer un espai divulgatiu de la cultura popular i tradicional i vam entrar a les escoles també explicar-ho d'allò pues, ha desvingut que cada una de les escoles té una figura també, tenen les seves pròpies batucades, formen part també del correfoc infantil. Jo crec que ha ajudat, o sigui que una de les coses que jo crec que també s'ha de valorar moltíssim a tots els mocadors d'honors i avui el que li otorguem també a l'Àngel Merino precisament és en aquest punt, en el punt de que podem fer l'aportació de reconeixement al que hem tingut de llegat, que jo crec que en aquí també s'ha d'anar explicant i d'anar veient que les coses a vegades no surten com la gent es pensa que surt, que això ho hem tingut sempre. No, avui reconeixem el que hem rebut dels que ens han precedit i agraïm la feina dels que avui també mantenen viva la festa i assumim la responsabilitat tots de continuar-la fent créixer per les generacions que són aquests petits que hi han i petites que hi ha en aquests moments, però també pels que vindran. És signe d'identitat de la sí. nostra ciutat, a part de ser la ciutat de les Roses. Recordem que moltíssimes de les colles invitades i dintre de la nostra comarca som un exemple a seguir en el tema de la cultura popular i tradicional. Mm-hmm.
0: Un dels aspectes també molt importants de la festa de tardor és aquest seguicis que esmentava, alcaldessa. El primer vindria després de tot aquest acte més institucional o protocolari, oi?
1: Sí, farem el seguici i el ball d'entremesos, que entrarem a la plaça 8 de març.
0: Molt bé. La gent que ens estigui escoltant, hem explicat que hi haurà concerts interessants també en el transcurs de la festa de tardor. Quin espai hem de venir, per exemple, també si volem venir a veure els concerts?
1: En el correfoc heu de venir tapats, i veniu a veure l'encesa del campanar,
0: sí?
1: Que també és espectacular des de la plaça Lluís Companys, perquè no ho podem fer a la plaça de la Vila, que encara estem d'obres per poder preparar sí. tota la ciutat quan desmantellin vies i poder passar d'un costat a l'altre perquè ens entenguem, de muntanya a riu i de riu a muntanya, i després, en aquest cas, venir a veure tots els espectacles familiars que hi hauran i la música per tots els públics. Tindrem des del casal a la plaça del casal de la gent gran, hi haurà, com que li dèiem nosaltres, també balls d'embalats, o sigui que balls amb orquestra, qui vulgui orquestra. Tenim també la comissió de festes del carrer Joan Maragall, que no la tenim que oblidar, que a més fa una aportació també de tots aquests dies que hi ha diferents concerts també, al marge dels que hi ha en els espais, com a la 8 de març que en trobarem, i també en trobarem en l'estadi, al carrer Mataró, allà on estan les grasses, sí. que allà tindrem una quantitat de DJs, però també com els catarres, que els tindrem sí. aquí per tots i per altres. A part de moltíssima part de gent important de la nostra ciutat, que són músics i que tenen grups i que tenen orquestres, que els tindrem també amb tots nosaltres en cada un dels barris. A part també de la cultura també popular per al tema del flamenc, que també el tindrem el dissabte a la nit.
0: Molt bé. En tot cas, està penjat tot el programa a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Feliu, i teniu tot detallat, per si voleu conèixer doncs algun acte específic.
1: Sí? Teniu els ginestres, els 40 urba, no sigui que realment tindrem per tots els gustos, mai millor dit, no?
0: Sí.
1: I les músiques als barris i els vermuts als barris que us he explicat a cada una de les places.
0: Deixa'm fer un apunt, alcaldessa, perquè esmentava el soterrament de les vies. Li volia preguntar també en quin punt es troba doncs, de les obres d'aquest soterrament ara mateix.
1: Ara mateix els 3 quilòmetres per sota terra estan acabats, ja sí. les vies cadenàries, la sortida cap a Molins de Rei també està a finalitzar, la sortida cap a Sant Joan d'Espí també, i ara ja estem fent el que és el nucli de l'estació.
0: Molt bé, molt bé.
1: Per la tant, nova estació.
0: Sí, més o menys sobre el calendari previst, doncs?
1: Calendari, bueno, anem mig any de retard per sí. l'ocupació que vam tindre en sí. aquests moments. I això ens ha frenat també obres, però ara van recuperant. Jo espero que pues, a la segona meitat del 27 ja sigui una realitat que el tren el podem veure ja passant per sota, sí. desmantellin vies i després entra el tram. Té que arribar a Molins de Rei,
0: sí.
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No passa per Sant Feliu, sabeu que no arriba a Molins. O sigui que ja està preparat que el gap aquest no passi i estan preparats per un costat i l'altre que el desmantellament per part d'IDIF i la inclusió ja de l'entrada del tram per part de la Generalitat.
0: Molt bé. Doncs ens hem actualitzat. Anirem tancant, alcaldessa. Alguna cosa més que vulgui afegir de la festa de tardor que hem estat parlant?
1: Que esperem que sigui amb civisme, que tothom gaudeixi del que som pecat capital, que és el nostre eslògan aquest any, amb els 7 pecats capitals, que els disfruteu, que la gent es posi el mocador al coll, que posi domassos als balcons i que dels més petits als més grans trobin aquesta ciutat un espai per gaudir, per fer una festa que ens uneixi i que sigui pacífica, sisplau, que el civisme estigui, que no repetim pues, moments que també l'heu patit a Molins de Rei i que siguin per gaudir-la totes i tots.
0: Molt bé, doncs hem parlat de la festa de tardor 2026 de Sant Feliu, des d'avui fins al dilluns, un munt d'activitats que podeu gaudir, i ho hem fet amb l'alcaldessa de la ciutat, la Lourdes Borrell. Alcaldessa, moltes gràcies i bona festa, eh?
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, també esteu invitats.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Doncs anem a escoltar els catarres, precisament, que tocaran diumenge en aquesta festa de tardor amb la cançó que porta per nom Atlàntida. Ara tornem. Atlàntides, és en plural. Vinga.

0: Ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei l'Héctor Zacarías. Què tal, Héctor? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Disposat a explicar-nos més propostes d'excursions per fer al nostre país, ara que tenim aquest cap de setmana llarg?
1: Sí, bé, bé, aviam, mira, la setmana passada, te'n recordes, vam parlar de Solitud.
0: Vam partir de Solitud, efectivament, de l'Héctor Català.
1: Bé, donant-hi voltes aquesta setmana...
0: Avui em portes un altre llibre.
1: Porto un altre llibre. És que, a més, és un llibre que és guapo, eh?
0: Sí, d'edicions 1984, que treballen bé, eh?
1: Treballen bé. I aquí, la dedicatòria, justament la dedicatòria d'aquest llibre, és a Caterina Albert, lleona de les lletres catalanes, en homenatge a l'autor.
0: Tot ens lliga.
1: I no només això, ens lliga també Molins, perquè la dedicatòria és del dia de la...
0: Candelera.
1: Candelera, l'any 1920.
0: I com es diu el llibre?
1: La tragèdia de Cal Perellarg. És d'Eduard Girbal Jaume. Aquest no... Aviam, és veritat que el va recuperar Enric Casasses a principis de segle. I, ostres, aquesta recuperació va ser una... no només una sorpresa, sinó també, diguem-ne, et fa preguntar com és que aquest escriptoràs havia quedat mig ocult durant tants anys, perquè aquesta novel·la és de 1920, en va publicar un parell més, si no recordo més, Oratjol de la Serra, que també està edicions de 1984, i ara l'altre, no me'n recordo el títol, però, ostres, en pla mateix en parlava molt bé. Justament Enric Casasses es va interessar per Girbal Jaume, llegint Pla, que deia que era un tros d'escriptor, i aleshores el van a buscar, diguem-ne, en les edicions de l'època, dels anys 10 i dels anys 20.
0: Hem d'ubicar a principis del segle XX?
1: A principis del segle, és nascut a la dècada dels 80. Clar, és veritat que escriu en un moment que és complicat per ell, perquè el noucentisme ho domina tot, és hegemònic, les coses aquestes situades a la muntanya les menyspreen, és un moviment molt urbà, molt sofisticat. Girbal Jaume no va acceptar mai la reforma de Fabra, mai. En aquesta època no l'accepta, que al final de la seva vida sí, perquè mor als anys 40, però clar, és algú que bona mica contracorrent. I aquesta novel·la és espectacular.
0: Però aquesta novel·la on ens porta? Perquè clar, la gent dirà, no parleu d'excursions aquí.
1: Sí, parlem d'excursions. Aquesta novel·la està situada en un entorn que ens sona una miqueta, perquè està a cavall entre el Bages, la Segarra, el Solsonès.

0: És esmentar Solsona, Solsonès, i em portes el Roger Mas.
1: Roger Mas, sí. Bé, a més, aquesta cançó m'agrada molt perquè és ell pujant per la carretera cap a Solsona, que, diguem, perquè Barcelona l'atabala. Però bé, de fet, la tragèdia de Cal Perellarg, la casa aquesta, Cal Perellarg, està situada en un lloc que és Urajol de la Serra, que no existeix, però que en realitat és Salo. Salo és el Bages, el límit entre el Bages i el Solsonès. De fet, seria la Serra de Castelltallat. Ara bé, el Perellarg es casa amb la Custòdia, que ve, diu l'autor, de la banda de la muntanya, és a dir, de la banda de la Seu, Bassella, tot allò, però viu a Solsona. I aleshores, en realitat, és tot aquest espai entre Salo, la Serra de Castelltallà, la Serra de Pinós. De fet, els dos protagonistes, que serien en Perellarg i la Custòdia, que és una mala bruixa, o no, llegiu, es casen al Santuari del Miracle i van a peu cap a Salo. I aleshores he pensat, mira, pot estar bé que fem una excursió justament per aquesta zona de Castelltallat, de Pinós, i aleshores he pensat, mira, una que és fàcil, que és molt bonica, perquè a més veus llocs, no només uns paisatges interessants, sinó també, pel que fa al patrimoni artístic, un parell de llocs molt, molt valuosos. Farem una excursió que va del Santuari del Miracle al Santuari de Pinós.
0: Què me'n podries dir del Santuari del Miracle?
1: Santuari del Miracle, mira, et diré, començaré per una cosa que de vegades els catalans ho tenim en compte. És que no, a mi el barroc no m'agrada, és tan recarregat. Bé, no m'agrada. El 90% dels retaules barrocs de Catalunya es van cremar. Es van cremar entre les carlinades i els aixecaments liberals del 19, la Setmana Tràgica i, sobretot, els primers dies de la Guerra del 36. Per tant, totes les esglésies, i quan dic totes, vull dir totes les esglésies de Catalunya, tenien retaules barrocs i tenien altars barrocs que eren de fusta i van cremar amb facilitat. Per tant, clar, no és que als catalans no ens agradi. És veritat que el romànic es converteix en època de principi de segle XX en l'art nacional, però de veritat que el barroc és molt interessant. El que passa és que no en tenim, o no en tenim gaire, perquè es va cremar. Dit això, el miracle, ara faré un joc de paraules fàcil, és un miracle perquè s'hi va conservar tot el retaule barroc. O no tan miracle, perquè de fet els pagesos de la zona sabien que anaven pujant, seguint el cardener, els feistes que anaven cremant esglésies i tot això, i aleshores què van fer? Diu, mira, això ho hem d'evitar. Van agafar no el retaule, sinó tot de peces, diguem-ne, que hi havia a les capelles laterals, i van fer una foguera immensa davant de l'església. I quan van arribar els que anaven a cremar l'església, els van dir, no, ja ho hem fet nosaltres. I com que devien tenir pressa, van continuar, i es va salvar el retaule, que de fet van acabar emparedant. Igual que es van emparedar, per exemple, el retaule aula espectacular de Cadaqués o el d'Arenys, vull dir, per això es van salvar. És una peça del barroc feta pels Morató, que és una de les grans famílies que fan retaules barrocs al llarg de l'època moderna, fins ben bé pràcticament fins al segle XIX. Són, per exemple, els que també van fer el Santuari de la Gleva, on va estar tancat mossèn Cinto Verdaguer, i és un retaule preciós. I ara, a més, mira, quan vingui el Jesús Cardona per dels Sants, sí, pregunta-li pel Miracle, perquè ell coneix molt bé aquell territori i segur que te'n parla, perquè a més la Casa del Miracle ara està restaurada, hi ha un centre d'interpretació del barroc, és un lloc interessantíssim. És a dir, que només que anéssiu al Miracle, d'excursió val la pena.
0: I arribem amb cotxe fàcil?
1: I arribem amb cotxe facilíssim. Es pot pujar des de la Segarra, diguem-ne, o es pot pujar més aviat des de Cardona, o sigui, des del Bages, Cardona, i baixant cap allà. Nosaltres anirem a peu des del Santuari del Miracle fins a Pinós. Anar i tornada és una pallissa, és llarg. No hi ha gaire desnivell, però és una mica llarg. Per tant, segons com podeu, o sigui, deixar un cotxe en un lloc o l'altre, o bé, dedicar-hi el dia. El camí és facilot, perquè, de fet, va seguint un tram de GR, hi ha trams de pista, passes per un disseminat, que li diuen la Casa Cremada, i finalment arribes al Santuari de Pinós, que és un altre lloc molt interessant. A Pinós és on podem dinar.
0: Sí?
1: Sí, a Pinós s'hi menja bé. També hi ha un altre lloc per allà que està bé per dinar, que és el Forn de Su. Su també és en aquella zona del Baix Solsonès. Pinós, de fet, més enllà que es menja allò, cuina tradicional, fricandó, brasa... No, no, és un lloc d'aquests que quan demanes escudella et deixen l'escudella.
0: Això és el que volem.
1: Això és el que volem, exacte, ja està molt bé. I és l'hostal més antic de Catalunya. L'hostal més antic de Catalunya que continua funcionant, perquè...
0: És a Ivan el Foraster, penso una vegada,
1: aquí
0: en Masferrer.
1: Sí, perquè Pinós també és un lloc molt... Pinós,
0: el centre de Catalunya, no?
1: Sí, exacte, és on hi ha el centre geogràfic de Catalunya.
0: El centre geogràfic, exacte.
1: Sí, de fet, aviam, hi ha el santuari, que és molt petit, allà, un altre lloc que es pot visitar per allà, que són les cases de Matamargó. Sembla que un pagès de Matamargó, passant per allà per la zona de Pinó, se li va aparèixer la Mare de Déu. I la Mare de Déu allò li va dir, què, com està aquesta pista que corre per aquí? Dona, doncs, Mare de Déu, majestat, no sé com se li va dir a la Mare de Déu, no sé com, sí, mama, no ho sé, perdó, ara si ho tinc reverent, perdó, s'ho rebo això. Li va preguntar això, com estava la pista, i l'altre li va dir, home, estava una mica complicat, i bé, fa molt santuari i ho van arreglar, diguem-ne. El que queda del santuari, el que queda del retaule barroc que hi havia, que es va cremar justament el 36, és només la Mare de Déu, que és una Mare de Déu trobada. I al costat hi ha l'hostatgeria, l'antic hostal, que funciona des del segle XVI, o sigui, és una meravella. Una excursió molt maca. Molt maca i també molt instructiva, perquè són tot de llocs que es van cremar en uns incendis terribles als anys 90 i clar, també veus el desastre que provoquen aquests incendis. Vull dir que no es recuperen d'un dia per l'altre. I a més, a mesura que vas baixant cap a Pinós, doncs al darrere tens tota la serra del Port del Comte, veus la serra de Sant Honorat, veus la serra de Busa, al darrere, vull dir que tu vas caminant cap al sud, però el paisatge és molt interessant. La novel·la, una meravella. L'excursió, perfecte. O sigui, teniu teca per aquest cap de setmana.
0: Recordem, la novel·la és La tragèdia...
1: De Cal Pirellarg.
0: De Cal Pirellarg,
1: Eduard Girbal Jaume.
0: Molt bé, fantàstic. Edicions 1984.
1: Sí, és un llibre vellet, però jo crec que el podeu... Home, la Biblioteca de Molins el tenen.
0: Per favor.
1: Per favor, ho tenen tot.
0: Edward Zacarias, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga,
0: bon cap de setmana.
1: Vagi bé, adéu.

Un minut i arribarem a les 12 del migdia. Tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dijous 8 d'octubre. Us deixem ara amb la reemissió del programa Fora Clitxés, el programa de les Red Valls i la Neus Pérez. A partir de la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 2:15 tenim el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica. Notícies en xarxa, la migdiada, i a partir d'aquí la resta de programació pròpia d'aquesta casa, rica i variada, com és habitual, amb el Músic en 8 mil·límetres a partir de les 4, el Nou Entenc a les 5, el Parlem de Còmics de 6 a 7, de 7 a 8 al Molins Connection, Joc per Randa de 8 a 2:15 de la nit, remissió del Col·lectius en Xarxa, El Món en Flames amb el Ramon Canal a les 10 de la nit, remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a les 11, i completarem la programació a mitjanit amb la remissió del programa La Veu. Gràcies per acompanyar-nos un matí més, i el Bon Dia i Bona Hora, i tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
2: Vull dir per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre, impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AGI, el sindicat de llogateres, a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74, Sant Andreu, després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes del lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I, de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Orriol i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha un concert a la Federació Obrera que es va haver de posposar per la pluja. Avui a 6:45, actuació de la coral de gospel amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta tarda la Federació Obrera, entrada lliure. També avui a 6:45 de la tarda, cuina de les emocions al mercat. És un taller que explicarà com descobrir determinats aliments i la manera de cuinar-los i com això contribueix al nostre benestar. Per participar hi cal presentar un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. Aquesta tarda també és l'última per apuntar-vos a la sortida que fan els amics del museu a Tàrrega. La sortida serà el diumenge 18 d'octubre al Mas de Colom, al Museu Trepat, visita guiada per aquests dos espais i després dinaran. Les inscripcions es fan aquesta tarda de 5 a 7 al Museu del Carrer Pintor Fortuny per persones sòcies i obert també al públic general. El preu és de 60 euros pels socis i 65 pels no socis. Avui el CEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van pujar al cim de l'Everest l'any 1985. Els catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadià que van aconseguir desplegar la bandera catalana a l'Everest. El documental el podreu veure avui a les 8 del vespre, al local del CEM, entrada gratuïta. I també destaquem noves dates per activitats que es van suspendre diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta. Per una banda, la bicicletada Miquel Torpijoan es durà a terme diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, un recorregut de 6 quilòmetres que sortirà des del passeig del Terraplena, alçada de la plaça de la Llibertat. I la festa dels Miquels, que no es va poder dur el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja, es va posposar diumenge passat, però tampoc es va poder celebrar per les restriccions per la visa temporal i ja tenim nova data. La festa dels Miquels es durà a terme el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. I també destaquem que s'ha convocat el 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, concurs per infants i joves de 16 a 18 anys. Podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició, el tema és: què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs si voleu consultar les bases, podeu entrar al web molinsdarrer.cat/concurs-lluís-fisas i recordeu que els dibuixos es poden entregar, dibuixos o pintures, a la Federació Obrera fins al 6 de novembre. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Kairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
5: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda. Si esteu pensant que avui venim a parlar d'una d'aquelles històries que us deixaran indiferents, doncs dir-vos que avui no serà així. Avui us volem proposar una cosa una mica estranya.
2: No és pensar en què volem aconseguir.
1: Ni en què volem ser d'aquí 10 anys.
2: Ni en aquella famosa frase de...
1: Ja ho faré més endavant.
2: Perquè avui volem parlar precisament d'això.
1: De tot allò que deixem per després.
2: De les coses que un dia ens semblen importants.
1: I que amb el temps potser descobrim que no ho eren tant.
2: De les coses que tenim davant dels ulls cada dia.
1: Però no sabem què són l'última vegada que les viurem.
2: De créixer.
1: Perdó, de fer-se gran, no?
2: De perdre coses pel camí.
1: I també de descobrir que potser algunes coses que creiem haver perdut...
2: En realitat només estaven esperant que tornessin a mirar, que tornéssim a mirar-les.
1: Exacte, perquè hi ha una cosa molt curiosa de fer-se adult.
2: Que ens passem mitja vida intentant explicar als nens com funciona el món.
1: I després ens passem l'altra meitat intentant recordar com ens veiem nosaltres quan érem nens, no?
2: I potser la pregunta no és... Què aprendran els que venen darrere nostre?
1: Potser la pregunta és...
2: Què hem oblidat nosaltres pel camí?
1: Perquè avui volem obrir una porta.
2: Una porta que sembla petita.
1: Amb contes.
2: Música.
1: Família.
2: Amor.
1: Por.
2: Déu.
1: Mort.
2: Amb identitat.
1: I amb una pregunta que ens pot fer bastant de mal.
2: I si aquella versió de nosaltres que pensàvem que havíem superat
1: fos precisament la que més necessitem recuperar?
2: Avui obrim aquesta porta i de forma molt bonica.
1: I veurem què hi ha a l'altra banda d'aquesta porta. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, avui sembla que obrim un meló que ens tocarà la fibra, eh?
2: I aquest cop no és una sèrie.
1: Ni una pel·lícula.
2: Ni un cas que ens faci qüestionar la humanitat.
1: Avui parlarem de música.
2: I de concretament...
1: Del nou disc de Camilo, Para Cuando Sean Mayores. Molt bon disc, per
2: cert. Molt bo. Un àlbum de 13 cançons que Camilo ha creat precisament pensant, no?, especialment en les seves filles, la Índigo i la Maranto.
1: Però aquesta és només la superfície.
2: Perquè el disc parla de la infància...
1: Del pas del temps, de la família, de l'amor...
2: De moltes coses, però sobretot d'una cosa que ens sembla brutal.
1: Que mentre Camilo intentava deixar-los una mena de caixa d'eines, diguem-ho així, perquè fossin, per quan fossin grans les seves filles, que ho tinguessin, no?, doncs va acabar descobrint que moltes d'aquelles eines també les necessitava ell.
2: És a dir...
1: Doncs que va començar escrivint per les seves filles, no?
2: Sí, i va acabar escrivint per al nen que hi havia estat.
1: Molt bonic.
2: Molt maco.
1: I nosaltres avui volem entrar dins d'aquest disc.
2: Saber d'on surt.
1: Què explica cada cançó.
2: Quines referències hi ha.
1: Què hi ha de real.
2: Què podem interpretar.
1: I com està construïda musicalment aquesta bogeria, perquè és de veritat una bogeria immensa. I
2: sí.
1: és un artista de cap a peus.
2: I també volem descobrir, no?, què diu el Camilo com a artista.
1: Perquè potser fer música no és només explicar el que passa.
2: Potser també és deixar una cosa perquè algú la pugui trobar quan tu ja no estiguis.
1: Jo em dedico a això i, efectivament, penso exactament igual. Pregunta pels oients, com cada setmana, si poguéssiu deixar una sola cosa a una persona que estimeu amb bogeria perquè la trobés d'aquí 20 anys, penseu-vos-ho bé, eh? Què li deixaríeu? Com ho faríeu?
0: Preparades? Arriba al radar en 3, 2, 1...
1: I ara sí, entrem en matèria, ¿vale? Perquè abans d'obrir el meló, cançó per cançó, volem posar sobre la taula algunes coses que ens ajudaran a entendre millor el món que ha creat Camilo amb aquest àlbum i amb tot en general.
2: Algunes idees, curiositats i conceptes que ens serviran per entendre què és el que hi ha darrere del disc Para Cuando Sean Mayores abans d'endinsar-nos en les cançons.
1: Té molts discos, però és que de veritat és que aquest disc és màgic. No hi ha ninguna cançó que no ens agradi, en el meu cas, parlo per mi, ja no hi ha ninguna que no m'agradi, i trobo que és dels pocs creadors que hi ha en l'actualitat que val la pena escoltar i que tots i totes
2: és que és
1: haurien d'escoltar. Jo crec que d'aquest moment, d'aquesta vida, és un dels millors i dels més grans compositors que no tothom és conscient i això em fa molta ràbia, sincerament, perquè no se l'aprecia com se l'hauria d'apreciar. Bueno, tirem endavant perquè si no, no ens donarà temps a tot.
2: Exacte.
1: Jo porto un disc que va començar com una caixa d'eines, no? Una caixa d'eines, jo li fico

0: viuran de la mateixa manera ara les dues, que una té 5 anys, 4 anys i l'altra és molt més petita, que quan siguin adolescents, per exemple, no? D'aquí neix també el títol de cançons que potser ara no entenen igual que entendran quan siguin grans, del plan para cuando sean mayores. Mm-hmm. Això és com una cosa que us deixo per quan sigueu grans, entengueu...
1: Com una caixa del futur.
0: Exacte, entengueu tot el que pertoca, no?, ser gran. Però hi ha un gir molt interessant. Mentre intenta ensenyar coses a les seves filles, Camilo acaba retrobant-se amb la seva pròpia infància i amb coses que ell mateix encara està aprenent. I això ho ha dit en entrevistes i ho ha dit a les seves pròpies xarxes socials. I és que t'he de dir, estic enamoradíssima. Enamoradíssima estic.
1: Doncs jo et parlaré dels vídeos, dels videoclips que té, no? Que no són un simple videoclip.
0: 100%.
1: Saps? Té molt més darrere. És tot un univers visual, no?, del projecte, que està molt relacionat amb els contes i les arts escèniques. No hi trobem titelles, marionetes, objectes, ombres i escenografies artesanals amb professionals vinculats al món del teatre. Uh-huh. Això fa que no sigui simplement vídeos que il·lustren les cançons, sinó que construeixen un univers visual propi per tot l'àlbum.
0: Exacte.
1: I les cançons són contes, no?, que té un sentit, no?, tot en el videoclip, perquè també semblin sortir de dintre aquest conte. I una cosa molt guai que té el Camilo en els videoclips, sí, crec que en el videoclip, en el disc anterior també ho va fer, i és que ell, en plan, ho ha dit, no?, que té com una nau industrial on té les oficines i on creen, i és com un espai de creació i tal, i ell tots els videoclips munta en aquella nau, munta com una escenografia, un set de rodatge, i tots els videoclips passen allà.
0: Sí, és com lo màgic, no? Uh-huh. Que tots els projectes de la vida que vas fent estan generats en el mateix lloc, en el mateix espai, que és el que et fa créixer realment, no? Dir-vos que si heu d'escoltar aquest disc, vale, les persones interessades que estigueu escoltant aquest programa i vulgueu escoltar aquest disc al final del programa o en algun moment, recomanació, aneu a YouTube, vale, i mireu els videoclips, vale? Mireu amb els videoclips, perquè de veritat que és increïble la feinada que ha fotut, vale? Totes les cançons tenen videoclips, totes. Vale? Proseguim. La música canvia segons la història. Què vull dir amb això? L'àlbum, o sigui, al final no busca que totes les cançons sonin igual, no? Mm-hmm. Cada història té el seu propi llenguatge musical, per exemple, el Titiritero, que ja ho veurem, té, doncs, un aire de bossa nova, no? Chiquita, que és una cançó que surten les filles també, incorpora textures del Pacífic colombià. La Campana, que no l'escoltarem avui, però és molt bona, té una atmosfera espiritual amb campanes i un òrgan, i té naturalesa pel fons, no?, que et porta com aquesta pau interna. El traje és més íntima. Per exemple, és com molt més peculiar amb la intimitat. El cisne...
1: M'agrada molt amb el traje.
0: Sí, és una de les prefes de la Neus. El cisne s'acosta molt al pop rock. I Forever, que és brutal, és com un bolero i l'orquestració que hi ha, no? És com que és un disc que està molt lligat i que trobo que té molt a veure totes amb totes, però alhora són molt diferents i tenen molta varietat, i això és el que fa que sigui un compositor de puta mare, nois. Bastant brutal. Bueno, bastant no, és que brutal. Això ens permet parlar d'una idea important. La música no només acompanya el missatge, sinó que també forma part d'aquest missatge, no? Uh-huh. Proseguim.
1: Vale, jo l'altre que et porto és que les seves filles estan dins del disc.
0: Uh-huh.
1: Vale? La Índigo i la Maranto, que són les seves dues nenes, no només són la inspiració del projecte, sinó que les seves veus formen part de les cançons. Mm. Amaranto apareix a Chiquita, per exemple, i Índigo a la Campana, i altres àudios familiars que formen part de l'univers d'aquest àlbum. Vale? Això converteix el disc gairebé en un arxiu sonor d'una família. No només guarda cançons, sinó veus, moments i records que algun dia tindran un significat diferent. Mm. I aquí apareix una pregunta interessant, i és que quan convertim la nostra vida en art, estem explicant el procés o estem construint una memòria pel futur?
0: Bona pregunta. I per últim, jo perquè ho entengueu, la gent que no sap qui és el Camilo, vale, i que veniu, bueno, que coneixeu aquest món per primera vegada, Camilo no només parla de la família, no? Parla de la tribu, i em preguntareu què és la tribu, no? Molt intel·ligent el Camilo d'haver fet aquest terme. La tribu és el nom que Camilo utilitza per referir-se a la seva comunitat. I què és la seva comunitat? Doncs la seva comunitat, doncs, pot ser la família, les persones que l'acompanyen, el seu públic, els seus fandoms, el seu fan, fanàtics, també formen part d'aquesta tribu, no? Gent que vulgui formar part d'aquesta comunitat. Aquesta idea ampla de concepte de família del disc, no? No parlem només de la família biològica, sinó també d'aquelles persones que escollim durant la vida. I això trobo que és perfecte definir-ho com la tribu. I és així com ell diu que es diu la seva comunitat.
1: Obrim el meló?
0: Sí, totalment. Ara sí, obrim el meló!

0: Ui, ui, ui, quin melonet. Estic ansiosa, m'encanta.
1: Melonet, melonet, no. Aquesta vegada...
0: Ja és gros, és
1: un
0: gros.
1: Bon meló.
0: Té 13 talls, de fet. 13 talls té aquest meló, eh?
1: I així que té tants talls que potser l'obrirem...
0: Exacte.
1: De mica en mica.
0: Tastarem cançó per cançó, vale? Tot i que no les puguem escoltar totes, vale? Ens encantaria, però no és l'ocasió. Llavors, comencem. Està distribuït l'àlbum, l'hem distribuït per blocs, perquè cada bloc vol comunicar una cosa especial. Perquè aquest àlbum té un projecte de procés. Comença en un lloc, no?, com qualsevol obra o qualsevol cosa. Té com tot el procés, quan comença i quan acaba, doncs estan a dos punts diferents de la vida. Vale, bloc 1. Entrar en el món dels contes. Què fa Camilo? Doncs comença amb Los Cuentos, que no la ficarem perquè és una narració d'un conte, vale? Que és la narració del seu propi conte, que és el que vol experimentar, doncs, amb aquest disc, no? Los Cuentos funciona com la porta d'entrada a tot l'univers de l'àlbum, i el mateix títol ja ens situa en aquest món de contes, i Camilo, doncs, adopta gairebé el paper de narrador. La cançó que ens permet parlar de com els contes infantils, que en realitat parlen de coses molt adultes, doncs, la por, la pèrdua, desig, identitat... Doncs podem parlar també d'aquest fer-se gran, no? I aquí podem preguntar-nos per què un adult necessita trobar els contes, no? Per què? Si això al final ens connecta directament amb les nostres filles, no? Bueno, en aquest cas jo no en tinc, però si els contes serveixen per ensenyar-nos el món, també poden servir els adults per recordar com mirar-lo, no? Aquest món. I trobo que és per això que és tan interessant com nens com per adults.
1: Sí, jo té de tema musicalitat, no? És una cançó al final que ens introdueix en l'univers que després anirem descobrint com al llarg del disc. O sigui, és com la cançó, o sigui, cançó...
0: Li diem cançó, però perquè
1: sí,
0: forma
1: cançó,
0: part d'aquest arc, eh?
1: El que sigui. És com obrir les portes al disc.
0: A l'univers. És com de cop i volta al món de Nàrnia, no? Obrim les portes per trobar-nos a més al món de Nàrnia. Pues és exactament
1: això. Això està fent molta gent últimament.
0: Però està molt bé.
1: Està molt xulo.
0: Està molt bé. I a més,
1: que et van com fent narracions, sí, o et van entrant en la història, sí, i tal.
0: Llavors, podríem dir que el disc no comença dient-nos què hem d'aprendre, sinó que comença convidant-nos a escoltar aquesta història, no? I això és el que mola, que no va amb aquest aire sabiondo de tu has d'aprendre això, no, no, no, és com entra i descobreix amb mi aquesta història que jo estic visquent en aquest àlbum.
1: La següent cançó, que és el Titiritero.
0: M'encanta,
1: m'ha sortit bé dir aquesta paraula,
0: titiritero,
1: tenia molta por.
0: Sí, la Neus cagada, perquè titiritero.
1: En aquesta cançó utilitza la figura del titellaire com una metàfora per parlar de qui mou realment els fills de la nostra vida, no? Som nosaltres qui decidim, o fan les expectatives, la família, la societat, l'èxit, inclús aquesta necessitat constant d'arribar sempre a algun lloc. També parla aquesta cançó de la tendència que tenim a estar sempre esperant el moment següent, no? Que acabi això, quan aconsegueixi allò, quan sigui més gran, quan tingui més diners, quan arribi aquell moment, en plan, sempre és el futur. I potser, mentre esperem que arribi la vida que volem, no ens adonem de que ja estem vivint una part d'aquesta vida.
0: Exacte. Jo, per exemple, en aquesta cançó, que aquesta sí que és una cançó, parlaria de que la música, no? La cançó té un aire de bossa nova, com deia al principi, una musicalitat agradable, lleugera, que contrasta amb un missatge bastant profund, no? I aquest contrast també és interessant, una cançó que sona gairebé despreocupat, o sigui, que no estàs preocupat per lo que dius, no? Realment estàs parlant d'una cosa que ens passa constantment i que potser sí que pot ser preocupant per algunes persones en concret, no? Llavors, pots estar vivint una etapa preciosa sense adonar-te que és preciosa perquè estàs esperant a que arribi el següent, no? El pas següent. Fiquem un tros d'aquesta cançó Titiritero perquè és magnífica.

0: Clar, aquí no podem posar les cançons senceres, vale? Escolteu-vos el disc, sisplau. És que tinc com aquesta necessitat de compartir-vos que és el millor que podreu escoltar a la vostra vida. Vale.
1: Bloc 2.
0: Molt bé, Neus.
1: El temps i les últimes vegades.
0: Ens endinsem en un altre bloc, no?, que parla del que diu la Neus, el temps, i d'aquestes últimes vegades que a vegades no sabem que són les últimes, per exemple. I comencem obrint aquest trosset de meló amb una cançó que es diu La Nieve. Què passa aquí?
1: Molt bona. Aquesta cançó ens porta directament al pas del temps i aquesta idea de créixer, no?, que significa anar deixant enrere versions de nosaltres mateixos. La infància no es pot aturar, i quan tens fills, veure créixer una persona també significa veure desaparèixer constantment una versió d'ella.
0: Exacte, i trobar-te un mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: És que poden passar moltes coses.
1: Cada etapa substitueix l'anterior, i això ens porta directament al títol del disc, Para cuando. Cada etapa... para cuando sean mayores.
0: Ai, jo he dit, què estàs dient?
1: És una mica la mateixa paraula un lloc que l'altre, i m'he liat. Perquè en quin moment deixen de ser petits, quan comença realment aquesta transformació, i sobretot som conscients mentre s'està passant.
0: Vale, vale. Parlant de l'amor m'encanta, perquè
1: intentant solucionar-ho, m'he liat encara més.
0: No, està bé, no pateixis. Que això passa, vull dir que som humans.
1: Ah, no?
0: Veus?
1: Sí, sí, clar, i tant.
0: I justament estem parlant d'això. Jo parlaré de la música, no? El canvi d'atmosfera de la cançó ajuda a transmetre, doncs, aquesta sensació d'alguna cosa efímera, no? O sigui, què passa i que no podem retenir, no? I ho fa també lleuger. És que a mi em recorda molt aquesta cançó a la Judith Niederman, no sé per què. Saps? Perquè té com un toc de... Vinc d'un poble vora el mar... Té com aquesta essència, saps? Que dius... Oh, és com molt lleugera. Però alhora t'està dient coses molt profundes.
1: Sí. Següent cançó, L'Àrbol.
0: Ah, ostres, aquesta s'ha fet viral, molt viral. Aquesta, sí? Sí, sí, collons. És la que més coneix, segurament, la gent que ha escoltat, que no ha escoltat el disc, ja, ha sonat moltes vegades.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És la més viral de totes, jo crec, que és la que més ha estat escoltada de moment. L'Àrbol és una de les peces clau per entendre tot el projecte, vale? I parteix de la referència del conte de l'Abeto, vale? De Hans Christian Andersen. Vale?
1: Oh.
0: L'arbre sempre està esperant el que vindrà, no? Quan és petit vol ser gran, i quan és gran continua esperant alguna altra cosa, no? I això connecta molt directament amb nosaltres. Estudiem per treballar, treballem per tenir diners, volem diners per poder viure, i mentrestant continuem esperant que arribi el moment, entre cometes, al moment, no? La cançó també ens porta a pensar que en les últimes vegades, no?, l'últim cop que juguem d'una determinada manera, l'últim cop que algú ens agafa de la mà, o fins i tot l'últim cop que compartim un moment amb algú, al final és perquè no sabem, no?, quin serà aquest últim. I això és el que ens fa com pensar en aquest futur, que en teoria i en realitat no sabem quin és.
1: Sí, aquesta cançó acompanya, no?, aquesta música que té aquesta sensació de reflexió i del pas del temps, no? Fan...
0: Sí, fan...
1: Sí. No, és que, bueno, és igual.
0: No, està bé.
1: Fent que la cançó funcioni gairebé com una pausa dins del disc, per mirar enrere i preguntar-nos què estem fent amb el nostre present.
0: No, no defalleixis, vale?
1: No, és que m'he fet gràcia a mi mateixa, ja està.
0: Llavors, la pregunta que jo faria aquí és, i si avui estiguéssim vivint un moment que d'aquí 20 anys trobarem a faltar, què passaria? I aquesta és L'Àrbol. Escolteu una estoneta.

0: Que mal.
1: M'encanta. És molt, o sigui, és un vici, aquesta cançó. Bloc 3. Les filles com a persones i no com a filles del Camilo. Vale? Mm-hmm. Al final, tots tenen... O sigui, no va dir tots tenim fills, però no.
0: No.
1: No en tinc jo. Però vull dir, tots podem tenir fills, però aquests fills no han de ser fills de... Han de ser persones, perquè ho són, no? I mm-hmm. és increïble que el Camilo ho faci, no? Jo avui veia una entrevista així ràpid que deia, ostres, per què no ensenyes les cares de les teves filles, no? I diu, perquè vull que siguin elles, no? Les que decideixin si volen estudiar, per exemple, enginyeria. Potser sent enginyers no els interessa que la seva cara sigui vista per milers de persones. Molt bona reflexió. Elles han de decidir perquè són les seves pròpies decisions, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I això no tothom ho fa. Molta gent s'aprofita. Comencem el bloc amb una de les meves cançons preferides, també, que es diu Chiquita, mm-hmm. vale? I de què parla, Neus?
0: És un retrat de la mare Anto, d'una de les filles, la més petita. Sí. Però el més interessant és que no parla simplement d'una nena petita, sinó d'una persona amb caràcter i identitat pròpia. Uh-huh. La cançó ens permet parlar d'aquesta tensió que existeix entre protegir els fills, acompanyar-los i al mateix temps saber deixar-los créixer. Uh-huh. Perquè els pares poden tenir una imatge molt concreta d'un fill, però el fill és la persona que va construint la seva pròpia identitat. No són els pares.
1: Uh-huh. Sí, sí, 100%.
0: I aquí pren molt de valor que la mateixa Amaranto formi part de la cançó amb la seva veu.
1: I aquí aquesta cançó incorpora influències del Pacífic colombià, que deia abans, no? Percussions, textures...
0: Ella era colombià?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí? Sí. Ai. No. Sí, no ho sé.
0: És
1: sí,
0: mig colombià, mig algo.
1: És venezolà, crec. Perquè, venezolà són el Mau i Ricky i la Eva Luna. No ho sé, ara... Però jo crec que sí. Jo crec que sí.
0: Sí, és de Medellín, Colòmbia.
1: Vale, doncs sí. Doncs això...
0: 32
1: que,
0: anys.
1: Que fa... Mira, té com aquesta música, no? Aquest, bueno, justament, Chiquita, utilitza com percussió i textures que li donen un moviment i una personalitat increïbles. O sigui, la música també ajuda a construir la identitat que la nena del Camino, no? Que aquesta nena ha estat retratant, no? L'amor dels pares també consisteix a saber quan deixar de ser el protagonista de la vida dels fills. Molt bona reflexió! Pensem-hi, vale? Anem ara amb La Medalla.
0: La Medalla. Aquí introdueix...
1: Prepara.
0: Aquí introdueix a l'Eva Luna, que és la seva dona.
1: Sí.
0: Vale? D'un àlbum que aparentment està concentrat en les seves filles. Però té sentit perquè les filles també són conseqüència de l'amor i de la família que han construït
1: exacte,
0: ells dos.
1: Exacte.
0: Mai la cançó ens permet parlar de què passa quan l'amor, quan passen els anys, no? O sigui, què passa quan passen els anys amb l'amor? De què queda una parella després de 20 anys, 30 o 40 anys? La medalla funciona com aquest objecte que guardes perquè té valor, perquè et recorda algú o perquè representa una història compartida. Però també podem parlar del videoclip com una extensió d'aquesta idea i de la manera d'imaginar una parella en una etapa molt més gran de la vida.
1: I aquesta cançó al final construeix una atmosfera íntima que acompanya aquesta mirada cap a un amor que vol imaginar-se en el temps. I aquesta cançó és especial perquè entra l'Eva Luna, que també té una veu màgica, dolça, angelical i tot lo bo d'aquesta vida. És increïble. És que quin parell. Escolta'm un trosset.

0: Que bonic.
1: Sí, entrem en el bloc 4 i aquest bloc parla una mica de les preguntes que no tenen una resposta fàcil.
0: Comencem amb la cançó que també és de les meves prefes, és que totes m'agraden molt.
1: Les prefes són totes.
0: Totes. La campana, es diu, vale? La campana, que introdueix
1: l'espiritualitat.
0: No m'ho puc creure! Ens hem canviat les...
1: Sí, això sembla.
0: Bueno, parla d'aquesta espiritualitat, vale? La relació de Camilo amb Déu, de la fe, no? Que no havíem parlat, però és una persona molt creient. Llavors el pro, no, de Podem anar més enllà de presentar aquesta fe, no simplement com una cançó religiosa, sinó que també va més enllà d'aquesta fe. Parla també d'aquesta necessitat humana de buscar alguna cosa més gran, no? I d'intentar trobar respostes quan, malgrat tenir moltes coses, encara podem sentir un buit. I aquest buit també és benvingut. I especialment interessant el contrast amb la veu infantil d'Índigo al final, de la filla més gran. O sigui, els adults al final moltes vegades compliquem preguntes que potser els nens encara sabien, no, fer d'una manera molt més directa això que ell està proposant aquí.
1: Bàsicament, en aquesta cançó la musicalitat, no, té aquestes campanes, l'òrgan, com has dit abans, i una atmosfera molt d'església que construeix en un univers espiritual molt clar.
0: De fet, crec que també surt naturalesa, és el que deia abans, surt com aquest soroll de bosc i de natura, que dius, em porta aquesta calma i aquesta pau que realment puc desconnectar, saps? Desconnectar, però no de la cançó, sinó del món.
1: Del món,
0: i de tot el que m'està com provocant una ansietat global.
1: La següent cançó és El traje, que a mi m'encanta.
0: L'encanta.
1: Té frases molt bones. Bueno, és que totes les cançons...
0: És que totes les lletres.
1: Molt bones.
0: És que és molt bon músic, molt bon compositor, la veritat.
1: Aquesta cançó, El traje, parla de la identitat a través de la metàfora del vestit, posar-te una identitat, adaptar-te, representar un paper fins al punt que arriba un moment en què ja no saps si ets tu o és el personatge que has creat. I aquí podem parlar també de la fama, de l'èxit, de les expectatives, la masculinitat, paternitat, ser artista i ser una persona pública.
0: 100%.
1: Clar, aquí ell pues, s'haurà una mica en aquest sentit
0: de que
1: és una persona pública, sí, i que té moltes mirades cap a ells.
0: Jo crec que quan les filles siguin grans i creixin, veuran quin és el seu punt de vista del seu pare, no?, i de la seva mare, quan tenen aquesta visió i aquest altaveu tan gran per totes les persones que el rodegen, no? I aquests fans que volen saber constantment com estan i què fan, serà com la seva manera de dir, això és el que jo vivia, no?
1: Sí, i també és un missatge cap a les seves filles, perquè al final les seves filles estan naixent com a filles de Camilo i Evaluna, però estan naixent com a filles de, no? I al final el que ell els hi vol deixar és que les seves filles aprenguin a ser elles mateixes, però ell també està intentant recordar qui és ell.
0: Exacte.
1: Si no només ensenya a les seves filles que han de ser elles mateixes, sinó que diu, vale, després de tota la fama que estic tenint, qui sóc jo realment?
0: Exacte. És una cançó que és molt més íntima i despullada, vale? Amb la veu molt més exposada i aquesta senzillesa que reforça precisament la idea de treure capes i quedar-se sense el vestit. Jo crec que és tan senzilla i tant... Em recorda molt a cançons que podria fer, per exemple, a l'Orozco, l'Antonio Orozco o al Pablo Alborán. Llavors, em recorda molt com aquesta essència, no? Posem un trosset del traje. Me

0: en bloc 5, un altre bloc que parla de
1: el penúltim,
0: sí, que parla de bueno, del pertànyer, no, en un lloc i d'estar en aquell lloc que pertanys, no, i perdre't en ell, no? Comencem amb la cançó El Cisne.
2: Sí, és una cançó que utilitza aquest animal, no, el cisne, com un símbol per parlar de l'aparença exterior i del món interior. Ens porta aquesta idea de trobar algú davant de qui no necessitem protegir-nos ni fingir.
0: Exacte.
2: Entra també el concepte aquí de la tribu.
0: Mm-hmm.
2: Vale? No és només una comunitat del públic, sinó són totes aquelles persones, com has dit tu abans, no, amb qui podem sentir que pertanyem en algun lloc, potser una parella, una amistat, una família, una comunitat.
0: De fet, Camilo sempre penja gent cantant i sentint aquestes cançons, no? I ho penja perquè dir jo també sóc aquesta tribu, no? I tota la gent que em rodeja i que també forma part d'aquesta tribu, ja no sigui família, sinó gent, fans, també formen part d'això, no?
2: I ha impulsat a més d'un, com es deia aquella noia?
0: La Yami Safie, sí. Safie, crec que es diu Safi, o no sé, la Yami, bueno...
2: Que ha fet una cançó amb ella, inclús, sí, o sigui...
0: La de... ai, és que ara em surt... te quiero, pero no te quiero, és igual... No, ai, que, no, no ho sé. Querida jo. Culleres, no em sortia. Querida jo, vale. Bueno, és una cançó que fa com un canvi energètic, no, de pop rock. Crec que després d'aquesta la podrem escoltar i ajuda, doncs, a aquesta sensació, no? Parlarem també del Ruiseñor. Ruiseñor ens porta un terreny més fosc.
2: Més que el bloc de pertanya, potser. Podria ser el bloc dels animals, eh?
0: Podria.
2: Tots són animals, ara.
0: Però al final els animals també es perden, no? En un bosc, potser, o en un lloc. I no,
2: sí,
0: no, no, quan es perden, perden una família o una mare o algú. De fet, estan buscant-se, no? En aquest, llavors, metafòricament podria anar lligat. El Ruiseñor ens porta un terreny molt fosc, molt més fosc, vale? Parlant d'identitat, pressió, aquesta sensació de no saber sempre que és real i que no, no? El Ruiseñor, com malament propi de comptes, permet parlar de problemes molt adults, no? La diferència entre el que ensenyem, el que sentim i el que els altres pensen que som, no? Això també ens permet, en certa manera, connectar-ho amb el món actual, les xarxes, la imatge, i aquesta necessitat constant de demostrar que estem bé quan realment potser no ho estem, i és totalment vàlid.
2: Sí, la música aquí acompanya, no, aquest canvi cap a un terreny més fosc i més tens, diferenciar-se de les cançons anteriors.
0: Exacte.
2: És que hi ha un canvi.
0: I a més aquesta cançó la comença, si no m'equivoco malament, amb dient-li, fent una pregunta a la filla, dient-li què vols, un conte de veritat o de mentires? I la filla diu això. Escolta'm un trosset.

0: Entrem...
1: Bloc 6. Això s'està acabant i no vull que s'acabi. De què va el bloc 6, Neus?
2: Què deixem quan no hi som?
1: Gran pregunta. Aquí entrarà el tema de la mort, que veurem més endavant. Comencem amb El Ángel. És una de les cançons més delicades del disc perquè parla, mira, justament aquí. Parla de la mort des d'una mirada d'un pare i de la por de no poder estar sempre amb els fills. No? Però no cal plantejar-la des del terror, sinó des de la memòria, l'amor, la petjada que anem deixant, no? Una persona pot desaparèixer físicament, però continua existint en les històries, gestos, records, cançons i persones que ha estimat, no? I aquí connecta directament amb tot el projecte. Què és aquest àlbum, sinó una manera de continuar parlant amb les seves filles en el futur? És que és tan savi, per favor. Vale. També... És que aquest bloc té tres cançons en comptes de dos.
0: La segona cançó és For Eva, que, té, vale? Que és, sí. Seria en plan per a Eva, per la seva dona, es diu Eva Luna, no? I jugar amb això, amb el nom d'Eva, la seva dona, i la idea de Forever, que és per sempre.
1: Per sempre, sí.
0: Molt ben trobat,
1: Sí, sí, no,
0: molt
1: no,
0: fort.
1: Molt fort.
0: D'aquest per sempre, no?, que juga després d'haver parlat de la mort i de què queda quan ja no hi som. El disc torna a parlar de la permanència a través de l'amor. Aquí apareix una construcció molt interessant, que és que sabem que res és per sempre, però al mateix temps hi ha coses que volem estimar com si ho fossin.
1: Molt, molt savi. Molt savi. I després conclou el disc amb Luna. Que Luna funciona com el tancament del viatge i realment escolteu aquesta cançó i és el tancament. O sigui, no podria ser una altra cançó. Ha de ser aquesta. Perquè després d'haver passat per la por, no?, la identitat, la mort, l'espiritualitat i la pèrdua, arribem a una cançó que mira cap al futur, no?, i cap a aquest element universal que és la lluna, que és molt metafòric. Torna a la família, l'amor i la idea de construir un món amb les persones que estimem. I aquí podem comparar l'inici i el final del disc, que comencem amb comptes...
0: Clar, fet for Eva... Luna.
1: Clar.
0: Molt bo. M'acabo d'anar a compte. Molt
1: Eva Luna. For Eva Luna. Torna... M'encanta. Vale, llavors, aquí podem comparar l'inici amb el final, no?, que dèiem. Comencem amb comptes i amb aquesta mirada, no?, d'identitat i de tot, però amb una frescura i amb una cosa de positivisme i de tirar endavant, no?, tot i que siguin potents les lletres. I acabem mirant les estrelles, no? Clar, acabem començant amb comptes i acabem mirant les estrelles. No té per què! No té per què. Sí. És el que també fa veure ell, no? Que el nen que escolta un compte acaba convertit en l'adult que intenta explicar-ho mirant les estrelles, per exemple. És que...
0: Sí.
1: Que fort.
0: I per tancar aquest bloc posem la cançó de...
1: Forever.
0: Forever.
1: Perquè és magnífica.

0: imaginació en marxa. Començant experiment.
1: Ha arribat el moment de posar-nos una mica a prova, no?
2: Sí, perquè després de parlar de 13 cançons...
3: Fort, es parla, eh?
2: Fort, 13 fort. Cançons hem parlat. Ens ha entrat una curiositat.
1: Si jo estigués vivint una situació concreta de la meva vida,
2: quina cançó d'aquest disc em posaria?
1: I aquí està la gràcia. Aquí
2: ui,
1: està
2: jo no
1: el
2: me
1: l'he
2: escoltat tant com tu, eh?
1: Jo m'he escoltat molt, porto moltes setmanes escoltant aquest disc.
2: Sí, m'ho ha dit avui la DJ
1: i cap de les dues estarà equivocada, vale? Perquè aquest és precisament el joc, veure des d'on escolta cadascun aquest àlbum.
2: I així tenim cinc situacions.
1: Que direm ara, a continuació, i cadascuna dirà quina cançó es posaria en cada una de les situacions. Vale? Sense pensar-ho massa, no?
2: És que la tu primera... tens un màster en aquesta cançó, eh? Avui la DJ Libby,
1: en aquesta cançó, en
2: la DJ de Spotify, m'ha dit lleva 7 dies seguidos escuchando Camilo, i dic, hòstia, l'Arlet.
1: No, és que us prometo que no puc parar d'analitzar-les, cada vegada m'agraden més. És que al principi potser no li trobeu la importància, però és que fa cada canvi musical. Serà perquè em dedico això, que li trobo tanta riquesa?
2: És no, no sé. és maco tot.
1: És que és massa
2: situació
1: brutal.
2: 1.
1: Situació 1.
2: No arriba mai el moment.
1: Vale.
2: Portes anys dient, quan acabi això començaré a viure, quan tingui feina, quan tingui diners, quan tingui temps, quan estigui més tranquil·la, etc.
1: Uh-huh.
2: I un dia te n'adones de què portes tota la vida esperant que arribi el moment perfecte.
1: Uh-huh.
2: Hem de dir quina cançó ficaria amb això.
1: Jo...
2: Hi havia una cançó que parlava d'això.
1: Jo ficaria l'Àrbol, 100%. Perquè al final és el que dèiem, no? L'àrbol està allà i demà també estarà. Mm-hmm. Però al final nosaltres anem adornant aquest arbre, no? El no arriba mai al moment, a l'adornar aquest arbre perquè sigui el millor arbre del món, no? I que al final no hi ha un millor arbre perquè mai hi ha un arbre perfecte. Jo faria l'àrbol.
2: Estic amb tu.
1: No val això.
2: Sí, que val.
1: No val. Sí que sóc friqui, me l'he escoltat masses vegades.
2: Crec que canviem el joc. Jo llegeixo les situacions i tu fiques la cançó.
1: Vale, em sembla bé.
2: Sí?
1: Sí.
2: Vinga,
1: sí,
2: va.
1: Si et sents a gust, sí.
2: Sí, millor. Situació 2. Deixar anar. Tens algú que estimes moltíssim i te n'adones que no pots protegir-lo del tot. Que estimar també vol dir deixar que l'altre faci el seu camí.
1: Molt bona pregunta. Jo aquí estic amb diferents... jo, per exemple, l'Àngel em quadra molt també, perquè òbviament parla de la mort, però parla de la mirada d'aquest pare que dèiem, no? De no poder estar sempre pels fills i pendent d'això, no?
2: Mm-hmm.
1: Deixar anar. No, i això els hi passa molt als pares, amb el síndrome del nido vacío. Quan se'n van, no pots deixar-los anar. Deixa que volin i facin el seu camí. Llavors, diria que hi ha moltes que podrien simbolitzar aquest deixar anar. Ara ho he parlat com de pare-fill, vale? En un mateix escollirà un altre. Però jo crec que El Àngel seria molt bona cançó per deixar anar i d'aquesta manera.
2: Correcte. Situació 3.
1: Vale?
2: Qui sóc jo?
1: Fàcil, fàcil, ja la sé.
2: Bueno, espera't. Imaginem que un dia et despertes i penses no sé si estic fent, si estic sent jo o estic fent el paper que s'espera de mi. La feina, la família, les expectatives, les xarxes, en el que els altres pensen, per exemple.
1: Vale, com dèiem abans, també jo penso que aquesta cançó que penso per aquest lloc seria la ideal. Qui sóc jo, no? El traje. Al final és una metàfora, no?, de quan ens fiquem un tratge preciós, però al final per dintre estem fets una merda, no?
2: Uh-huh.
1: No cal portar un tratge de Louis Vuitton, per exemple, de qualsevol altre traje que et pugui costar una barbaritat per acceptar que no estàs bé, no? I crec que El traje, així en resum, és molt bona cançó per reivindicar que qui sóc jo, no?, i pensar i que puc estar bé o malament o puc ser... estic estar en un bon moment o no, però que vull dir que... Sí, no sé, per
2: correcte. Situació 4. Molt bé, Arlet. No trobar el teu lloc. Situació. Uh-huh. Estàs envoltada de gent, tens persones al teu costat, però encara tens aquella sensació de no sé si encaixo, no sé estar sola, per exemple, és no sentir que estàs en el teu lloc, no?
1: Vale, 100%, el cisne. Jo escolliria el cisne, 100%, perquè al final és aquest animal que dèiem abans, no?, com a símbol de parlar de l'aparença exterior i del món interior, no? No trobar el meu lloc perquè no saber si estic en un bon moment en mi, com perquè els altres em vegin com jo vull que em vegin, no? El cisne jo crec que és molt bona cançó.
2: Correcte.
1: És que em fa una gràcia molt bona això.
2: Última situació.
1: Tothom, escolteu-vos i feu-vos aquestes situacions vostres, eh? No, no cal que...
2: Què queda de nosaltres? La situació, has perdut algú que estimaves, per exemple, i passen els anys, però continues trobant aquella persona en petites coses.
1: 100%, jo diria forever o luna.
2: Per correcte.
1: Perquè parla d'això, no? De jugar amb el després de la mort, no? Què queda, no? Doncs que després podem pertànyer també en aquest amor i no deixar-lo marxar mai. La mort no té per què ser negativa tota l'estona.
2: M'ha agradat aquest joc. Tu respons, tu penses i jo.
1: És que soc... m'he escoltat tantes vegades, no sabeu. Toma! Tinc aplausos! Toma! Vale. Crec... que aquí és on l'àlbum ha agafat tota la seva dimensió, vale? Ho he fet jo sola, però està bé.
2: Sí, molt bé. Perquè Camilo està escrivint cançons perquè les seves filles l'escoltin quan siguin grans.
1: Però sense adonar-nos-en. O sigui, sense adonar-se'n... Perdó, nosaltres no, ell, vale? De també que està deixant un tros d'ell pel futur.
2: Sí, perquè nosaltres tampoc serem les mateixes aquí un futur.
1: Exacte. I després de tot aquest viatge crec que hi ha una cançó brutalíssima, que resumeix doncs molt bé on ha portat aquest àlbum al Camilo, no? És el cisne, vale? I és una cançó sobre trobar aquest lloc, no? Aquella persona o aquell espai on no necessites fingir de res, perquè potser al final créixer no és descobrir qui hauries de ser, sinó atrevir-te a ser qui ja eres. El cisne. Anem a fer un trosset d'una cançó.

0: I fins aquí el nostre programa d'avui de Fora Clitxés.
1: Avui hem començat parlant d'un disc que semblava fet per unes nenes.
0: I hem acabat parlant de nosaltres, també.
1: De fer-nos grans.
0: De perdre'ns.
1: De tornar-nos a trobar.
0: De la família.
1: De l'amor.
0: De la fe.
1: De la mort.
0: Perquè potser el més bonic d'aquest disc no és que Camilo hagi escrit 13 cançons per a les seves filles.
1: És que mentre intentava ensenyar-los com viure,
0: va acabar recordant com volia viure-ho ell.
1: I això és una de les coses que ens encanta de l'art.
0: Que algú explica la seva història
1: i de sobte resulta que també està explicant la teva.
0: I potser això és el que fa que una cançó duri, no? I perduri.
1: Que no sigui un èxit.
0: No, que no tingui milions de reproduccions, potser.
1: Sinó que algú la torni a escoltar d'aquí 20 anys.
0: I encara ho trobi o hi trobi alguna cosa que necessitava sentir.
1: Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
0: El nostre tècnic, David Rius. David, gràcies per ser el millor tècnic que es pot tenir per aguantar-nos parlant, rient i cridant-nos. Gràcies per no haver ficat el... Gràcies.
1: No, és que no ho puc dir. I també gràcies a l'Àlex i l'Albert, la veu de les nostres sintonies.
0: Exacte.
1: I recordeu que no espereu a perdre alguna cosa per descobrir què era l'important.
0: I no espereu 20 anys per tornar a escoltar el nen que portàveu dins.
1: Perquè potser encara té alguna cosa a dir-vos. I atenció.
0: La setmana que ve obrirà...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor...

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.
1: És la una.
0: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia. Han començat les obres al carrer Miquel Tort. Suposen, entre altres coses, tallar l'accés a aquest carrer del centre Vila. També destaquem que els matussers encaren la recta final de la temporada amb la intenció de poder fer castells de set. Aquest cap de setmana actuen a la Festa Major de Sarrià. I Qualibet Grup Coral, que farà dissabte el concert de Festa Major, cors i àries d'òpera, al Teatre del Foment. El Mercat Municipal comença avui una programació d'activitats per promocionar les compres i els productes del mercat. I en esports destaquem que només la meitat dels equips del Club Futbol Sala Molins 99 han pogut començar la Lliga per la suspensió de partits per les tempestes del passat cap de setmana. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dijous 8 d'octubre. Comencem!

0: Comencem, com sempre, amb la informació del temps. El nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, ens explica com ha d'evolucionar el temps avui i els propers dies. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. El risc de precipitacions es manté de cara a les properes hores i no descartem aquesta tarda que pugui arribar a caure algun ruixat ben bé. Fins aquest vespre podrien tenir precipitacions. Per tant, tinguem-ho en compte. Les temperatures avui una mica més baixes que en dies anteriors, però les pluges que puguem tenir al llarg de la tarda i aquesta propera nit seran les últimes d'aquesta tongada, perquè a partir de demà iniciem un període molt més estable, amb moltes més estones de sol, clarianes, i això sí, amb temperatures una miqueta més baixes. De moment, avui, com dèiem, temperatures un pèl més baixes que les d'ahir, o com les d'ahir, i de cara a demà, al matí, més fred. La jaqueta, l'abric, el jersei seran necessaris a primeres hores del matí, tot i cada dia l'ambient serà temperat, màximes al voltant dels 22-23 graus. Amb sol tot dissabte, també demà divendres. De cara a diumenge augmenta una miqueta la nuvolositat i també tindrem alguns núvols de cara a dilluns. Però vaja, en principi, s'acaben les pluges a partir d'aquest vespre, iniciem un període de molta més tranquil·litat, però això sí, amb matins bastant més frescs.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, avui s'estan recuperant algunes línies de Rodalies. Per exemple, la R4 té el servei ferroviari en tot el seu recorregut, o la R2 Sud, servei ferroviari també al seu recorregut, la R2 Nord a Granollers, de Granollers a l'aeroport o altres punts, també funciona, i com dèiem, amb altres línies que han recuperat avui el seu recorregut, com la R7 o la R8. I pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, per acabar els serveis aquí a la Vila, avui és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalies, número 16. Han començat les obres al carrer Miquel Tort, una obra que suposarà renovar tota la fesomia del carrer i també el subsol. Una de les millores que millor valora el veïnatge és que la mobilitat amb vehicle estarà restringida i només tindran accés als veïns al carrer. Les novetats són que ara, per normativa, un carrer en plataforma única, com quedarà, amb prioritat per vianants, té circulació limitada només pel veïnatge del carrer, que té iguals, i també pels serveis, i també, per tant, càrrega i descàrrega o vehicles d'emergència. També una de les novetats, un cop hagi acabat aquesta obra, a més del de la circulació, és que el clavegueram serà doble. Ho ha explicat Miguel Zaragoza, regidor de Via Pública, que destacava avui, tot just ahir començaven les obres, què s'està fent exactament amb aquest inici d'obres.
2: Avui han començat ja a treure els arbres. El més ràpid que es farà en aquest inici de l'obra, més enllà de treure l'arbre, és començar a fer l'obra del clavegueram. Aquest és un projecte elaborat amb doble xarxa de recollida d'aigües. Per una banda anirà la recollida d'aigües residuals i per una altra banda anirà la recollida d'aigües pluvials en aquest carrer. És a dir, no compartirem l'aigua de pluvials amb les residuals i ens permetrà, en la mesura del possible, enviar-los d'una manera diferent als col·lectors.
0: El carrer està tallat per aquest inici d'obres. Fins que finalitzi l'actuació, es podrà, els veïnatge o la gent que tingui iguals en aquest carrer s'hi podrà accedir, podran accedir als iguals, excepte en alguns moments puntuals en funció de com vagi evolucionant l'obra. Els matussers encara a la recta final de la temporada amb la intenció de poder fer castells de set. A l'actuació de la Festa Major, aquí a la Vila, portaven un programa de màxims. S'havien marcat uns objectius molt clars, tenien la intenció de tornar a fer castells de set a la Vila, però no ho van aconseguir. Ara els queden quatre actuacions, entre les quals la Diada aquí a la Vila i la trobada de colles al Baix Llobregat, on intentaran, almenys amb alguna de les dues actuacions, fer castells de set. Aquest diumenge participaran a la Diada de Sarrià. Salva Prat, president dels Matussers, ens ha parlat dels objectius que tenen.
3: Aquest final de temporada sí que volem apretar una mica i ja que per Festa Major doncs, no vam poder acabar fent els castells de set que volíem, doncs sí que volem apretar una mica. El que passa que potser justament aquesta actuació de Sarrià no és la millor per apretar, encara tenim la trobada per allà del Baix Llobregat, la nostra Diada. Però bueno, és una actuació xula, que anem a la Festa Major de Sarrià i bueno, suposo que portarem doncs, els castells més els que puguem, que suposo que seran sisos, però bueno, intentant això, encara al final de temporada, doncs amb ganes i amb ganes de treure els castells de set que ens van quedar pendents per Festa Major.
0: En aquesta propera actuació, la Festa Major de Sarrià, justament en aquesta jornada es commemoren els 150 anys de la primera actuació castellera a Sarrià. Serà aquest diumenge 11 d'octubre, a 11:45 del migdia, a la plaça del Consell de la Vila. Actuaran amb els castellers de Barcelona, els de Sarrià i també, evidentment, seran els matussers.
4: Molins de Rei al dia.
0: I Quòlibet Grup Coral farà el concert de Festa Major aquest proper dissabte a la tarda al Teatre del Foment. L'últim concert, a més, sota la direcció d'Albert Santiago, que ha estat director de Quòlibet Grup Coral durant 3 anys i mig, i aquesta serà l'últim concert que dirigeixi Albert Santiago. Actuarà al cor de Quòlibet i dos solistes, Núria Vilà, que és soprano, i Antoni Lliteres, tenor. A més, també es comptarà amb el pianista Josep Buforn. Jordi Castells és el president de Quòlibet, ens ha explicat com serà el concert, on interpretaran àries i cors d'òperes famoses.
4: Una de les coses boniques d'aquest concert és que ens acompanyaran dos solistes que són de primer nivell. Interpretarem les cançons més conegudes de tots els grans, en fi, no?, dels grans autors: Verdi, Puccini, Mozart, Bellini, però les grans cors d'òpera, diguem, que són coneguts per tothom, no? Una són d'Orma, totes aquestes peces que són més representatives, diguem, de l'òpera, no?
0: Doncs si els voleu escoltar aquest dissabte a les 7 de la tarda al Foment, les entrades a taquilla costaran 15 euros i 12 euros si la compreu anticipada al web Entràpolis, a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. El concert dissabte a les 7 de la tarda al Foment.
5: Molins de Rei al dia.
0: I el Mercat Municipal ha començat avui una programació, comença aquesta tarda, una programació d'activitats per a promocionar les compres i els productes del mercat. Durant tot el trimestre, de fet, es durà a terme aquesta campanya que es diu Mercadijous, amb propostes com tallers, música o cuina. Per a totes les activitats, els participants han de dur un tiquet de compra del mercat de mínim 10 euros. S'han programat dues sessions, dos tardeos per a famílies, un taller de panellets o de cuina per les festes de Nadal, a més d'un taller per decorar el tió. I avui es comença amb un taller de cuina de les emocions, adreçat als adults. Emma Draper, dinamitzadora del mercat, parla d'aquest taller i de la campanya.
6: Totes giren entorn a tant al gaudir del mercat, vine i gaudeix és el lema, però també sobretot a través de l'alimentació. O sigui, ho hem vinculat tot, òbviament, a l'alimentació i a el que podem aconseguir en el mercat municipal. Ens ha vingut molt de gust començar, doncs, amb aquest títol tan suggerent, no?, de cuina de les emocions, perquè potser una de les coses que es desconeix més és pues, l'efecte de l'alimentació en el pla emocional, no? Quins determinats ingredients, quin efecte té sobre les nostres emocions.
0: Doncs aquest taller es fa avui a 6:45 de la tarda al Mercat Municipal, una programació que es farà durant aquest trimestre, diversos dijous d'aquest mes d'octubre, de novembre i de desembre al Mercat Municipal.

0: En esports destaquem que només la meitat dels equips del club de futbol sala Molins 199 han pogut començar la Lliga, igual que els ha passat a la majoria de clubs de la vila. Les restriccions per la pluja del passat cap de setmana van fer que s'anul·lessin, en el cas del club futbol sala Molins 199, la meitat dels partits que tenien previstos. Dels equips sènior, només el femení va poder jugar i van debutar, a més, amb un bon resultat a la Lliga de Divisió d'Honor. Ho ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
1: L'any passat, amb les pluges, quan a sèniors només va poder jugar el sènior femení, ja que jugava el diumenge per la tarda i les restriccions estaven aixecades. Bé, va jugar el seu primer partit de Lliga contra el Casserres, va jugar a la sínia, i van aconseguir una victòria prou contundent per 4-1. Per tant, un bon inici de debut a la categoria i bueno, dona una empenta per seguir, per afrontar els següents partits.
0: El femení torna a jugar diumenge a Sant Quirze del Vallès a 2:15 de la tarda. El sènior A masculí, amb el primer partit posposat, encara sense data, començarà la Lliga a Divisió d'Honor aquest proper cap de setmana a Monistrol. El partit, el ser festiu el dilluns que ve, ha quedat per demà divendres. No és un horari habitual, però demà divendres a les 9 del vespre juguen a Monistrol. I el sènior B masculí, també amb un partit aplaçat, començarà la Lliga aquest cap de setmana i debuten, ja que han pujat a Primera Catalana, jugaran en aquest cas contra el Casserres el diumenge aquí a casa amb el poliesportiu de la Sínia a 6:45 de la tarda.

Fem un repàs de l'agenda d'activitats pels propers dies. Comencem per avui mateix, perquè aquesta tarda hi ha l'actuació de la Coral de Gospel, un concert que estava programat per la setmana passada, però que es va haver de posposar per la pluja i que s'emmarca en el Dia Internacional de les Persones Grans. Ja sabeu que durant aquest mes d'octubre hi ha activitats, l'Ajuntament programa durant tot el mes activitats per la gent gran. Bé, una d'elles era aquest concert inicial. Es farà finalment avui a 3:15 de la tarda a la Federació Obrera. I pel que fa a la resta d'activitats, doncs la setmana que ve hi haurà diverses propostes, com una cantada de la Coral Cordona al Casal d'Avis 1 de maig, les activitats habituals als parcs de salut, també una xerrada de psicoeducació sobre l'Alzheimer, un taller de memòria o una conferència sobre ser avis al segle XXI. Programació que s'allarga fins a finals d'octubre. Avui, de moment, aquest concert de la Coral de Gospel a 3:15, amb entrada lliure a la Federació Obrera. També avui aquest taller de cuina al mercat a partir de 6:45, i també pels que vulgueu anar a la sortida que fa l'Associació d'Amics del Museu el diumenge 18 d'octubre a Tàrrega. Faran visites guiades al Mas de Colom i també el Museu Trepat, i dinaran al restaurant de la zona. Doncs si voleu anar-hi, aquesta tarda de 5 a 7 es fan les inscripcions per persones sòcies i pel públic general a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny. El preu és 60 euros pels socis i 65 pels no socis, inclou el viatge, les dues visites guiades i el dinar. Avui de 5 a 7 inscripcions. I també avui al local del SEM, a les 8 del vespre, es projecta el documental 40è aniversari dels primers catalans que van pujar a l'Everest. Són Toni Cors, Carles Vallès i Òscar Cadiach, que l'any 1985, un 28 d'agost, aquests tres alpinistes van fer el cim de l'Everest i van plantar la bandera catalana. Doncs avui a les 8 es projecta el documental que retrata aquesta gesta a la muntanya més alta del món. Avui a les 8, al local del SEM, entrada lliure per tothom. I també destaquem activitats que es van suspendre diumenge passat per les tempestes i les restriccions imposades i que ja tenen data. És el cas de la bicicletada Miquel Torp i Joan. Es farà el diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, de 6 quilòmetres, recorregut doncs, per la

els vostres dibuixos a la Federació Obrera a les tardes. Res més, punt i final a l'informatiu d'avui dijous. Tornem demà divendres amb el resum dels temes més destacats de la setmana. Fins llavors, que vagi bé, que acabeu de passar un molt bon dia.

Pues pasamos al final del programa. Recordem als oients que l'Església Evangèlica es troba al carrer Joan Maragall 6. Tenim les següents activitats. Els diumenges hi ha escola dominical per adolescents i joves i adults a les 10 del matí. El culte on escoltem la paraula de Déu i la lloança a les 11 del matí. I al mateix temps els infants tenen la seva classe bíblica. Els divendres tenim la taula amb bíblies al mercat ambulant. I si ho desitgeu, ens podeu escriure per fer comentaris i suggeriments al correu kairos@evangelicamolins.org. També podem conversar de viva veu, tant de temes bíblics, per xerrar una mica, i ens trobem als Encants o a l'Església. Fins dijous vinent, i que Déu ens doni l'empatia suficient per actuar.

0: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: 97 desahucios diarios durante 6 años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
1: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
5: Es farà del 13 al 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
6: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat, aquí fins i tot amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
1: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
5: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
1: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
5: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
1: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
8: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que a més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del el primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
1: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
5: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
4: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
5: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
1: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
11: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia. Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
6: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
1: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
1: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
16: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
17: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
16: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
18: Atemoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim i llavors bueno, tenir que avisar els bombers per veure si ens podien ajudar.
19: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt, estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
16: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
1: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
5: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
20: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que

0: Són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
1: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
1: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
3: Notícies en xarxa.
0: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
4: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Julià Quis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
5: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
4: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
6: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
7: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
6: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
0: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
9: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
8: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
1: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
0: Desarticulen un grup clau en distribuir

0: cocaïna d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
1: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
3: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
4: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents de la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert, amb la sorpresa com a element principal. La fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
5: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
4: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
1: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
6: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
7: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja estava, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me al filet otra vez i ja està. Jo dia avui no sento això, entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
6: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Seu. T'escoltem el tècnic Ferran Costa.
8: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
6: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar, afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el Sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
5: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
9: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
10: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
5: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat, aquí fins i tot amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
5: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
9: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
5: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
9: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
5: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
12: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
5: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
9: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
15: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
9: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
16: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
9: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
5: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
17: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
18: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
17: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
5: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es faran establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
20: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
21: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
19: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
5: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Benkat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
23: Avui el que estem en estar alerta encara hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
22: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
5: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
9: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
1: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
9: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
5: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
9: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 hores en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
9: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
5: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
9: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments SOS alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
9: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
5: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Parellarès, creu que tothom en surt beneficiat.
4: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
0: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
19: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
7: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
6: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selección Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
19: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs si cautelarment això s'atura, jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
19: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
9: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
19: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
9: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
19: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
8: Volem que les Arts d'Arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
26: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
19: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició, una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Carnal Blau, Carla Lanuza.
10: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
11: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
10: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
19: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
9: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
19: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
12: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
14: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et deu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
12: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
15: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
12: El Centre d'Esports Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranà reben al Palau Blaugranà el Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts de 9 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al main round.
19: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament, doncs, passant per la costa, anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que a l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judas. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat en 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda hi ha un concert a la Federació Obrera que es va haver de posposar per la pluja. Avui a 6:45, actuació de la coral de gospel amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta tarda a la Federació Obrera, entrada lliure. També avui a 6:45 de la tarda, cuina de les emocions al mercat. És un taller que explicarà com descobrir determinats aliments i la manera de cuinar-los i com això contribueix al nostre benestar. Per participar-hi cal presentar un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. Aquesta tarda també és l'última per apuntar-vos a la sortida que fan els amics del museu a Tàrrega. La sortida serà el diumenge 18 d'octubre al Mas de Colom, al Museu Trepat, visita guiada per aquests dos espais i després dinaran. Les inscripcions es fan aquesta tarda de 5 a 7 al Museu del carrer Pintor Fortuny per persones sòcies i obert també al públic general. El preu és de 60 euros pels socis i 65 pels no socis. Avui el CEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van pujar al cim de l'Everest l'any 1985. Els catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadià, que van aconseguir desplegar la bandera catalana a l'Everest. El documental el podreu veure avui a les 8 del vespre al local del CEM, entrada gratuïta. I també destaquem noves dates per activitats que es van suspendre diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta. Per una banda, la bicicletada Miquel Torpijoan es durà a terme diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, un recorregut de 6 quilòmetres que sortirà des del passeig del Terraplè, l'alçada de la plaça de la Llibertat. I la festa dels Miquels, que no es va poder dur el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja, es va posposar diumenge passat, però tampoc es va poder celebrar per les restriccions per l'avís temporal i ja tenim nova data. La festa dels Miquels es durà a terme el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. I també destaquem que s'ha convocat el 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, concurs per infants i joves de 16 a 18 anys. Podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició el tema és: què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs si voleu consultar les bases, podeu entrar a la web molinsdarrer.cat/concurs-lluís-fisas i recordeu que els dibuixos es poden entregar, dibuixos o pintures, a la Federació Obrera fins al 6 de novembre. La farmàcia de guàrdia avui dijous és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a La Granja. Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
9: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
8: Ah, sí?
9: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
8: Així tot va més de pressa.
9: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
8: Molt bé.
10: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
7: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, amigues i amics de la ràdio. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Avui tindrem el programa de música en 8 mil·límetres amb temes com Amelie, Partigen, Tutsi, Donny Brasco i 9 temes més per completar el programa. Tinc a l'Eli Arjona ja preparada amb la seva taula de so per donar-li marxa al programa. Tot a punt, Eli? Doncs vinga, va, som-hi.

I comencem amb Pràcticament Màgia 2. És una pel·lícula recentment estrenada d'aquest 2026 que ha dirigit Susan Bier i on també hi surten com a la primera Sandra Bullock i Nicole Kidman. És una seqüela de la pel·lícula Pràcticament Màgia de l'any 1998 on les germanes Owen s'han d'enfrontar a la fosca maledicció que amenaça de desintegrar la família d'una vegada per totes. Per cors nostàlgics, amb una Sandra Bullock i Nicole Kidman encisadores. I de la seva banda sonora, escoltem el tema Midnight Spell, Encanteri de mitjanit, que ens interpreta Brandi Carlile. I la pel·lícula la podreu veure properament a la plataforma Prime Video.

I ens anem a una altra pel·lícula màgica, com és Amélie. És una comèdia dramàtica i també de les anomenades pel·lícules de culte de l'any 2001, que va dirigir Jean-Pierre Jeunet, amb Audrey Tautou en el paper d'Amélie, i també hi sortiren Matthew Kassovitz, Loretta Carabotta i Serge Merlin. Amélie és una parisina innocent i ingènua que decideix ajudar aquells del seu voltant i troba l'amor en el procés. Tautou és totalment captivadora. És difícil no caure sota l'encanteri d'aquest somiador romans. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és a ritme de balset, com ja heu escoltat, que ens transporta a París i que signa el francès Jean Tiersen. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Film.

Don't Look Back in Anger és un documental sobre el grup britànic Oasis que ha dirigit Dylan Schutern. És la gira de reunió de Liam i Noel Gallagher anomenada Oasis Live 25, un dels retorns al rock més esperats, des de l'experiència de la banda fins a la dels seus seguidors a tot el món. Una celebració rica i commovedora del gloriós i inesperat retorn d'una banda tan estimada. Escoltem un dels seus temes al documental, com és aquest Don't Look Back in Anger, que seria No miris enrere, a mira.

sembla una banda sonora d'una pel·lícula de l'Indiana Jones, eh? Doncs sí, és el Tadeo Jones, eh? I la llum meravellosa. És la quarta entrega de la saga Tadeo Jones, estrenada el 2026, i l'ha dirigit Eric Gatto. I el doblatge estan Òscar Barberán, Michel Jenner, Petra Martínez, també hi ha el Carlos Latre, i el nostre convilatà Lluís Posada. Manté el nivell alt. És, una vegada més, una font de diversió constant, intel·ligent, enginyosa, brillant i ben plantejada, escrita i dialogada amb talent i tècnicament elaborada amb mestratge. La banda sonora, al pur estil, com he dit, Indiana Jones, la signa Zacarías M. de la Riva.

Les 3.000 meravilles. És una comèdia estrenada aquest any 2026 i que ha dirigit Carmen Perona Cabrera. Hi surten Juan Amodeo, Candela Cruz, Javier Hernández i Cristina Medina en els papers principals. Pablo, un noi raret, tímid i obsessionat a analitzar els riscos que comporta qualsevol situació, fa un any que espera assistir a un macroesdeveniment d'anime. Quan arriba el gran dia, el seu conflictiu germà li demana un favor de vida o mort. Ha d'anar a 3.000 habitatges, al barri més perillós de Sevilla, a recuperar una motxilla. Pau haurà de decidir si posa la seva vida en perill per salvar el seu germà o assistir a l'esdeveniment que fa tot un any que està esperant. De la seva banda sonora escoltem el track a ritme de rumba pop, diria jo, que ens interpreta Cristina Rapado.

I ara anem amb Vertigen. És un thriller psicològic que va dirigir Alfred Hitchcock a l'any 1958. Fem la resta, 68 anys té la pel·lícula, eh? Els principals intèrprets van ser James Stewart, Kim Novak, Henry Jones i Barbara Bel Geddes. Des dels mateixos títols de crèdit, Hitchcock atrapa l'espectador en unes apassionants imatges. El mestre crea un univers turmentat i malsà que aprofundeix en una relació de tèrbol amb el fou. Magnífic exercici de suspens. Una de les obres més belles, denses i perfectes de la història del cinema. La banda sonora és de Bernard Herrmann. Què ha fet Bernard Herrmann? Doncs mireu, moltes pel·lícules amb Hitchcock, eh? Psicosis, Amb la mort als talons, L'home que en sabia massa, Marnie, la lladra... Tot això és de Hitchcock. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a dues plataformes, eh? A Movistar Plus i a Filmin.

Deixem la intriga i el terror, perquè la banda sonora m'ha recordat molt a Psicosis, per la part del terror. Ara anem amb una comèdia, interpretada per Dustin Hoffman, Jessica Lange i Gina Davis, i el film el va dirigir Sidney Pollack l'any 1982. La pel·lícula és Tootsie. Pollack va encertar de ple en aquesta divertida comèdia que juga amb un magnífic Dustin Hoffman. El director conté els possibles excessos, potencia l'actuació de Hoffman i l'eficàcia del guió, que aporta una successió de gags d'allò més jocosos. Va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària, Jessica Lange, i el tema musical que escoltem el canta David Grusin, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Prime Video.

I després d'escoltar aquesta romàntica cançó de David Grazin, ens n'anem a la secció de pel·lícules en blanc i negre. I avui tenim Els Felins. És un thriller del cinema francès que va dirigir René Clément a l'any 1964. O sigui que la pel·lícula té 62 anys. El van interpretar Alain Delon, Jane Fonda, Lola Albright i George Gaines, entre d'altres. Un jugador professional que intenta escapar d'un grup de gàngsters que el busquen per matar-lo s'amaga a la mansió d'una milionària que temps enrere va assassinar el seu marit. Quan la vídua s'enamora, el jugador es veu a poc a poc involucrat en el passat de la dona. Us podeu imaginar, tant l'Alain Delon jove, la Jane Fonda jove, imagineu quina parella, eh? La seva banda sonora, dic que és de Lalo Schifrin.

Visca el sul, eh? Ho dic per la música. Anem amb la pel·lícula. La pel·lícula és Donnie Brasco. És una pel·lícula basada en fets reals sobre la màfia dels Estats Units que va dirigir Mike Newell a l'any 1997 i on hi sortiren Al Pacino, Johnny Depp, James Russo i Anne Hetche en els principals papers. Una de les millors pel·lícules sobre el crim en molt de temps. Depp es torna dur de manera tan fàcil i carismàtica que és fàcil oblidar que va ser Gilbert Grape o Eduardo Manos Tijeras. Un thriller mafiós meravellosament dens, intel·ligent i emocionant. Escoltem de la seva banda sonora el tema que ens interpreta el grup californià Point Sisters, i la pel·lícula la teniu a Movistar Plus.

Vinga, anem amb les grans bandes sonores de la història, eh? Avui tenim Braveheart, és un drama històric de l'edat mitjana que va dirigir Mel Gibson a l'any 1995. I en el repartiment hi van ser el mateix Gibson i també Sophie Marceau, Patrick McGowan i Angus McFadden. Interessantíssim drama èpic, excel·lents seqüències d'acció i brillant posada en escena per un film realment espectacular. Gibson recupera el sabor de les pel·lícules aventureres dels anys 50, fa gala d'un inesperat mestratge narratiu i ofereix una obra complexa i excitant. Va guanyar 5 Oscars, la millor pel·lícula, millor director, millor fotografia, so i maquillatge, a part també de 10 nominacions. La seva fantàstica banda sonora la va signar James Horner i la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Disney+.

I canviem de registre, eh? Ara ens n'anem amb el projecte Salvació. És una estrena recent d'aquest 2026 i és un thriller de ciència-ficció que l'ha dirigit Philip Lord i Christopher Miller. I en el repartiment hi són Ryan Gosling, Sandra Hüller i Lionel Boyce. La pel·lícula és entretinguda, divertida, simpàtica i, per descomptat, satisfactòria. Massa llarga, però prou audaç i afectuosa com per vibrar amb el seu personatge protagonista. De la seva banda sonora escoltem el tema Stargazer, interpretat per Neil Diamond. I la pel·lícula la teniu a la plataforma Prime Video.

Vinga, ara anem amb la pel·lícula Matar un rei. És la coproducció Reina Unit-Alemanya que va dirigir Mike Barker l'any 2003 amb el següent repartiment: Tim Roth, Dougray Scott, Rupert Everett i Olivia Williams. Un relat de la relació entre el general Fairfax i Oliver Cromwell mentre intenten fer front a les conseqüències de la deposició del rei Carles I. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Richard Mitchell.

I ara acabem ja amb la pel·lícula Ted Dog Stars, la constel·lació del gos. És una coproducció als Estats Units, Reina Unit, estrenada aquest 2026, i l'ha dirigit Ridley Scott, amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce com protagonistes. Dic que és una pel·lícula de ciència-ficció. En un món postapocalíptic, un virus ha aniquilat pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyers errants anomenats segadors. No, home, podíem triar-ne un altre, no? Hick, un pilot, va sobreviure a la grip, però va perdre la dona. Adaptació de l'aclamada novel·la La constel·lació del gos, de Peter Heller. Escoltem de la seva banda sonora el tema Subarbor, que ens interpreta DJ Hollywood Dizeta. I la pel·lícula encara la podeu veure als cinemes Verdi de Barcelona.

0: Per avui finalitzem el programa número 511 de Música en 8 mil·límetres. Us recomano que si el voleu tornar a escoltar ho podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda i sempre que ho vulgueu a radiomolinsderei.cat. Moltes gràcies a la Eli Arjona per estar magnífica com sempre en el seu control de so i a vosaltres, oients, gràcies per la confiança. Res, que acabeu de passar una bona tarda i fins al proper programa de Música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política. Per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulació emocional.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
4: Recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa, la risc va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitós que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen un assalt a un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorprès a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes entre 20 i 50 espectadors.

0: Informació local.
1: Avui el SEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van pujar al cim de l'Everest l'any 1985. Els catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Carià, que van aconseguir desplegar la bandera catalana a l'Everest. El documental el podreu veure avui a les 8 del vespre al local del SEM, entrada gratuïta. I també destaquem noves dates per activitats que es van suspendre diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta. Per una banda, la bicicletada Miquel Torpijoan es durà a terme diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, un recorregut de 6 quilòmetres que sortirà des del Passeig del Terraplè, l'alçada de la plaça de la Llibertat. I la festa dels Miquels, que no es va poder dur el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja, es va posposar diumenge passat, però tampoc es va poder celebrar per les restriccions per l'avís temporal i ja tenim nova data. La festa dels Miquels es durà a terme el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. I també destaquem que s'ha convocat el 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, concurs per infants i joves de 16 a 18 anys. Podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició, el tema és: què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs si voleu consultar les bases, podeu entrar al web molinsdarrer.cat/concurs-lluís-fisas i recordeu que els dibuixos es poden entregar, dibuixos o pintures, a la Federació Obrera fins al 6 de novembre. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràcatos.
3: Follets. Si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, García. Opilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
4: Retiro tot el que he dit.
3: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: El veí del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
7: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós. De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
5: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una setmana més aquí a Ràdio Molins de Rei. Passen 7 minuts de les 5 de la tarda i estem aquí per parlar de coses que no entenem.
1: Que no entenem cada setmana. Avui programa especial amb una entrevista amb els actors i actrius del musical El tio que no li agradaven els musicals.
0: Sona bé, eh?
1: Sona molt bé, això serà a la part final del programa.
0: A la part final, sí. També comentarem dos invents molt útils per problemes quotidians i que no entenem com no s'ha inventat abans. Comentarem també el que ha passat a la travessa i quins són els reptes en els que s'han enfrontat els nostres concursants del Soc i Seré. I també més coses vingudes de Hollywood.
1: La notícia positiva d'avui tracta sobre ciència i talents catalans. I finalment jugarem tots plegats a un passapalabra inspirat en els nostres convidats d'avui.
0: Tot això vestit d'una reflexió que ens fem sobre l'ús dels mòbils als concerts. No us fem esperar més, comencem el programa. Soc la Sílvia de Pares.
1: I jo en Jordi Roca.
0: I esteu escoltant No ho entenc.
1: Comencem!

0: Quantes vegades heu tret el mòbil per gravar un concert o uns focs artificials? Quantes vegades heu anat a una església i heu fet fotos a l'altar, per exemple, això quan vas de vacances i tot això? Segurament també heu anat a un museu i heu fet fotos de gairebé tots els quadres o escultures.
1: I ara els que heu contestat que ho feu, quantes vegades heu tornat a mirar aquell vídeo del concert, aquella foto del quadre del museu o aquell piro musical de la Mercè, que jo hi era, eh? Quantes persones de les que ho van gravar ho han tornat a veure? Quantes?
0: Quantes, eh? Us convido a fer l'exercici de que tots aquells que aneu aquests dies propers als concerts d'Ocas Grasses, per exemple...
1: Per exemple, avui, no? Aquesta nit hi ha concert d'Ocas Grasses.
0: Sí, avui, demà passat...
1: Es venen entrades les Minut, eh?
0: Ai. Doncs us convido a que no traieu el mòbil, que si ho feu sigui per sortir a la foto amb els vostres amics i després guardeu-lo.
1: Doncs sí, perquè els músics, Sílvia, agrairan més veure gent ballant, movent-se, cantant i aplaudint que no algú parat amb un mòbil davant la cara.
0: Mira, fa poc vaig anar a un concert on la mitjana d'edat era de 40, val?
1: Val.
0: No hi havia ningú gairebé amb el mòbil.
1: Ah, no?
0: No, de tota la sala Apolo, sense exagerar, érem uns 5 o 8 els que teníem el mòbil.
1: Val.
0: Jo vaig treure un moment per gravar aquella situació perquè em va semblar... fantàstica. I tots saltaven, ballaven, era tot un goig veure aquella escena, eh?
1: I ara te'n vas a Sílvia qualsevol concert i ja res més començar, que és el moment com més potent del concert.
0: El que tothom
1: sembla està mentida,
0: esperant,
1: eh?
0: Sí.
1: Després de tant de temps, tota aquesta gent que fa cua per entrar als concerts des de les, no sé, des de dies abans, i ja veus a tothom amb les pantalles que van sortint com bolets per tot arreu.
0: Sí, de debò. Penseu també en la gent del darrere.
1: Si
0: no, no hem vingut a veure un concert a través d'una pantalla. Hem de canviar això, va.
1: I la propera vegada que vagis al museu, para't davant d'aquell quadre i observa'l amb silenci. Parla amb tu mateix sobre la bellesa i fixa't en les pinzellades.
0: Per exemple, eh? O si no, mira el cel i gaudeix amb la persona que tens al costat dels focs artificials.
1: O entra a les esglésies i observa amb els ulls i no a través de la pantalla.
0: Ningú s'escapa d'haver fet totes aquestes coses. Nosaltres som els primers que alguna vegada ho hem fet, però no passa res. Tots ho hem fet alguna vegada,
1: tots
0: eh?
1: Tots ho hem fet,
0: sí,
1: eh?
0: Tots,
1: però la veritat que jo sempre m'ho pregunto, Sílvia, realment algú es torna a veure tots els vídeos que fa, que a més són vídeos, ho sento, eh? Però
0: horribles,
1: la majoria... De molta malalta qualitat, que penso,
0: sí.
1: Però si hi ha gent professional que ja està gravant...
0: Exacte.
1: El millor vídeo del concert, que ja el podràs tenir per qualsevol altre dia, per
0: sí.
1: Què ho fas tu?
0: Jo és que penso, a més, quan, sobretot en unes esglésies, aquestes pintures o escultures, que em sembla molt bé que vagis i les miris, però jo, quan veig algú que està fent una foto... a un pantocràtor, saps? Jo li dic, per què?
1: És que
0: per
1: jo m'imagino com
0: després
1: aquelles
0: no
1: coses...
0: Després no ho veuràs, no posaràs a l'àlbum, això.
1: No, clar, és que jo m'imagino com aquelles coses que es feien abans, no? De que et conviden a casa a veure les fotos del viatge, però
0: sí.
1: Algú tu t'ha convidat a casa a veure les imatges d'un concert, te les ha posat a algun lloc?
0: No.
1: Aleshores, per què ho feu? Si us plau,
0: ja
1: gaudiu
0: està,
1: del
0: o sigui,
1: moment.
0: Prou, sí.
1: I ja està,
0: anem
1: no?
0: A viure el dia a dia.
1: Clar.
0: És molt millor. Sí, eh? Doncs això, l'important és que ens donem compte de que ningú ens està pagant per fer aquest material, ningú ens obliga i que sense gravar-ho tot, doncs es viu molt més feliç.

0: Avui portem una secció d'aquelles que m'agraden especialment, eh? Giny i tecnologia pensada per a situacions de la vida real que semblen trets d'una pel·lícula. Avui no venim a parlar de projectes futuristes ni del passat com els fanals que servien cafè a Londres.
1: Però que, a mi m'encantava, ja va... dels genial. Fanals. Que... Sisplau, que tornin aquesta fanals.
0: Quina pena que es va deixar de fer,
1: eh? I avui però... que fa una miqueta més de fred, jo ho hagués agraït, eh?
0: I tant. Home. Si algú no sap de què estem parlant, teniu tots els podcasts a la ràdio del programa, a la ràdio de Molins de Rei, en el nostre programa, i també estan pujats a Spotify. Doncs això, sinó que anem a parlar de dues solucions dissenyades per problemes molt quotidians.
1: La primera, quina?
0: Aixecar-se a la nit sense trepitjar res pel camí.
1: Home, això és important,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, els dits dels peus ho agraeixen.
1: I tant.
0: I la segona, creuar l'aeroport a tota velocitat per no perdre un
1: que
0: vol.
1: Que això li passa més d'un i d'una...
0: Això també els dits dels peus ho agraeixen.
1: Sí, també. A veure, anem a pams, perquè m'interessen moltíssim tots dos invents. Comencem pel primer. Imagineu-vos la situació. Són les 3 de la matinada, teniu set o ganes d'anar a la vau.
0: Tot pot
1: això,
0: ser, tot
1: sí.
0: Ser,
1: bueno, sí, moltes sí. coses ens poden passar a les 3 del matí. Està tot fosc i no voleu encendre el llum principal per no desvetllar a la resta de la casa, si és que viviu amb
0: més
1: gent.
0: Ni a vosaltres
1: mateixos,
0: mateixos,
1: sí, el que sí. anava a dir. Home. Perquè hi ha molta gent que encens el llum i després ja no pots tornar a dormir.
0: A mi em passa,
1: a tot passa?
0: Sí, sí.
1: Mare
0: és
1: meva.
0: Horrible.
1: Doncs tenim la solució. Gràcies. Per tu, Sílvia.
0: Ho estava
1: perquè...
0: esperant.
1: Què podem fer? Doncs comprar-nos unes sabatilles d'estar per casa, però això sí, molt especials, eh?
0: A veure, es tracta d'un calçat que fa llum.
1: M'encanta.
0: Sí. I direu, però tot el dia?
1: Home, espero que no, no?
0: Doncs no, perquè porten un sensor de pressió a la plantilla i un sensor de llum ambiental a la puntera.
1: Sí, és que està tot inventat,
0: Sílvia. Sí, sí, genial. Això vol dir que només s'encén quan hi poseu el pes en el cos i quan detecten que l'habitació està completament a les fosques.
1: Per tant, aquella gent que dormi, per exemple, de matí perquè treballa de nit sense llum,
0: sí.
1: doncs també li
0: també.
1: Funcionaran,
0: I
1: eh?
0: I tant, i tant. I a més, la llum no és, no és tènua i càlida i...
1: Sí, és tènua i càlida,
0: és tènua i càlida i enfoca directament al terra, tot cobrint uns quants metres davant
1: nostre. Clar, és que t'imagina que fos això com, no sé, com els llums d'un cotxe, saps? Cada cop i volta...
0: És que m'he deixat les llargues posades,
1: clar,
0: no?
1: Acaba fent el mateix efecte que la llum del sostre,
0: doncs
1: no?
0: Doncs sí, quan els treus per tornar al llit es mantenen enceses uns segons abans d'apagar-se soles. És genial, o sigui, és perfecte. És una mica com les bambes dels nens petits que porten llum.
1: Exacte, però, aquesta és a la part davantera, eh? Perquè t'il·luminen una
0: mica. I tant, clar, perquè d'il·luminar el camí.
1: Exacte.
0: El camí fins al lavabo.
1: Quantes vegades, Sílvia, no t'has tropeçat amb alguna cosa?
0: Moltíssimes.
1: T'has donat un cop contra el mar de la porta?
0: De fet, aquesta setmana m'he ensopegat amb un taburet.
1: Mare meva, ja sabeu que totes aquestes...
0: He fet un crit d'aquests en silenci de...
1: Sí, perquè a sobre no cridis per no despertar ningú,
0: exacte.
1: Saps? Clar.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Per totes aquestes experiències, ja ho sabeu que ens podeu escriure, Sílvia, al WhatsApp
0: I
1: del
0: tant.
1: Programa, també per fer-nos sol·licituds de problemes quotidians, intentar trobar un invent que us solucioni la vida.
0: Nosaltres aquí ho busquem si tot, eh? Tenim un departament de búsqueda, de recerca, de
1: tenim
0: coses...
1: Tenim aquí un equip que ningú sap, eh?
0: Bueno, mira, tots som becaris.
1: Vinga, quin és el WhatsApp del programa?
0: El 691-438-847, 691-438-847.
1: Molt bé, qualsevol cosa que ens vulguin dir, que ens escriguin, i si no, també sempre més que convidats aquí a Ràdio Molins de Rei, que poden venir de públic.
0: I tant, i també convidem els haters a que ens parlin, eh?
1: I tant, a tothom.
0: Aquests són els més fidels.
1: Aquests, sens dubte, els necessitem a tots. Però, Sílvia, et diràs, ostres, però aquests invents segur que costen molts diners, segur que són inaccessibles. Doncs no, per un mòdic preu de 20 a 40 euros. O sigui, que ja ho sabeu,

0: In the moment. Per tot l'aeroport,
1: eh? Però t'has perdut algun vol, Sílvia, alguna vegada o no?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, algun, crec que sí. O sigui...
1: Però per això, per anar despistada i no anar a la porta d'embarcament, per arribar tard...
0: Despistada no, perquè hi havia com un rat... Bueno, no... Jo vaig sortir tard de casa i aleshores i al final...
1: Tu eres al last minute, no? I no vam arribar.
0: Sí, no vam arribar.
1: Doncs a veure, aquesta solució potser et va bé perquè imagina't desplegar un manillar telescòpic i un reposapeus de la mateixa maleta, pujar-hi a sobre i recórrer la terminal a uns 15 km per hora.
0: Això ens hauríem de posar a casc, no? Guants
1: i totes
0: aquestes coses.
1: Ah, bueno, això sí, la normativa sí.
0: La normativa. Però espera, m'estàs dient que la maleta es converteix en un vehicle elèctric, no?
1: I tant, i a més en qüestió de segons. Sílvia, porten un petit motor elèctric a la roda davantera.
0: Aleshores, segur que hem d'anar amb el casc i tota la normativa.
1: I una bateria de liti. En pocs segons passa de ser una maleta rígida normal a un mitjà de transport individual. I vas assegut i acceleres des del manillar, doncs com qualsevol patinet.
0: Però un moment.
1: A veure, què?
0: Perquè a mi em sorgeixen dubtes, a part de lo del casc.
1: Vale.
0: Aquesta maleta es pot portar a la cabina de l'avió? O sigui, el tema de seguretat, què?
1: Doncs està pensat per la normativa aeronàutica, si és que està tot pensat, Sílvia. Les bateries de liti es poden extreure fàcilment amb un botó i compleixen el límit de capacitat permès per les aerolínies per poder-les portar com a equipatge demà, Sílvia.
0: Super.
1: A més, inclouen ports de càrrega per al mòbil o la tauleta mentre esperes, si és que ho té tot.
0: Clar, ara que dius això, el tema d'autonomia, què?
1: Doncs mira...
0: I tot això serà molt car.
1: Que no és tan car que aquí portar... Home, a veure, costarà més que les sabatilles, això sí, però no és tan car.
0: Ho posarem a la carta dels Reis.
1: Mira, té un abast de 10 quilòmetres per carrega, ja és suficient, perquè per anar per l'aeroport tampoc fa falta que recorris 100 quilòmetres.
0: Això no és per anar per tot el terrap, No,
1: ara ja veureu a la gent pel carrer amb la maleta aquesta pel metro. Els preus solen partir d'uns 350 euros en les opcions més bàsiques, bueno, per un patinet no està malament, A més, és un patinet maleta, que insisteixo, te l'emportes a l'altre país o a l'altra ciutat o allà on vagis. I poden arribar aquells que tenen més accessoris fins als 800 o 1.000 euros amb això, en els models d'alta gamma amb acabats en alumini.
0: Mira, a mi m'estàs convencent. Així que mentre el busco per internet, us deixem escoltant música de
1: les Stay Homes. Avui els detalls, la platja, una mica d'alegria.
0: És que és detalls. Saps què passa? Que a la travessa, com estan els tiets, no paren de dir-li tiets. I en parlarem ara mateix i mentre deixem una música seva, Stay Homes and Detalls, o els tiets, la platja.

0: Vinga, va, anem per feina, perquè tenim moltes novetats de la travessa.
1: Ai, la travessa, la travessa.
0: Sí, les
1: tardor calenta amb la travessa.
0: Les classificacions estan molt ajustades, eh? I si s'està veient una cosa clara en aquest programa és que tan bon punt estàs en primera posició com que et plantes a l'última.
1: Ai, els preferits de la Sílvia, que estaran en perill o no?
0: No, de moment no? El Miqui i la Raquel guanyen, o sigui, estan en primera posició.
1: Ah, continuen en primera posició?
0: Sí.
1: Sílvia, sí, tu sí, segur perquè... que no tens algun endoll, algun xivatasso
0: no.
1: de dins del programa.
0: Perdona, jo el que tinc és intuïció.
1: A veure, tota la gent de la Provatura de la Travessa que ens escrigui en massa si coneixen a la Sílvia de Pares. Si algú ha vist a la Sílvia de Pares pel programa, que ens enviï una foto, eh?
0: Si em coneixen, sisplau, vull una feina a TV3.
1: Molt bé, aprofitant per... Però no deixis Ràdio Molins, Sílvia.
0: No, mai, mai, mai, mai.
1: Es poden compaginar les coses.
0: I tant, i tant.
1: Molt bé, molt
0: hombre.
1: Bé. I han recordat de la tècnica del programa de l'Elisenda Arjona i de mi, també, eh?
0: També,
1: si te'n vas
0: també,
1: a TV3,
0: també.
1: Si te'n vas a la nostra, que la nostra és de tots. Home.
0: Vinga, va, de moment, Miqui i Raquel guanyen el benefici del Criptax i decideixen utilitzar-lo en la primera prova que es fa i simplement no fer aquella prova. O sigui, van directament a fer com el següent tram, saps?
1: Ah, vale, o sigui, estan exempts de fer aquella prova gràcies a que han guanyat el Criptax.
0: Exacte.
1: Vale, perfecte.
0: I és un avantatge molt gran i per això es col·loquen en primera posició.
1: Vale. I a les activistes què els hi ha passat aquesta setmana?
0: Doncs pugen una posició.
1: Ah,
0: sí, sí, i es col·loquen en segon lloc els...
1: Ah, els germans Casa,
0: els germans
1: Sílvia,
0: Casa, sí,
1: que
0: sí.
1: ens agraden. Continuen parlant català o no?
0: Sí,
1: molt bé,
0: sí,
1: molt
0: sí, m'encanta. A més, hi ha hagut un moment que diu, i com es diu això? Saps?
1: Molt
0: I no
1: bé,
0: ho han tallat interès. I és genial perquè veus que hi ha interès.
1: Clar,
0: i que,
1: això és important.
0: S'estan esforçant.
1: Que a mi també em podria passar,
0: tant,
1: hi ha coses que no sé, i tant.
0: Aleshores, els germans Casas,
1: sí.
0: important, pugen al pòdium, perquè
1: vale.
0: no hi eren, tot i haver estat penalitzat per dues parelles en el repte eliminatori del segon capítol.
1: Va, perquè les parelles poden penalitzar a
0: sí,
1: les altres.
0: Sí, tenen les targetes de minuts, i aleshores,
1: vale.
0: Abans de que acabi aquell tram,
1: sí.
0: Doncs poden penalitzar. I aleshores hi ha dues parelles que van penalitzar els germans Casas, i aleshores ells van dir, mira, saps què? Si som els pitjors, pues els pitjors, i ja està, no passa res.
1: Vale.
0: I sense ells tornar a la penalització van entrar en el pòdium. O sigui, imagina't...
1: Molt bé que ho vam fer.
0: Sí,
1: perquè fins ara, Sílvia, van marxar primer el Jair i la Neus,
0: sí.
1: els còmics, després també les valencianes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, les valencianes.
1: I aquesta setmana hem tingut també expulsió.
0: Hem tingut expulsió les amigues Jessica i Natàlia, són les que marxen, i es queda per saber qui marxarà en el segon capítol, perquè van de dos en dos, eh? No sé per què, però estan traient de dos en dos capítols.
1: O sigui que això s'acabarà aviat, eh?
0: Sí, perquè ja portem quatre capítols.
1: Val, i en aquests dos capítols només han marxat les valencianes.
0: Han marxat... No, les valencianes ja
1: Ai,
0: van
1: les,
0: marxar.
1: No, les amigues.
0: Sí, les
1: Jessica
0: amigues,
1: i la
0: Jessica i la Natàlia. I aleshores, en el segon capítol d'aquesta setmana, encara està per veure qui marxarà.
1: Però tenim nominats?
0: Tenim nominats.
1: Qui són els nominats?
0: Sí, els nominats són els exjugadors de bàsquet, Laia i Víctor,
1: vale.
0: i atenció, els tiets.
1: Però no estaven en segona posició o en tercera?
0: Sí, estava, però ja t'he dit que com estàs a dalt, estàs a baix.
1: Ah,
0: això és una cosa
1: ai.
0: Que estem veient tots.
1: Vale.
0: I aquí hi ha un gir dels aconteixements.
1: Per què?
0: Perquè hauran de lluitar per quedar-se una d'aquestes dues parelles, però amb una condició.
1: Quina condició?
0: Hauran de fer parella amb una altra parella que ja s'elimina.
1: Ah, o sigui que poden tornar a la repesca.
0: Sí, hi ha una repesca.
1: Vale.
0: Aleshores, en aquell moment, de sobte, ha aparegut el Jair i la Neus
1: sí.
0: i les valencianes per ajudar a compartir aquesta ronda eliminatòria.
1: Vale.
0: Més la repesca. Aleshores,
1: Val.
0: Els exjugadors de bàsquet fan equip amb la Jair i la Neus
1: Val.
0: I les valencianes amb els tiets.
1: Val.
0: Aleshores, haurem d'esperar...
1: Però ja sabem qui ha marxat i qui torna o no?
0: No, haurem d'esperar una setmana per veure com acaba això.
1: Mare
0: aquesta
1: meva.
0: Ronda eliminatòria més repesca han dit que serà el proper capítol.
1: Ho saben fer molt bé els guionistes Ai. De la travessa per mantenir l'atenció
0: i
1: el misteri.
0: El que sí que sabem és la prova que faran i és una atrapa la bandera.
1: Vale, doncs això ho resoldrem la setmana
0: sí.
1: vinent i com sempre ho explicarem aquí a
0: sí.
1: Ràdio Molins de Rei. I també, Sílvia, el Soc i Seré, un altre dels programes que seguim aquí.
0: Sí, ens quedaven els concursants que eren unes 40 persones.
1: Ai,
0: recordem
1: sí.
0: que van començar amb 100 persones. I aquestes 40...
1: Amb tots
0: 40...
1: els colors que sempre pringaven els del color verd, pobrets
0: sí,
1: meus.
0: Sí, pobrets, pobrets. I aleshores, aproximadament, s'han dividit per la meitat, o sigui, entenc que són de 20 en 20, no els he comptat, però són dos equips de 20, uns els vermells i un altre cop els verds. La prova d'avantatge va ser fer un ball de bastons, cosa que em sembla superdivertit.
1: I ho van saber fer?
0: Sí, sí, clar,
1: Joder,
0: tenen
1: no
0: un temps per
1: començar,
0: fer el ball.
1: I els ensenyen,
0: ball,
1: no? Vegin qui els ensenya.
0: i això va ser la prova d'avantatge. I la prova eliminatòria va ser de barbarismes. Molt interessant,
1: aquí cau més de la meitat de la població, ja t'ho dic jo.
0: Sí, deia una frase tipus dictat i els concursants havien de detectar quin era el barbarisme d'aquella frase i escriure-ho en un paper. Això en 15 segons.
1: En 15 segons només? Sí, sí. Hi ha més tensió que el passapalabra que fem nosaltres al final del programa.
0: Aleshores, els vermells van encertar amb 12 barbarismes i els verds amb 10.
1: O sigui, que els verds van tornar a perdre una altra vegada.
0: Hi havia un altre repte.
1: Ui, aquí hi ha tongo, eh?
0: No, aquest cop eren dos reptes, no sé. El repte dels refranys. Tot el pes de l'equip es sostenia per dues persones de cada equip, que només elles podien contestar les preguntes dels refranys.
1: Quina pressió, Déu meu.
0: La classificació queda que els vermells guanyen i els verds marxen
1: que
0: cap
1: no
0: a casa.
1: Que no pot ser, per tercera setmana consecutiva.
0: Sí,
1: no,
0: estan com maleïts,
1: Alguna cosa passa. Sí. Insisteixo, el verd és el meu color preferit.
0: Sí, la setmana vinent es torna a dividir, que es tornarà a dividir i hi haurà
1: com
0: una altra vegada de verds.
1: Com tornin a perdre els verds, fatal, trucaré al defensor de l'espectador de la TV3.
0: Jo sóc un dels concursants i em toca verd. I dic, no, jo vull canviar el color.
1: Tota aquesta gent que està veient que els verds sempre perden, ja ningú vol ser verd, perquè com es fa la classificació dels colors? És aleatòria.
0: Aleatòria, sí,
1: et toca i et toca.
0: Sí, exacte.
1: I ara quants concursants ens queden, aleshores?
0: Doncs uns 20, crec.
1: Uns 20.
0: Els he comptat una mica així per sobre, perquè clar, no diuen, hola, som 100, després 50, després... No diuen això.
1: Bueno,
0: doncs... Més o menys, jo crec que són 20 els que queden. D'aquests ha de quedar un. O sigui, entenc que la setmana que ve es dividiran encara més.
1: I ja potser acabaran només 10.
0: Sí.
1: Més cosetes, parlem ara dels Javis i no té res a veure amb la bola negra que està donant molt que parlar la pel·lícula, però no té res a veure amb això, Sílvia.
0: No té res a veure amb això i nosaltres parlem de coses diferents.
1: Val,
0: perquè estiguis actual.
1: Perquè estiguis al dia, perquè sàpigues tu, perquè quan es parli això mentre fas el cafè o la cervesa o el que sigui...
0: Sí, sí, però sí, jo sé una cosa, això. No, això ja ho sabia, però t'has enterat de l'altre?
1: No, de la bola negra no, que això ja ho parla tothom. Vinga.
0: A veure, HBO Max prepara una sèrie dramàtica amb un col·laborador un pèl peculiar.
1: Vale, qui és?
0: Aleshores, Los Javis i... Carles Porta.
1: Això no ho havia vist a venir, eh? Sí. El Carles Porta amb els Javis, però què faran aquesta gent?
0: Ho faran sobre el crim de Thor. I no és un documental, sinó una adaptació literal del cas. És una ficció que es fa, que fa servir el misteri de Thor amb els seus crims, les seves llegendes, i en un cas que encara no s'hagi resolt com a punt de partida. Això vol dir que els fets reals són la base...
1: Sí.
0: Però la sèrie s'agafa la llibertat d'inventar i reinventar i reinterpretar tot el que vulgui.
1: Però ara, Sílvia, el que tots volem saber, s'està rodant?
0: El projecte està encara en fase de desenvolupament.
1: Vale.
0: No hi ha un...
1: No hi ha nom, no, encara?
0: No hi ha nom de repartiments, encara
1: HBO
0: no sabem...
1: HBO Max ha dit alguna cosa
0: no
1: del projecte?
0: No ha dit tampoc data d'estrena.
1: Vale. O sigui que fins ara el que sabem és que els Javis i el Carles Porta col·laboraran junts per a aquesta cadena HBO Max.
0: I posaran llum a la foscor.
1: I posaran llum a la foscor. Doncs vinga, acabem la secció del safareig d'avui per parlar molt ràpidament d'una cosa de Hollywood, perquè tenim una notícia que combina una estrella internacional amb una actriu espanyola i un nadó que ha arribat amb força discreció, com ens agrada parlar de naixements últimament, Sílvia. Parlem del Jess Williams. Saps qui és el Jess Williams o no?
0: Sí, el Avery d'Anatomia de Grey.
1: Ah, l'Avery. Qui no veu Anatomia de Grey, sisplau.
0: Anatomia de Grey.
1: Anatomia de Grey, de lo greu que és tot això. I de l'actriu espanyola, l'Alejandra Onieva, que és la germana del senyor Onieva, que a la vegada és el marit de la Tamara Falcó, que a la vegada és la filla de la Presley. Vull dir, aquí
0: fantàstic,
1: ho anem enllaçant
0: fantàstic.
1: Tot. Sílvia, t'ha agradat aquest arroja? No, no, que en dos minuts. Els oients no sé si ho han apuntat, però us ho preguntarem la setmana que ve. I això, doncs, acaben de ser pares del seu primer fill en comú.
0: Exacte, va néixer el 14 de setembre a Los Angeles i per l'Alejandra Onieva és el primer fill, mentre que per Williams és el tercer, perquè ja té dos fills d'una relació anterior i el més curiós és que la parella ha volgut portar tota aquesta etapa amb molta discreció.
1: Molt bé,
0: em
1: clar,
0: sembla fantàstic, eh? Així és com hauria de ser. Durant uns dies no hem tingut pràcticament cap imatge del nadó ni tampoc se'n coneixia públicament el nom.
1: Doncs seguirem aquesta parella de prop. Ara tornem a fer una petita pausa musical, escoltant el tema del supermercat de Lil Dami, i quan tornem ja tindrem aquí uns convidats molt especials, Sílvia, que avui ens fa moltíssima il·lusió que estiguin aquí. No us ho perdeu. Fins ara.

0: Comencem amb una proposta de l'Ajuntament de Molins de Rei que ha sigut tot un èxit. Es tracta de l'aplicació Som Molins, una eina que permet als veïns i veïnes participar directament en la millora del municipi.
1: Així és, Sílvia, jo no sabia que existia aquesta aplicació i és que a través de la mateixa la ciutadania pot comunicar incidències que detecta al carrer, com ara desperfectes a les voreres, problemes amb l'enllumenat públic, mobiliari urbà malmès o qüestions relacionades amb la neteja.
0: I les dades són força significatives. Durant l'any passat es va comunicar un total de 861 incidències a través de l'aplicació, de les quals 759 ja s'han resolt.
1: Home, és molt això,
0: moltíssimes, eh? Això significa que gairebé 9 de cada 10 incidències comunicades ja estan solucionades. Una dada que posa manifest la importància de la col·laboració entre l'Ajuntament i la ciutadania per mantenir els espais públics en bones condicions.
1: A més, Sílvia, l'aplicació permet que els veïns i les veïnes informin de totes les incidències d'una manera molt senzilla, directament des del telèfon mòbil i sense haver de fer desplaçaments ni tràmits complicats.
0: Però més enllà de les xifres, aquesta iniciativa també demostra que petites accions quotidianes poden contribuir a fer de Molins de Rei un poble més cuidat i agradable per tothom. Una mostra que quan ciutadania i administració treballen conjuntament es poden aconseguir millores concretes per tota la comunitat.
1: Sílvia, l'has utilitzat aquesta aplicació, no? La coneixies?
0: La coneixia, no l'he utilitzat, però jo
1: ara
0: vaig
1: ja
0: per la web.
1: Sí, ah, per la web també es pot fer.
0: Sí, sí.
1: A part de l'aplicació ja has fet de tot, no?
0: Sí,
1: si tu ets la pesada del carrer, la presidenta del carrer, que no pares
0: si
1: de comunicar coses.
0: No, però si vaig a parcs i dic, mira, aquí falta una mica de sorra, saps?
1: I et fan cas o no? Que no ens enganyin,
0: Sí, i a vegades una mica tard, però fan cas.
1: Bueno, però fan cas, però t'escolten. Doncs aquesta és la notícia positiva de la setmana, aquesta proposta local de l'Ajuntament de Molins de Rei, que s'hauria d'instaurar també a altres localitats. I ara sí, ens vestim de gala al món de la cultura per donar la benvinguda als nostres convidats d'avui.

0: Avui ens acompanya a l'estudi la companyia Les Viaix per presentar el seu nou musical que portaran a escena el proper 12 d'octubre al Teatre Gaudí. La seva proposta es diu El tio que odiava els musicals. Amb nosaltres tenim la Marina Schiaffino, directora, productora i traductora del guió, a Sebastià Vila, actor, productor i traductor adaptador de les cançons, i també el Xavi Clapés, actor i cantant i intèrpret del teatre musical, que fa de rock a l'obra. Benvingudes, benvinguts. Supercontents de que ens acompanyeu avui.
1: Bueno, nosaltres supercontents d'estar aquí, la veritat. I de que hagis dit tan bé el meu cognom
0: ja,
1: a la
0: ja.
1: primera.
2: Sí, no acostuma a passar.
1: No.
0: Bueno, doncs me n'alegro que estigueu bé. Aleshores, vull saber, jo, el tio que odiava els musicals, has desat una pandèmia musical, és així?
1: Sí.
0: Que afecta tothom menys en Pol. És correcte?
1: És correcte,
0: i sí. I tota la responsabilitat de tot el que es solucioni recau sobre ell.
1: Sobre ell, sobre el tio que odiava els musicals. Oh. Ell serà el que ens haurà de salvar d'aquesta pandèmia.
0: Aleshores, quants dies us hi podrem trobar i on podem aconseguir les entrades, per
1: doncs,
0: exemple?
1: Doncs mira, comencem el 12 de novembre, de fet. El 12 de novembre, al Teatre Gaudí. De moment estarem un parell de setmanes i si voleu venir a l'estrena, doncs tenim unes entrades per un Verkami meravellós,
0: sí.
1: Que venem allà les entrades especials, específiques per l'estrena, que nosaltres ens feu un favor molt gran si les compreu per aquí.
0: Ara que parles del Verkami, ja heu passat gairebé el 55% de la recaudació,
1: sí.
0: O ja heu passat, ara no estic al dia d'avui, sí. No sé si hi ha hagut modificacions.
1: Em pilles, no em matiré.
0: Però més o menys, no?
1: Sí,
0: i tot això va directe per poder estrenar.
1: Efectivament.
0: Quines recompenses es donen? Per exemple, per poder animar els nostres oients a que
1: a veure,
0: us ajudin amb el Verkami.
1: Jo crec que la recompensa més guai que tenim són les entrades per l'estrena, que vulguis que no. L'estrena serà exclusivament per les persones que hagin participat a Verkami.
0: Mm.
1: És una recompensa molt xula, però tenim altres recompenses molt guais, oi que sí?
2: Una...
1: Bueno, sí, va... Li he fet una emboscada, el Xavi, aquí.
3: Això m'ho fa mi la Sílvia, Xavi, també moltes vegades.
2: Sí.
0: A veure, Sebastià.
4: Tenim moltes coses.
0: Posa ordre.
4: Les típiques coses de merchandising, samarretes, clauers i tot, que molt xulos. Ens ho ha fet una noia que es diu Rocío Reimbart,
1: que és una dissenyadora increïble.
4: Que és que ens ha fet
0: també
4: el cartell, sí. I després tenim altres més originals, perquè l'espectacle Bolis o no és original, és curiós, un tio que odia els musicals al musical, i volíem fer unes recompenses que estiguessin al dia. I són com, per exemple, pots actuar, tu pots sortir
3: pots
4: a l'obra.
1: Pots sortir a l'obra. La recompensa que és fer un cameo a l'obra.
3: Però això és una recompensa o un càstig?
1: No, és una recompensa.
3: No? Sí?
1: Bueno, per nosaltres igual és un càstig.
3: Depèn de qui surti, cuidado.
0: Sí.
1: No, tenim un problema mental, vull dir.
4: Sí, no,
1: perquè les recompenses que oferim...
3: Però això està d'aquest punt de bogeria, ens agrada, clar que sí.
4: Tenim una altra, que aquesta és encara pitjor,
1: sí.
4: Que seria que algú del públic escull què fem aquell dia.
1: Ens pot
4: voleu
1: torturar.
4: Que ballem...
3: Però de veritat, esteu sí, preparats sí. Per això, per aquesta improvisació?
4: Home, sí.
3: Mare meva.
1: Estem preparats, també et diré que tenim uns límits. O
3: vale.
1: Sigui, no ens despullarem, no farem...
3: Oh, nyeu.
0: Això guanya.
1: Això era l'Easy, això era l'espectacle interior de les viatges, en aquest no.
0: Sí, sí, jo el vaig veure i vaig quedar un... Ui, ai, això no ho sabia, veus?
1: No, aquí
0: hi ha altres
1: l'únic
0: coses.
1: L'únic spoiler que us faré és que tothom està vestit tot el rato.
0: Va, perfecte. Ah, ens agrada, també, ens agrada.
2: Vaig als festivals.
0: Exacte.
1: Però excepte això...
3: Però estan molt bé aquests premis,
0: Clar.
3: Amb aquestes recompenses, jolín.
1: Sí, tenim una recompensa que és el cartell, en el cartell surten un noi i una noia fugint
0: sí.
1: dels
0: sí.
1: alienígenes que els persegueixen.
3: Correcte.
1: Doncs una de les recompenses que tenim és que les dues figures que surtin al cartell, la Rocío, la nostra dissenyadora, les redibuixa amb la teva cara, amb la teva.
3: Sèrio?
1: Seria genial.
3: Però quina passada,
1: molt xula,
3: però us heu currat molt, no?
0: Sí.
3: Però molt.
0: Moltíssim.
3: Molt.
0: A mi m'encanten aquestes recompenses.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Jo no sé si és spoiler o no, o si es pot saber.
3: Spoilers no,
0: No, jo pregunto, Al final, li acaben agradant els musicals al tio que no li agradaven els musicals?
1: Home, jo crec que això és l'spoiler més gros.
3: Sempre que... Home, com fas aquestes preguntes?
0: Perdona, jo...
1: Ho haurem de venir a veure.
3: A veure si ens donen l'exclusiva aquí. Home, a Ràdio Molins.
1: Això seria genial, no? L'interès periodístic està molt bé, però ho haurem de venir a veure.
3: Si no, també en el WhatsApp del programa de nou, tots els nostres i les nostres oients ens poden escriure per fer-los-hi les preguntes que desitgin. Sílvia, quin és el número del programa?
0: El 691-438-847, 691-438-847. Perquè, a veure, una cosa, el gènere musical, de forma general, o agrada o no agrada.
3: Sí, és una mica... O t'agrada molt
0: sí,
3: o t'agrada gens,
0: sí, aleshores... la meva pregunta és, si algú que no li agraden els musicals que ve perquè s'ha il·luminat, li acabaran agradant el gènere musical? O sigui, igual que el tio que no li agrada els musicals, se sentirà identificat amb aquesta persona, amb en Pol?
1: Jo crec que sí,
2: no? Sí, jo crec que sí.
0: Sí?
2: Sí. Més a més que... per ser fidels a un bon espectacle d'humor absurd, també en el mateix musical se n'en fot dels gèneres musicals diferents o inclús a la catalana, diríem, sí. No? Perquè l'adaptació que han pogut fer els traductors és adaptadíssim a enfotre-se'n de tant els que ens agraden els musicals com els que no. D'alguna manera.
1: Sí, hi ha referències, per exemple, al musical original, que fan referències doncs, a Hamilton o a West Side Story, com als grans musicals clàssics americans, que nosaltres pues, els hi hem donat una volta, sí. I allò que fa una referència a Hamilton, que és un musical que aquí a Catalunya no el coneix ni la meva tieta, no el coneix ningú.
0: Ningú a l'hora de ser.
1: La referència la fem a Maricel, que és com el nostre gran musical propi.
3: I tant, sí,
1: certament. Gent, doncs,
0: clar, això ve d'un musical que ja s'ha fet posteriorment. Què és més difícil, adaptar un musical que ja s'ha fet o fer un de nou? Què penseu?
4: Home,
0: a veure.
4: Fer un de nou és moltíssima feina, no és comparable, però adaptar un musical costa perquè
0: molt.
4: Hi ha musicals que aquest, per exemple, té masses referències. Té moltíssimes referències musicals dins de les cançons, dins del text, i poder-ho canviar tot, adaptar-ho tot aquí, realment... a veure, alguna referència hem perdut pel camí. També n'hem posat de noves nosaltres.
2: Exacte.
4: Vull dir, ens quedem amb un bon resultat.
1: Jo estic molt orgullosa de la feina que hem fet. Perquè ens ho hem currat, podríem estar molt de temps, moltes setmanes, molts mesos donant-li voltes al text perquè quedés bé, perquè tot, també li hem donat una volta a tot i en lloc de passar a un poble americà, doncs passa a Catalunya.
0: A Catalunya,
1: i els noms dels personatges també ens han donat permís per canviar-los des de la productora original, i en lloc de dir-se Ted, doncs es diu Tony, i en lloc de dir-se Bill, doncs es diu
0: molt
1: Guillem.
0: Molt més proper, no?
1: Clar, i això és una manera també de que la gent,
3: d'una
1: manera inconscient, t'identifiques molt més amb un Guillem que amb un Bill.
3: Sí,
0: i tant.
3: Totalment.
0: Algú se sentirà identificat amb els Pols, no?
3: I aleshores ara segur. Alhora, ara parlàveu, no?, de traduir i adaptar totes aquestes cançons, no?, de l'anglès al català. Clar, no és només traduir les lletres, sinó també és encaixar els ritmes, els accents, no? Què heu hagut de sacrificar més, Sebastià, si has hagut de sacrificar alguna cosa? El significat, la rima o el ritme?
4: Jo crec que el que més hem canviat ha sigut el significat, al final del dia. No tant... l'hem viscut molt, el significat, hem volgut valorar-lo molt, però hi ha bromes que no es poden adaptar. I això sí que... hem hagut de crear-ne de noves o fer... bueno, busques qualsevol cosa, perquè si no, és que realment ja ara em ve al cap un cas molt tonto, que és basat en una joguina que aquí no es porta gaire, que és una Ride It, Bop It, tens com una joguina que has de fer-li
0: coses.
4: El
0: Bop It,
4: sí, exacte. Clar, però són unes joguines que són en frases angleses,
0: clar.
4: I surten dins d'una cançó, i dius, això com ho hem
3: de
4: fer?
0: Clar, és molt difícil, perquè...
1: li dones una volta. Sí. Aleshores, busques el mateix concepte, és a dir, si aquí estan buscant un concepte d'una joguina clàssica, doncs li busques el concepte a una joguina clàssica
0: d'aquí. No?
1: Aleshores, conceptualment és el mateix, però la traducció literal no la pots fer, perquè si en anglès diuen it's raining cats and dogs, tu no pots dir estan plovent gats i gossos, perquè clar, perquè no té cap sentit. Els dos d'aquí són llams i trons i
0: bots i barrals,
1: estàs dient, no? Estàs dient algo diferent literalment, perquè no dius exactament el mateix, però estàs dient el mateix, al cap i a la fi, que és el que ens interessa, que és dir plou molt.
4: I sí que adaptar a l'anglès té una dificultat, que és que tot són paraules monosil·làbiques. De manera que ells ho fan tot quadra perfectament amb la música, quan ho vols fer al català tots són accents creuats. Tot.
3: Mare meva.
0: És molt difícil, eh? Igual que també portar aquest musical al Teatre Gaudí, deu ser molt diferent de la posada en escena d'un teatre convencional. Recordem als nostres oients que el Teatre Gaudí és un 360, un quatre vents, un quatre bandes. Clar, ha de ser molt difícil fer un espectacle adaptat a això, no?
1: És difícil, però també és molt guai. O sigui, jo com a directora ho visc des d'una altra banda, però com a actor hi ha alguna cosa del fet que t'estiguin veient tota l'estona de tot arreu que t'obliga a estar present tota l'estona. No et pots girar a tossir,
0: clar,
1: perquè no hi ha lloc on puguis tossir. Si has de tossir, ho has d'integrar amb el personatge i no passa res, et veuen tossir, està bé. Però hi ha una cosa com que et manté molt més actiu. I també la Clara Casals, que és la coreògrafa, s'està fent un curro meravellós.
0: Un curro 360,
1: Un curro 360.
3: Total.
1: Actriu 360 total.
3: Clar, tu, Marina, és que fas de tot, una mica, no? Directora, productora, traductora, jo dic com tres barrets, quasi, no?
2: És 360, la Marina.
3: Sí, també, és 360. Clar, quina d'aquestes tres funcions t'ha costat més?
1: Jo crec que, per mi, per com jo sóc, la productora. Amb molta diferència.
3: Molta feina, la producció.
1: Molta feina. Som... produir un musical és molta feina, som un equip petitó i Hi ha algo també que la part més artística, doncs estic més acostumada, és la... Jo vinc de ser actriu, amb la qual cosa estic més acostumada a aquest ritme, però la part de producció que necessito ser damunt d'un ordinador i posar-me a fer Excels,
0: ai,
1: de cop és com...
3: Ai, els números.
1: Oh, Excels, no! És un infern, això sí que és... La tia que odiava els Excels,
0: exacte.
1: Soc jo.
0: Sí.
3: I per què heu triat aquest musical a l'hora de fer l'adaptació i no un altre? Què és el que us ha motivat?
1: A veure, nosaltres amb Starkid...
3: El Xavi està
1: combinat
3: de
1: pedra.
3: Bueno, el Xavi, com que el Xavi i el Sebastià ens cantaran, no?
2: Sí, oh, sí, però com que ara s'està parlant de la creació i la producció, dic jo, com que sóc intèrpret, dic, us podria parlar dels assajos, per exemple, que hem dit la coreògrafa, la Clara, doncs sí que és veritat que els assajos, des del primer assaig ja s'està tenint en compte la grada A, B, C i D.
0: Clar.
2: És a dir, el que diu la Marina. Doncs vinga, fem vídeos dels assajos de coreo. Doncs us farem un vídeo des de la cara, el que seria la grada A, la grada B, la grada, saps? I tots hem de tenir molt, molt, molt al cap això, de no despistar-nos, de tenir present les quatre cares. No podem, això que deia la Marina, no tenir en compte una cara. No. Has de... Bueno, com si visquessis... Com si estiguéssim fent-ho al carrer, realment. És tenir en compte tot el teu voltant.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, això la...
2: Marina, sí, què deies? Sí,
0: ara no me'n recordo.
1: Jo perdo el fil, també.
0: Jo també.
1: Per què aquest musical?
3: Per què hem escollit. Sí, és que ens hem quedat escoltant això a la sisada. Clar, jo és que estava pensant, és veritat.
0: Jo també estava pensant, perquè la vida real, clar, si tu...
2: Clar, la vida real...
3: Si jo vaig anar al teatre i de cop i volta només canten, diguéssim, com per un cantó, jo què, saps? I estava pensant, com us moveu dins de l'escenari? Com rotant?
1: Per sort, també, aquest musical són 8 actors.
3: Aleshores,
1: i és un musical com bastant coral, que... pocs moments hi ha en què hi hagi una única persona en escena, quasi sempre hi ha mínim 2-3 persones interactuant, amb la qual cosa, doncs, si estem tenint una conversa, doncs jo miro cap a la grada A, tu mires cap a la grada B, i amb això, doncs, n'hi ha un que a mi em veu l'esquena,
3: sí,
1: però tu et veu la cara,
3: sí.
1: I els altres, doncs, que et veuen de perfil. Bueno,
0: clar, diré una cosa, jo he estat en el Teatre Gaudí també veient un espectacle. Hi ha un espectacle que l'he vist 2 vegades i em vaig posar en diferents grades.
3: Ah, ben
0: sí que és
3: fet,
0: veritat,
3: per
0: que
3: veure
0: veia...
3: la perspectiva diferent.
0: Sí, es veia molt
3: doncs
0: diferent.
3: Doncs això també és una bona proposta perquè la gent hi vagi més d'un dia per veure més
1: que
3: cosetes.
1: Que repeteixin,
0: Poden fer primer una compra per Albert Camus i després poden tornar a comprar-les a través del Teatre Gaudí.
2: No, Teatre Gaudí o qualsevol plataforma que segurament el mateix teatre ja s'encarrega.
0: Exacte.
3: I aleshores us preguntem això, que per què heu escollit vosaltres aquest musical i no un altre, no? A l'hora d'adaptar-la, que és el que us ha motivat, el que us ha captivat segurament d'aquest musical.
1: Nosaltres amb Starkid, que és la companyia original que ha produït aquest espectacle a Estats Units, ja fa molts anys que hi tenim una relació, diguem-ne. Fa 10 anys vam portar a Barcelona també una adaptació d'un altre musical seu, que es diu Harry Potter Musical, que és una paròdia de les històries de Harry Potter, que aquí es deia un musical innominable, i vam estar al Teatre Neu 10 mesos fent-lo. I sempre hem sigut molt fans de Starkid. Vull dir, nosaltres ens hem conegut arrel d'això. I amb l'Alba Grau, que és una altra de les productores, actrius i traductora, i també té 55 barrets posats al cap. Nosaltres ja vam fer juntes aquell musical i ara just feia els 10 anys i va haver també un punt de... I si ens enredem a fer un Starkid una altra vegada? Per què no?
0: Què pot sortir malament, no?
1: Però
3: a mi m'encanta quan un té una idea i després la resta l'agafa, i diu, pues sí, per què no?
1: L'Alba és la de les idees boges.
4: L'equip que tenim és superxulo.
1: És
4: realment que tothom s'hagi unit amb aquest percal, realment no... Jo encara no m'ho crec.
3: Ja heu tingut algun moment de dir...
0: Jo estava a preguntar el mateix.
3: De no, abandonem, o sigui, abortamos misión. Això és una bogeria massa gran o no?
1: En veu alta, no.
3: Amb el coixí de casa ja és una altra cosa, no?
1: De quan em va trucar l'Albi, em va dir, escolta, vols dirigir això? I va ser com, vinga, va, sí, a tope, som-hi! I anar-me'n a dormir i dir, igual se'ns han estat a l'olla una mica. Però després dir, no, què, vinga, va.
0: A tope.
2: No, la veritat és que, a més d'intèrprets, s'han llançat a la piscina... Tots els que, pràcticament, sí, tots els que la mateixa productora, la directora, van comptar amb ells, no? Ostres, si li diem a aquesta persona, aquest actor, aquesta actriu...
0: I tots van dir que sí.
3: Això és meravellós, també, poder comptar amb l'equip que tu vols.
1: L'equip que tenim és increïble.
3: Home, això ho fa tot, la veritat. Us heu rigut molt fent els assajos o què?
2: Seguim rient.
3: Seguim rient molt.
2: La veritat és que, inclús amb les cançons, jo, per exemple, el meu personatge... canta més que no pas actuar, ja sabreu el per què. Perquè tot té un significat.
0: Intriga.
2: I és que inclús les mateixes que aquí jo des del principi els hi vaig dir als traductors i a la productora, dic, ostres, està molt ben feta aquesta traducció, perquè és que és molt divertit com defineix, com canten les cançons, tot el que explica.
3: Però temps, Xavi, a l'estrena o als dies següents patir un atac de riure mentre fas l'obra o no?
2: Crec que estem aprofitant ara tots els assajos que tenim per intentar d'explotar tots aquests, de riure molt, d'explotar tots aquests riures per tenir-ho controlat el dia d'estrena, perquè n'hi ha, hi ha per riure, eh? Hi ha per riure.
0: Sí, que ens riurem molt, no?
2: Jo crec que sí.
1: És
4: que si hi ha un assaig que dura 4 hores, la tercera, o sigui, quan arribem a l'hora 3,
1: ja no hi som.
4: Hem de tenir com 10 minuts seguits de no podem més per poder-nos tornar a posar, perquè si no... Sí.
0: L'obra quant dura?
1: Una hora 45.
3: Molt bé. Sí. Una bona durada.
0: Una hora 45 de riures, no?
1: Una hora 45 de no parar de riure.
2: M'ha agradat espero, perquè els riures no poden allargar la cosa.
1: Encara estem una mica al principi del procés d'assajos, encara no hem arribat a fer un passe sencer, però durarà sobre l'hora 45.
3: Aproximadament. I vosaltres, quin és el musical que més odieu? Si és que no odieu algun.
1: Quina pregunta. Sí, ara què? Ara
0: us hem pillat
1: una
0: miqueta,
1: amb tots els meus companys de professió, no?
2: És que per defecte, jo crec que els que estem aquí, jo crec que per defecte cap de nosaltres odia els musicals.
4: Sí, el que es diu odiar, jo crec que no odiar.
2: Jo crec que no els diem.
3: Els que us agrada menys, l'últim de la classificació.
1: Jo diré que a mi tots els musicals tipus jukebox no m'agraden en general, ho sento.
3: No passa res,
1: també
3: són...
1: també
3: són gustos, no passa res, no vol dir que ho facin malament, simplement
1: vol dir
0: que no gaudeixes tant, potser.
1: El format jukebox, en general, em tira una mica enrere, perquè sempre hi ha alguna cosa de la història que em xirria, perquè... Ja. Moltes vegades han de fer unes piruetes mentals per trobar un guió que tingui sentit per lligar cançons de Queen, que de cop t'han de lligar We Will Rock You amb Bicycle, amb Bohemian Rhapsody, que fas com, no hi ha manera de lligar-ho això, vull dir, no hi ha un guió coherent que pugui lligar-ho. I els actors són meravellosos, les músiques són increïbles, però clar, el guió és tan raro que a mi em...
3: Vinga, però en Xavi i Sebastià us heu de mullar també,
2: sí, eh? Jo, mira, t'ho diré clarament. Jo crec que els clàssics, per exemple, més que clàssics, els històrics. Per exemple, El Médico, El Fantasma de l'Òpera, que, si us plau, no em mateu, però...
3: Aquí no matem a ningú. Aquí tothom és benvingut.
2: Jo necessito alguna cosa més dinàmic, més còmic, d'alguna manera, més... Sí, però això, sincerament, ho trobo un tostón.
3: No passa res,
2: sisplau.
0: A veure, hi ha gent que li agrada anar al teatre i també s'adorm al teatre, vull dir que tot pot passar.
3: Jo
0: m'he dormit al teatre i m'encanta el teatre, o sigui que...
1: No. A mi, mentre no treguin el mòbil...
3: Sí, això ho hem parlat avui a la reflexió del programa.
1: Les ganes de matar, quan tu com a actor veus una cara il·luminada i veus un senyor veient el futbol, tens ganes d'escanyar algú.
3: Sí, o quan escoltes el mòbil, no? Que dius, sisplau, silenci, per favor, perquè no la pagues. Sebastià, toca, no ens hem oblidat de tu.
4: Vull dir, és que a mi realment he de dir que m'agraden molt els musicals, a manera que em costa trobar-ne, però sí que he trobat, clar, si veus molts musicals, molt dolents. I hi ha un... que em va costar molt no aixecar-me i marxar.
1: Digue-ho,
3: que lo cuente, aquest serà el titular d'avui.
4: No, era fa temps, no recordo ni com es deia, era un de Van Gogh que van fer a Barcelona.
2: Van Gogh?
4: Sí, però hi ha hagut diversos musicals de Van Gogh, però en van fer un que terrible, de bo que volia marxar, sonava fatal, estava molt mal
3: harmonitzat.
4: El so era molt dolent i va ser com que complicat. Vam marxar, quan va acabar.
3: Però els hi vas tirar tomàquets o no?
4: No, ens donaven pipes a la sortida.
3: Mira.
4: Com és el primer dia, ens donaven pipes, i jo surto, obro la bossa de pipes, començo a menjar, les pipes estaven dolentes.
3: Todo mal.
0: Res d'aquest musical no està bé. Les pipes.
2: Que curiós, això de les pipes. No,
4: Déu és rega de mi.
2: Les cançons haurien d'haver sigut de L'Oreja de Van Gogh, llavors sí que hauria estat un èxit.
3: Nois, hem d'anar acabant ja el programa. Estarem aquí tota una vida amb vosaltres, però ens agradaria que ens cantéssiu una miqueta abans. O sigui, aquest jo crec que és el millor reclam perquè algú en l'últim, en tots aquests dies que encara queden, de Verkami, que col·laborin.
0: Queden uns 20 dies, no? Més o menys, aproximadament.
3: Què cantareu? És alguna cosa del musical, no?
1: No t'imagines?
3: Seria boníssim, m'encantaria.
2: De fet... De fet, jo us cantaré un trosset d'una cançó del meu personatge, del rock.
3: Vinga.
2: I justament, si us hi fixeu, ja hi haurà algunes frases divertides.
3: Va.
2: Com les que us deia abans.
1: Jo diré unes rèpliques del
2: això, si us plau, vinga,
1: però no faig jo, no patiu.
3: Perfecte, doncs vinga, va. Som tot oïdes.

0: Roc, jo també t'estimo, però és que no et puc deixar anar.
1: Estefi, princesa, nineta dels meus ulls, no confies en mi?
0: Home, doncs la veritat és que no.
1: Nena, l'he liat, liat amb tu. Tot l'alcohol i les noies...

0: Mare
1: meva. Déu meu, m'he equivocat.
2: Directe.
0: És que això no se n'ha donat ningú.
3: És que aviam un moment. Hem fet
2: fantàstic.
3: Hem fet només un assaig d'això.
0: Que no se n'ha donat ningú. Ha estat fantàstic. I aquí, en directe, sense autotune, sense res. M'encanta, veu, en natural.
2: M'encanta. Són un marit i una muller que estan passant un mal moment.
0: Mare meva. Bé, doncs, amb molta pena, eh? Hem de tancar ja el programa. Moltíssimes gràcies per venir a la Marina, al Sebastià, al Xavi. Us vindrem a veure segur. Tothom pot col·laborar en l'Albercami. I a tots doncs us esperem la setmana vinent aquí a Ràdio Molins. Moltes gràcies. Fins dijous vinent.
2: Moltes gràcies per
1: venir. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: 0,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
1: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments, es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
0: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total, s'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llosses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes en el nou centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havien 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives, en Lliga González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.

0: Informació local.
1: Aquesta... A motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, demà divendres hi ha un recorregut per explicar les rehabilitacions que s'han fet en diferents edificis patrimonials de la vila. Els participants coneixereu les singularitats i la història de diferents edificis i també com s'han rehabilitat. La convocatòria és per demà divendres, la trobada és a les 6 de la tarda, des de la plaça dels Països Catalans, activitat gratuïta. I Quolibet Grup Coral farà el seu concert de festa major aquest proper dissabte, a les 7 de la tarda, al Foment. Cors i àries d'òpera, amb el cor de Quolibet, dos solistes, Núria Vilà, que és soprano, i Antoni Lliteres, que és tenor, i el pianista Josep Buforn. L'entrada a taquilla val 15 euros i 12 euros anticipada si la compreu a Antràpolis o a l'estanc Margarit i a l'estanc de la plaça. El concert és dissabte a les 7 de la tarda al Teatre del Foment. I també des de l'Associació de Veïns del Barri del Canal doncs se preparen una exposició, de fet una exposició del discjòquei Jambo Jambito, que al local del Barri del Canal exposarà diferents maquetes de trens. Aquest proper diumenge 18 d'octubre, l'exposició és el diumenge 18 d'octubre d'11 del matí a 1 del migdia. Això al Barri del Canal de cara al següent cap de setmana. Acabarem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és La Granja, que està al carrer Roseta Canalies 16, a La Granja. Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
8: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps amb tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
7: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. El control del reguitzell de botons que hi ha aquí al darrere tenim l'Eli Arjona, com sempre un luxe tenir-la aquí. Gràcies, Eli, per ser-hi. I comencem amb ella, doncs, el que vindria a ser ja, a veure, el cinquè programa de la cinquena temporada, tornant a rebre, atenció, que ja el trobàvem a faltar, la visita mensual del nostre prescriptor de confiança. Dic mensual perquè comptem que aquest any tornarà a fer la seva aparició, doncs això, puntual i periòdica, cada mes, del nostre prescriptor de confiança, en Jordi Riera. Com estàs, Jordi?
1: Doncs molt bé. Una temporada més, el temps passa, però les ganes de parlar de còmics no passen.
0: Amb novetats, ja ho has vist, novetats. De fet, ara podem dir que són les 6 i 8 minuts, un quart i mig de 7 de la tarda, perquè estem fent ràdio en directe i estem fent, bueno, pues el que doni fins a les 7.
1: Vull dir, que donarà, sí. Que donarà segur.
0: Tu ja ho deies algun dia, una hora i tal, jo, no, l'Eli també, tal. Bueno, ja no parlem més del temps, que després em renyen. Escolta'm, com estàs? Com bé? Les vacances bé?
1: Molt bé, les vacances.
0: Com ja potser deia, no te'n recordes?
1: Ja no me'n recordo, em queden molt llunyanes. Jo les acostumo a fer el juliol, vull dir que queden molt llunyanes. Uh-huh. Sempre aprofites per posar-te al dia en lectures, de còmics, no? I així, molt doncs, ens posem al dia.
0: Perfecte. Doncs això, el Jordi, com dèiem, ens porta un tema que tria ell, que de fet ell tria, em proposa, em diu, Pau, què et sembla? Ell? Però ell va pensant, durant tota la temporada, va pensant diferents temes. Ja ho sabeu, ho repeteixo, és el nostre especialista, l'home dels monogràfics, que, sense fer spoiler, després ens ho presentarà ell, avui ens torna a portar un d'aquells temes que a ell ja li agraden.
1: Sí, i tant.
0: I que vas treballant amb molta antelació i que un dia dius, Pau,
1: avui toca,
0: te'l porto.
1: Sí.
0: I a vegades fem allò de, ostres, però espera't, ho casem amb alguna cosa, amb alguna actualitat.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Sempre és un bon moment per parlar de temes que ens agraden i que volem compartir amb els oients.
0: Llavors, avui, abans de donar-li pas, i com que això, el que dèiem, no? Avui, a partir d'aquesta temporada, tenim més temps de programa, vam quedar amb el Jordi que aprofitaríem doncs els programes en què ell participés, en què els que compartim amb ell, per afegir altres temes, no? És a dir, una part que ell doncs pogués portar el seu monogràfic i una altra doncs que jo pogués dir-hi la meva d'alguna altra cosa. Diguem que jo avui li faig de taloner al Jordi, que és el que ve aquí a portar el tema principal. Jo no vull robar-li molt temps, per això que després ens quedem sense, però sí que m'agradaria parlar concretament de dos festivals de còmic. I dic dos, un perquè va ser la setmana passada, just aquest passat cap de setmana, i l'altre perquè el tenim a tocar, és a dir, aquest proper cap de setmana. Començo amb Lo Comics Fest. Lo Comics Fest és això, eh? Vam convidar el Bowman ara fa un parell de setmanes, ens va presentar aquest festival de, bueno, de còmics, autoedició, còmic independent, fanzine, vale? I ell ens va donar tots els detalls. Jo recomano que recupereu aquesta xerrada de fa, doncs mira, dos programes exactament, i jo m'agradaria, com que vam tenir l'oportunitat de participar-hi, doncs m'agradaria fer una mica com de valoració i d'entrada d'agraïment al Bowman per convidar-nos, a l'organització de Lo Comics per convidar-nos, i això, jo sobretot doncs, valorar que malgrat que la pluja va interrompre el festival, que això és la llàstima, perquè diguem que a partir de, doncs, com tots sabeu, a partir de mitja tarda doncs, es va cancel·lar tot, i Lo Comics, que havia de durar fins al diumenge al migdia, doncs va haver d'aturar-se el dissabte, a primera hora de la tarda. Malgrat tot, doncs això, jo sí que vaig tenir l'oportunitat de xerrar d'una a dues el dissabte, i va ser una xerrada molt interessant, i això és el que m'agradaria destacar, doncs, on vaig tenir l'oportunitat de xerrar una bona estona amb la Júlia Olivella i en Jules, tàndem amb Cançons que ens agraden, que és un fanzine d'homenatge, un fanzine d'amor, diuen ells dos, a la Núria Feliu, a la gran Núria Feliu. També hi havia en aquesta xerrada l'Alicia Soravilla, de l'equip Peblo, i autora de Beata Ocaña, Cuidi Canalla, que és un fanzine que ha fet ella, doncs, dedicat a Ocaña, a aquest artista performatiu i celebritat LGTBI, doncs, també gran amic del Nazario. També hi havia el Rubén Pagán, de Weird Comics, una editorial petita i independent, però amb un catàleg molt, molt potent, amb moltíssimes col·laboracions. Vaig tenir oportunitat, evidentment, d'aconseguir els seus fanzines, les seves obres. I també hi havia el Pau Esperó, en Silly Boxman, que és un autor supercomplet, que treballa amb diferents formats i estils, i tots ells, tots cinc, doncs, gent jove, gent molt interessant, que treballa amb diferents formats, amb diferents estils, amb diferents propostes, i amb qui vaig aprendre moltíssim, moltíssim sobre el món del fanzín i l'autoedició, què els permet l'autoedició, com treballen, quins esforços els representa, quines limitacions té l'autoedició respecte al món editorial, quines temàtiques aborden en els seus projectes. Els vull agrair tot el temps que em van dedicar, el temps que van dedicar al podcast en viu que en realitat estaven fent, i el que sí que avançaré és que en breu podrem tenir aquesta xerrada. El Bowman la van registrar pel canal que tenen a YouTube, la penjaran a YouTube, però també la passarem aquí a la ràdio per tenir-la, per poder-la compartir amb els oients i les oients, perquè crec que va ser de debò molt, molt interessant. Amb els 5 convidats ens hem promès tornar a veure'ns a l'estudi. Jo els hi vaig llançar a última hora en plan de agraïm molt si ens veiem a l'estudi, i van acceptar. I com que som gent de paraula, doncs estic segur que ells, com nosaltres ho som, doncs l'únic que cal és trobar data. Per tant, de moment, ja tenim una altra xerrada en marxa. En tot cas, això, la valoració del festival, la valoració global, crec que és un festival, Jordi, que és una, crec que una cita ineludible pel món, no?, dels autors i autores emergents, però també dels consolidats que es mouen dins del fanzín. Crec que és molt interessant perquè l'ambient que es crea és fantàstic, i perquè això, perquè diguem, al final estan amb un producte gairebé artesanal, perquè el món del fanzín té aquesta part artesanal, i crec que estava aconseguit el fet això, no?, garantir la visibilitat de tots els expositors. Les xerrades van ser molt interessants, les podeu Falco, les podeu anar veient al canal que l'Ocomics Fest té a YouTube, perquè les estan penjant, ja les han començat a penjar, i per tant, dir que aquesta trobada entre aficionats i professionals del còmic alternatiu, l'autoedició i el fanzín, doncs crec que funciona molt bé, es va demostrar fins al dissabte a primera de la tarda, i jo crec que aquí crec que això.
1: Molt infravalorat, jo crec, el món del fanzín, perquè crec que representa també una mica les entranyes també del món del còmic.
0: I no? L'essència.
1: Exacte, l'essència, no? Sí, sí. Llavors crec que és un món molt, molt infravalorat, i està molt bé que tingui el seu espai i la seva reivindicació.
0: M'agrada que ho diguis, perquè de fet els hi vaig preguntar. Escolta'm, creieu que el fanzín té prou reconeixement? I aquí sí que és veritat que es va fer un debat molt maco, perquè deien, bueno, és que potser no ens cal que algú, diguem, el mainstream ens digui si clar, ho fem bé o no ho fem clar. Bé. I això va ser molt interessant, vull dir que ho escoltarem a la xerrada, però clar, sí que és veritat, el que dius tu, és l'essència del còmic, és l'essència de l'art en general, és a dir, fer l'art que jo vull, com vull i sense les limitacions.
1: Sense filtres, és
0: correctíssim.
1: Creació pura.
0: Doncs, i d'un festival passo a l'altre, que és el que tenim aquest proper cap de setmana. Ja et dic, aquesta xerrada que vam fer a l'Ocomics Fest la recuperarem, si tot va bé, per la setmana que ve. I aquesta propera setmana, aquest proper pont, diguem pont perquè és el dilluns és festiu, tenim la Girocòmic, que és la fira del còmic, el manga i l'entreteniment de Girona, que se celebra al Palau de Firal de Girona, i per primera vegada durant aquests 3 dies. És a dir, han aprofitat que el dilluns és festiu i han allargat, doncs, en lloc de fer un cap de setmana, fan 3 dies. Teníem per una possibilitat de xerrar amb el Montu, el David Monturiol, que és un molinenc que té un dels canals de referència, m'atreviria a dir jo, en el món del còmic, que és El Diario de Kovacs. I justament el Montu està dins de l'organització. És a dir, a partir d'aquest any ha format part o ha fitxat per l'organització, i amb l'objectiu, entre d'altres, d'equilibrar doncs aquesta tendència que s'estava, diguem, portant o que s'estaven portant al món manga i

0: la confiança em permet treure-li uns minuts. Començo pel cartell, per exemple, el cartell crec que és molt guapo, no sé si heu tingut ocasió de veure'l, busqueu el cartell de la Girocòmic de 2026, i és un cartell signat per l'Adriana Puerto, que és una artista gironina, que la coneixereu artísticament com a Adriana von Hafen, que ha fet un cartell molt xulo, on el que veiem és la Cucullona, que és aquest personatge mític gironí, que és un mig cocodril, mig papallona, doncs això, una gran cucullona envoltada de diferents superherois del món Marvel, món DC, i està molt bé, és espectacular el cartell. Però és que també vull destacar les xerrades, perquè la xerrada inaugural amb l'exposició que dediquen a les 4 dècades del Víbora, mítica revista del món underground, Jordi? No.
1: Sí, i tant.
0: Vull dir que, doncs això, 4 dècades, que ja són gairebé 5, però fan aquesta xerrada inaugural amb l'Emilio Bernárdez. Però també vull destacar els podcasts en viu que hi haurà, i sí que us recomanaria que anéssiu a la graella de la web, perquè n'hi ha molts, però us diré que hi ha els Bufacanyes amb l'Oriol Black, hi ha el Farfriki, hi ha la Batcova, que faran un especial sobre el Flash, també hi ha l'Estudio Podcast, Idíl·lic, també estarà Idíl·lic, que és aquest podcast itinerant del gènere fantàstic amb la Karen Madrid, que precisament entrevistarà el Toni Feixula. O també tenim el director frustrat, que és en Pau Garriga, que farà un recorregut amb en Max Cotilles per les pel·lícules dels X-Men. Vull dir que de podcast n'hi ha, ja et dic, n'hi ha ben bé 5 o 6 més, no els he volgut apuntar tots perquè crec que val la pena entrar a girocomic.cat, crec que és, o .com, i buscar-ho. Però una cosa que crec que et farà gràcia saber és que, per exemple, signatures, i aquí tampoc els apunto tots, l'Albert Monteys, l'Arcaiz González, Premi Saló del Còmic en la categoria de còmic juvenil, el Bartolomé Seguí, que precisament és Premi Girocòmic aquest any, la Flavita Banana, el Jaime Martín, el Joan S. Luna, que el vam tenir la setmana passada en aquest programa, presentant-nos el Són 4 dies amb el Jordi Pastor, el Jordi Ojeda, que el vam tenir a finals de l'any passat, presentant no només el llibre que ens presentava el còmic Una immersió ràpida, sinó també algun còmic per cada persona que ha tret ara fa ben poc i que esperem que ens pugui venir també a comentar aquí. Atenció, hi ha l'Horacio Altuna, també hi serà, signant, la Marta Kaiser, la Natàlia Velarde, que estaran totes dues parlant amb el Monto, precisament, el Pep Brocal. I amb això, aquí et falco, perquè el Monto explicava que el propòsit d'això és recuperar l'aire, l'essència dels inicis del Saló del Còmic, que és una cosa que tu has reivindicat sovint. Mm-hmm. És a dir, no? Com podem recuperar, és a dir, què li passa al Saló del Còmic, sí, i com podem, exacte, recuperar...
1: No treure aquella màgia d'aconseguir apropar-te als autors, tenir una signatura, i que no sigui tot mitjançant un sorteig o mitjançant pagant. Jo crec que es perd una mica de màgia i accessibilitat al final, perquè tu vols, ni que sigui compartir unes paraules, ja sabem que no pots petar la xerrada, que hi ha molta gent que vol la signatura, però crec que és un moment molt maco que ens apropa això, als inicis, el que dèiem,
0: Sí.
1: De poder conèixer els autors, ai, mira, quina il·lusió, doncs és aquest, no me l'imaginava així... Doncs ja està molt bé.
0: Un dia obrirem el meló de les anècdotes que té el Jordi en relació a les signatures que ell ha aconseguit. Això, un dia, sí.
1: Un dia
0: que anem amb temps i tal, sí. ho farem. I per aconseguir això que molt bé dius, s'han plantejat, primer, el repte d'aconseguir més editorials, és a dir, hi ha més presència d'editorials, editorials que no havien vingut mai a la Girocòmic, Estiberri, entre d'altres, així com que ens pugui sonar la Cúpula, Garbuix, evidentment totes les editorials, Càrtem, crec que també ve... No les he apuntat també perquè les podeu buscar a nivell d'expositors. I, clar, una qüestió clau, és a dir, aquí juguen amb el Són 3 dies, la gent pot tenir temps de visitar-nos, però alhora també és veritat que és un festiu. És a dir, la gent potser marxa, la gent tal. Per tant, diguem, convidem, animem a la gent, engresquem a la gent que hi vagi, perquè la veritat és que pinta molt i molt bé. Jordi, jo intentaré passar-hi. Jo crec que intentaré passar-hi. Ja m'apunto a diumenge, dilluns. El meu pare, que potser també està escoltant aquest programa, jo crec que entre un i l'altre ens engrescarem a anar-hi. I o bé diumenge o bé dilluns ens trobarem per allà. Jordi, no m'entretinc més, perquè jo sé que vens amb molta teca, crec que anem bé de temps. Sé que ve això, que vens amb molt material per recomanar-nos i, com que m'agradaria que tinguessin temps de tot, només dir-te, llançar-te, abans de... Què ens portes avui?
1: Doncs mira, Pau, avui et podríem dir que hi ha històries que comencen amb una paraula, uh-huh, i n'hi ha que comencen quan una katana surt de la beina.

0: com ho veus?
1: Estem ambientadíssims, ja estem, o sigui, només amb la frase inicial, sí? ja està, ja estic dins.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs mira, avui viatjarem fins al Japó feudal, a un món de samurais, de ronins, de clans, d'honor, venjança, batalles, però explicat a través de les vinyetes, i perquè el manga i el còmic ens han regalat algun dels samurais més memorables de la cultura popular. Són guerrers fidels al seu codi, ronins sense amo, mestres de l'espasa i personatges disposats a jugar sudot amb un sol tall. Parlarem de còmics de samurais, de tinta, ser i paper, i d'històries on cada vinyeta pot ser un duel i on de vegades una mirada diu molt més que mil paraules. Així que prepara't, prepareu-vos, oients, perquè la katana ja està desenvainada.

0: Uf, és que hem aprofitat aquesta estona per anar a buscar les katanes que ens havíem deixat a casa i les hem anat a buscar. Clar, sí, sí. I ara estem entregadíssims, ara ja estem...
1: Ara estem abans de batre'ns en duel, jo crec que és millor parlar de,
0: sí, parla de còmics.
1: Parlar de còmics.
0: Sisplau.
1: I és que els samurais ens han deixat un munt d'obres, algunes de les quals comentarem avui, que crec que val molt la pena compartir amb els oients. I la primera, de fet, si parlem de còmics de samurais, hi ha un títol que gairebé és obligatori posar damunt la taula, dels meus preferits, que és el Lobo Solitario y su Cachorro. No sé si el coneixes tu, aquest.
0: No l'he llegit, però és un
1: referent. És referent, sí, sí, sí, sí. Doncs és una obra que més de 50 anys després de la seva aparició continua sent una de les grans referències del manga històric japonès. Yoda Kazuo Koike i dibuix de Goseki Kojima. La sèrie original, titulada Kozure Okami al Japó, va començar a publicar-se l'any 1970 a la revista Weekly Manga Action de l'editorial Futubasha, i es va allargar fins al 1976, recopilant ni més ni menys que 28 volums.
0: Estem parlant de 50 anys, eh?
1: Ho dic, sí, perquè s'ha deixat 50 anys.
0: 50 anys.
1: Però em va llit molt bé, eh? Saps que hi ha obres que de vegades dius, ostres, no sé si m'atreviria amb una lectura de fa 50 anys. Aquesta em va llit superbé. Aquí a casa nostra l'obra ha tingut diverses edicions. Entre les més conegudes, doncs, segurament destacaríem la de Planeta i la reedició de Planeta Còmic, que la va publicar en una col·lecció de 20 volums. Una miqueta menys, però 20 volums, no està malament. De què ens parla? El protagonista és Ito Ogami, que és un samurai que ocupa un càrrec molt especial al servei del shogun, que el shogun, pels oients que no ho sàpiguen, és la màxima figura militar que hi havia a l'època, només, diríem, sotmès a l'emperador, però era, diríem, el màxim referent, sobretot a nivell militar. Doncs l'executor, diríem, l'Ito Ogami és l'executor d'aquest shogun, no? Aleshores, en un moment donat, la seva vida canvia radicalment quan és víctima d'una conspiració del clan Yagyu, que és, doncs, el nostre protagonista és acusat injustament per el seu càrrec, el seu estatus, i sobretot la seva família és assassinada. I aquí és on arriba un dels elements clau de l'obra, i és que Ito no emprèn el seu camí sol, no es queda sol, sinó que viatja amb el seu fill Daigoro, que és l'únic supervivent de la família, que és un nen de 3 anys. Uh-huh. És a dir, perquè ens posem una mica en context, ens trobem amb un samurai desterrat amb un nen de 3 anys a càrrec, no? Doncs com dèiem, doncs, Ito no només es queda sense honor ni posició, sinó que li assassinen la dona, el converteixen en traïdor i li obliguen a elegir el destí del seu propi fill, d'alguna manera, no? Amb aquesta vida arran que arrossegarà. Llavors, doncs, pare i fill recorren el Japó feudal, mentre Ito es converteix en un assassí a sou, va acceptant encàrrecs per sobreviure i al mateix temps, doncs, continua avançant en la seva venjança contra els responsables de la seva caiguda, no? És una història de venjança en aquest sentit, que veurem que no l'única cosa ni el cor de l'obra, no? Tenim aleshores, doncs, d'una banda, doncs, un home que es converteix en un guerrer errant i que viu envoltat de violència, però d'altra banda, doncs, la relació entre un pare i el seu fill, que seria segurament, doncs, l'essència de l'obra. I Daigoro, doncs, no és simplement l'acompanyant, sinó que la seva presència modificarà constantment la manera com entenem l'Ito.
0: Deixa'm falcar una cosa, perquè crec que has donat, no? Tu parles quasi del cor de l'obra, i crec que és molt interessant això que dius, perquè crec que les històries d'acció, quan realment molen, quan realment són interessants, és quan parlen de personatges.
1: Exacte.
0: Crec que és una mica el que, no? El que recull això de...
1: Doncs...
0: Parlaves del Daigoro, perdona.
1: Exacte, no. Llavors, aquesta relació fa que la història sigui molt més que una successió de combats, no? Li dona aquesta profunditat. Cada episodi de l'obra ens porta a un lloc diferent del Japó, del període Edo. Segurament és el més conegut en l'època dels samurais, parlem del segle XVII. I ens permet conèixer, doncs, diferents estrats de la societat. Són obres que estan molt ben documentades, les que portem avui. Hi ha una feina de documentació amb la història, amb l'ambientació. Aquí veiem, doncs, samurais, pagesos, mercaders, criminals, clans, i persones atrapades, doncs, a les estructures de poder de l'època. I llavors, tot aquest viatge el que fa és que li donen al manga una dimensió de una mena de road movie, samurai, podríem dir que és l'obra, perquè és un viatge constant, amb nous personatges que van i venen, conflictes, mentre l'argument de la venjança avança en aquest segon pla, no? Mentre va mal d'Igoro, doncs avança en el segon pla, no? Però és que si la història en si ja és una meravella, el dibuix de Gosei Kojima és espectacular. Però sobretot molt cinematogràfic. Bueno, aprofitàvem per introduir-nos amb una cançó que era la banda sonora de Kill Bill.
0: Pel·lícula amb moltes katanes.
1: Amb moltes katanes.
0: Per això el Jordi tria amb precisió.
1: Sí, sí. Doncs bé, doncs el Kojima aquí sap utilitzar les vinyetes petites per explicar detalls i gestos, però també mostrar grans panoràmiques, mostrar grans paisatges, pobles, carreteres, camps de batalla. I una altra cosa a destacar, que sorprèn, doncs és el tractament del moviment. Els combats no són simplement una successió de personatges fent postures espectaculars. Kojima, diríem, juga molt amb el temps, amb una mirada, una mà que es mou, una espera, l'acció...
0: És que això ja ens estem imaginant la pel·lícula, eh? O sigui, tal com ho vas dient, jo crec que ja estem visualitzant una pel·lícula, que de fet no sé si en té o no en té, però que, o sigui, tal com ho expliques, ja dius, vale.
1: Sí, sí, és que és així, eh? T'imagines com aquells plànols en el qual es veu doncs, una mà amb una katana, una mirada, doncs és molt així, no? També, però, és molt important també el contrast entre les escenes tranquil·les amb les més intenses. Vull dir, també tenen espai, no només les lluites, sinó que podem passar pàgines observant un paisatge o una conversa pausada, o de sobte doncs, trobar-nos en una escena doncs, d'acció total, frenètica. És un dibuix en blanc i negre, molt detallat, realista, amb una enorme capacitat de recrear el Japó feudal, i crec que aquesta combinació de guió i dibuix és probablement una de les grans raons per les quals l'obra continua funcionant tan bé. És aquesta primera obra, la recomanem perquè hi ha samurais, perquè hi ha aventures, hi ha combats, venjança, però també aquesta història entre pare i fill també ens parla de la lleialtat, l'honor, la identitat i les decisions que prenem quan ho hem perdut gairebé tot, no? Que segurament no és el millor moment per prendre decisions, però que s'han de prendre. I sobretot també la recomanem perquè és una obra que ensenya fins a quin punt el còmic pot ser cinematogràfic, el que acabaves de comentar tu ara. Quan llegeixes Kojima, gairebé pots sentir el vent, veure el paisatge, imaginar el moviment dels personatges. Per mi és una obra monumental.
0: A mi m'agrada molt copiar el Jordi, perquè sap molt de còmics i li agrada molt i els explica molt bé, però a l'hora de reconèixer que em fa una mica de ràbia, perquè, clar, jo aquest no l'havia llegit, el tenia com plan de... Bueno, ja el llegiré algun dia i tal, però, clar, ara és com, sento com una mica una obligació de dir, ostres, ara potser l'hauries de llegir. Bueno, seguim avançant, perquè has portat més material i ja parlarem de les altres. Tot teu, Jordi.
1: Doncs mira, si el Lobo Solitario y su Cachorro és una de les grans epopeies del manga de samurais, hi ha una altra obra imprescindible que ens demostra que no cal dibuixar humans per explicar una història de samurais extraordinària. Parlem de Usagi Yojimbo.
0: Molt bé.
1: I és que el protagonista és un conill, però que ningú s'enganyi. Darrere d'aquest conill hi ha un dels grans personatges del còmic de samurais. L'autor és Stan Sakai, que és autor complet de l'obra, guió, dibuix i fins i tot la rotulació en gran part, i ens porta una aventura amb majúscules plena d'història, d'humor i personatges antropomòrfics sense perdre gens de serietat. I el nom d'Stan, a tu no et sona alguna cosa?
0: Jo Stan, còmic i Stan Lee.
1: Exacte. Doncs comentar que Stan Sakai va treballar amb Stan Lee ni més ni menys que 25 anys com a rotulista de les tires de Spider-Man, que es publicaven en els diaris. Vull dir que dos Stans treballant junts potser ja no és tan comú. Evidentment, Clar. Deu haver molta gent que es diu Stan en el món, però bueno, dos referents en el món del còmic com Stan, un japonès i un nord-americà, doncs ostres, sobta, no? I que hagin treballat junts 25 anys... Doncs Stan amb Stan
0: Clar,
1: és més, curiós.
0: A més, un autor que dius que es feia la seva retolació, bueno, a part que aquests 25 anys col·laborant amb l'Stan Lee que ens estàs dient ara, clar, ho dic perquè això és un meló per obrir, el de la retolació, i un autor que és... perquè avui estem parlant en un món digital, la retolació, al final, doncs els autors mateixos, autores, es fan la seva pròpia tipografia i l'únic que han de fer és picar-la a màquina i ja ho reprodueix. però en una època estem parlant del 80... Què és això? 80...
1: El 84.
0: Doncs el 84 la retolació era manual i, per tant, vull dir, molt mèrit d'això, ser autor de guió, dibuix i retolació. Res, volia fer la falca perquè crec que és molt, molt interessant.
1: Totalment, això. Totalment. Doncs Usashi Yojimbo va aparèixer per primera, com dèiem, l'any 84, i aquí ens arriba, entre d'altres, doncs, de la mà de Planeta Còmic, i el títol fa referència al seu protagonista, que és el Miyamoto Usagi, que és un ronin. Ronin és un samurai sense senyor, que recorre el Japó feudal oferint els seus serveis com a guerrer i vivint nombroses aventures. I, com dèiem, doncs, una de les grans particularitats de l'obra és que tots els personatges són animals d'aspecte humà. Així, doncs, l'Usagi és un conill, però també trobem guineus, gats, gossos, rinocerons, rates, tota mena d'animals. I tot i així, el món que construeix Sakai és extraordinàriament realista. I això, doncs, dona molt de mèrit, no? Potser ens podríem... Una que ens ve així en ment seria Black Sat.
0: Correcte, correctíssim. No? Sí.
1: Els nostres oients deuen estar pensant en Black Sat. Doncs, bueno, podríem fer-nos una idea. L'argument ens situa principalment al Japó de finals del segle XVI i començament del XVII, en el període de transició cap a l'era d'Edo, que abans comentàvem en el Lobo Solitario Sukachorro. Usagi havia estat un samurai al servei de Lord Mifune, però després de la derrota i la mort del seu senyor a la batalla de Chigahara, doncs l'Usagi es queda sense clan i esdevé un ronin. A partir d'aquí comença el seu viatge, que el porta a recórrer els camins de Japó feudal, sovint acceptant treballs com a guardaespatlles o ajudant persones que es troba pel camí. I una de les coses que fa especial aquesta obra és que no tenim una aventura que s'hagi de resoldre ràpidament, sinó que és un gran viatge en si. A cada lloc, doncs, apareixen nous personatges, nous conflictes, noves històries. L'Usagi pot arribar a un poble i trobar-se amb un problema entre clans, o pot ajudar un pagès, o perseguir criminals, o investigar una conspiració, o quedar atrapat en un conflicte de samurais, entre d'altres, no? Entre moltes aventures que va vivint. Però al mateix temps, aquestes petites històries van construint una trama molt més gran. I aquí apareixen, doncs, alguns dels personatges recurrents més importants de la sèrie. Tenim Tomoe Ame, que és una extraordinària espadatxina al servei de Lord Noriyuki, o Gen, que és un caçarrecompenses rinoceron amb una relació molt particular amb l'Usagi. Tenim l'inspector Ishida, que és un detectiu que protagonitza alguna de les històries més interessants de la sèrie. Tots aquests personatges, doncs, van apareixent i es van trobant amb el protagonista, però també d'altres com enemics i clans dintre d'aquest univers fantàstic que crea en Sakai. Però l'heroi, diríem que l'Usagi no és l'heroi perfecte. És un personatge, doncs, marcat pel seu codi d'honor i de vegades pels errors de les seves decisions. Llavors aquí podríem dir que és molt humà.
0: Clar.
1: No, és un conill molt humà. Entrar a llegir Usagi, doncs, és parlar de qüestions com la lleialtat, l'amistat, la justícia, la venjança, el sacrifici, l'honor, però també és un món històric, una autèntica lliçó del Japó feudal, com dèiem. Jo insisteixo en la documentació. Aquí sempre s'ha de donar molt de mèrit en que quan construeixes aquest tipus d'univers hi ha molta feina darrere, molta lectura, molt d'amor, també, pel que estàs escrivint i pel que estàs dibuixant. I l'autor aquí fa una feina molt minuciosa a l'hora de recrear vestits, arquitectura, costums, paisatges, armes, vull dir, jerarquies i formes de vida. Però no és una classe d'història, que tampoc ningú pensi que és una classe d'història. Hi ha acció, humor, aventures, misteri, moments emotius, i tot això fa que sigui un còmic molt, molt, molt accessible. I del dibuix, doncs, comentar doncs, que sorprèn per la seva senzillesa, que no superficialitat, també en blanc i negre, i ens trobem amb personatges que transmeten moltíssim amb la mirada, postura o moviment.
0: Clar, dius el blanc i negre, que jo crec que és la forma habitual del manga, és a dir, sí que hi ha color, sí que coneixem mangas a color, però en general la indústria del manga treballa a un nivell tan alt de producció que difícilment hi ha temps d'afegir el color, i per això moltes vegades, per qui diguem, no conegui especialment el món del manga, veureu que el que hi ha potser és una primera pàgina a color, que aleshores dius, ostres, que bé, quin color més ben parit, i llavors després no, després tot és en blanc i negre, però senzillament pel ritme productiu que tenen, que és brutal. Perdó, feia la falca perquè...
1: Totalment, no, és així. Sakai aconsegueix doncs, que el Japó feudal tingui una enorme profunditat sense haver d'emplenar cada vinyeta de detalls, i el resultat, doncs, que a primera vista pot ser simple, al capdavall estem parlant d'un conill amb una espasa, pot convertir-se en molt seriós i dramàtic quan la història ho necessita. El dibuix no intenta impressionar-te, sinó que t'explica una història.
0: Molt bé.
1: Jo recomano Usagi Yojimbo perquè és un còmic de samurais que demostra que no cal ser fosc ni ultraviolent per també ser èpic. Té aventura, humor, personatges memorables, un protagonista molt carismàtic, en un molt, molt ben construït. I deixa'm acabar amb una curiositat, i és que el nom està relacionat amb el cinema de samurais. Tornem al cinema. Doncs Sakai és un gran admirador de l'Akira Kurosawa, i el títol remet directament a Yojimbo, que és la pel·lícula que va filmar el director el 1961. Per tant, quan llegim Musashi, estem també veient un homenatge al gran cinema de samurais.
0: Atenció, que clar, estem parlant del gran Akira Kurosawa, un mestre aquí tots de peu, però clar, és que la filmografia del Kurosawa, diguem, relacionada amb el món samurai és extensíssima, i ara en diré tres o quatre així que vaig apuntar una mica que em venien al cap. Yojimbo, el que has comentat tu, Los Siete Samurais, mítica pel·lícula, que després s'ha fet la versió americana de Los Siete Magníficos, crec que era, però hi havia Los Siete Samurais, però està el Rashomon, està el Kagemusha, està el Ran, i el meu pare aquí no me'n diria tres o quatre més, perquè ell és un gran fan d'Akira Kurosawa. Vull dir que...
1: Que te l'has llegit o no? No,
0: jo quan em portes temes... No? Sí, que el conec, sí, per descomptar que el desconec, però és una d'aquestes lectures que dic, bueno, ja hi ha algun dia. I clar, ara sé
1: jo
0: que...
1: Jo si engresco tant a tu com als oients a llegir-los, perfecte, és el meu objectiu de que al final l'oient s'enganxi, no? No són recomanacions a la babalà, sinó són recomanacions que jo he llegit i que jo crec que poden despertar l'interès dels oients, d'aquestes persones que els pugui cridar, doncs, aquest món, en aquest cas de samurais, avui.
0: Estic convençut que sí, i estic convençut que també passarà el mateix amb la següent.
1: I ara, doncs, us porto una història sobre un jove salvatge que vol convertir-se en el guerrer més fort del Japó, però cap al camí, acaba descobrint que potser ser fort no significa exactament el que ell pensava. Parlem de Vagabond.
0: Vagabond, vinga.
1: De la mà de Takehiko Inoue, autor, entre altres, de Slam Dunk. Segurament la gent el coneixerà per l'obra de Slam Dunk, de
0: bàsquet.
1: De bàsquet, els bàsquet maniàtics aquí.
0: Si us plau.
1: Ben segur que la coneixem. Doncs ens arriba aquest manga, publicat l'any 1998, que es basa en una novel·la de Musashi, Deji Yoshikawa, publicada originalment entre el 1935 i el 1939.
0: Gairebé 100 anys.
1: Exacte. Inoue agafa aquesta història i la transforma en una interpretació molt personal de la vida de Miyamoto Musashi, que és un dels espadachins més famosos i reconeguts de la història de Japó. I l'obra, atenció, prepareu prestatges.
0: Ostres, si ja ho ha vist el Jordi.
1: Prepareu prestatges. Ha estat recopilada en més de 40 volums i, a més, continua inacabada.
0: Això de les col·leccions del manga és un meló que obrirem un dia o que en parlarem un dia, perquè, clar, vull dir, de col·leccions, diguem que encara estan en curs i tal, n'hi ha tantes que és això, Vull dir, ja no són prestatges, ja no... són habitacions. Vull dir, ara ja hi ha habitacions que s'han de dedicar senceres...
1: Ja és un moble sencer dedicat a la col·lecció, perquè 40 i inacabada, vull dir, que fins on arribi.
0: I deixa'm aprofitar la interrupció que ja t'he fet per parlar de Slam Dunk. Jo no he llegit el manga, no he vist l'anime, però sí he vist la pel·lícula que té, ara no em vull equivocar, 2-3 anys, i si arriba, no crec que en tingui més, que és una gran pel·lícula, i pels aficionats del bàsquet és una grandíssima pel·lícula, perquè està molt ben feta. Jordi, si no l'has vist, te la recomano molt.
1: Ara m'ha sorprès, aquí m'ha sorprès.
0: El que et diria és que no és per petits, és a dir, jo la vaig començar a veure amb el Roc, allò perquè, vinga, va, Roc, a veure una pel·lícula de bàsquet, i clar, té moments molt intensos i molt emotius que, diguem, fora de la trama del partit, que hi ha una trama del partit i una trama fora del partit, que crec que pels petits potser encara no. Però a partir de 10 anyets, fantàstica.
1: Mira, hem canviat un moment la pilota de bàsquet per la katana i tornem, reprenem amb la katana.
0: Vinga.
1: Tornem a Vagabond, l'argument ens situa l'any 1600, aquí no hi ha pistes de bàsquet encara, després de la batalla de Sekigahara, on dos joves sobreviuen al camp de batalla, que són el Takeso Shinmen i el seu amic Matahachi Honiden.
0: No intenteu repetir els noms, eh?
1: No,
0: i el Jordi els ha dit molt bé i a partir d'aquí ja està.
1: Bé, doncs, en Takeso, tot ho repetir, és un noi violent, impulsivament agressiu i obsessionat amb una idea molt senzilla: ser el més fort. Però el món que troba després de la guerra és molt més complicat del que ell podia arribar a imaginar, i s'acaba, doncs, convertint en un fugitiu i serà perseguit per les autoritats. La seva vida canvia quan apareix Takuan Soho, que és un monjo budista que veu alguna cosa més enllà de la violència que desprèn el jove. I és a partir d'aquí quan el Takeso, doncs, començarà una transformació i amb el temps adoptarà el nom de Miyamoto Musashi, tot emprenent un llarg camí per convertir-se en espadaixí. Però aquest camí no consisteix simplement a anar d'un duel a l'altre. Musashi busca adversaris cada vegada més forts perquè vol demostrar-se ell mateix, doncs, que és invencible. I aquí és on Vagabond comença a diferenciar-se una mica d'altres històries de samurais, perquè la pregunta que planteja no és simplement qui és el més fort, sinó que seria què significa realment ser el més fort. No? Mm-hmm. Així, doncs, Musashi coneixerà alguns dels guerrers més importants del seu temps, com Matahachi, el seu antic amic Otsu, que és una figura fonamental a la seva vida, i sobretot Sasaki Kojiro, que és el seu gran rival. Així, doncs, el Kojiro, doncs, és un personatge fascinant perquè la seva història funciona com un mirall de la de Musashi, no? Són dos homes avis amb l'espasa, però amb maneres molt diferents d'entendre el món. I mentre Musashi, doncs, avança en el seu camí, cada combat, doncs, va deixant de ser simplement una demostració de tècnica, sinó que cada duel, d'alguna manera, el va transformant. Un dels grans encerts de l'obra, per mi, és que el Japó feudal no només és un escenari per als combats, sinó que Inoue ens mostra, doncs, un país que acaba de sortir d'una guerra enorme i que està entrant en una nova etapa, i hi ha, doncs, camperols, samurais, bandits, monjos, comerciants, senyors feudals, i això, doncs, permet també veure les enormes diferències socials de l'època.
0: Tornem una mica al tema de la documentació, que és tan important.
1: Efectivament, efectivament. També el manga mostra la duresa de viure en aquest període on la violència no és una excepció, sinó que sovint forma part de la vida quotidiana. Però al mateix temps, Inoue introdueix moments de calma, paisatges, reflexions, converses que fan una mica que la història respiri.
0: Molt bé.
1: I que són, jo crec, necessàries. I parlant del dibuix, hem de parar, perquè parlar de Vagabond sense parlar del dibuix d'Inoue és impossible, i és que és excels. L'autor utilitza diferents estils segons el que vol transmetre: combats ràpids, agressius, caòtics, però després ens podem trobar amb una pàgina silenciosa dedicada a un paisatge, perquè ens fem una idea, o un personatge contemplant la natura, i de vegades sembla que estiguem davant una pintura japonesa, totalment. El seu ús de tinta és magistral, els personatges tenen una enorme expressivitat, les escenes de batalla transmeten una sensació física molt intensa. És una obra que ens parla sobre la recerca de la força, la solitud, la identitat, l'aprenentatge, on al començament de la història el protagonista és gairebé un animal, i al llarg del viatge, doncs, aprendrà no només a lluitar, sinó que ser més ràpid amb l'espasa o derrotar un adversari no necessàriament et fa una persona millor. És una lluita, per tant, no només contra els adversaris, sinó contra un mateix.
0: Això, deies que continua oberta, no sé si al Japó, perquè aquí publicacions, no, el que veig és que, per exemple, aquí ho tenia Ibrea, en format rústic amb sobrecoberta, en castellà. Jo crec que aquestes obres, bueno, en català, no sé si n'hi ha alguna de les que ens diràs, però solen estar, acostumen a estar en castellà. Deies que està oberta, entenc que és al Japó, aquí no sé si s'està publicant alguna cosa més, no sé si és el cas o no. Però bueno, prenem nota. Queden 10 minuts, jo crec que per una més ens queda.
1: Som-hi, va.
0: Vinga.
1: Bé, no tots els samurais, almenys els de les vinyetes, són creats pels japonesos ni patrimoni exclusiu del còmic japonès. Així que ara porto una recomanació des de França, on ens arriba una aventura que barreja samurais, fantasia, més de caire fantàstic, folklore japonès i misteri. Parlem d'un ronin amb molt mala llet, una espasa i un passat que no coneixem del tot. Estem parlant de Oko. Obra del dibuixant i guionista francès Hub, pseudònim d'Humbert Chauel. La sèrie va començar a publicar-se l'any 2005 a l'editorial francesa Delcourt, i aquí ens arriba publicada per Guillermo Ediciones en 5 volums, aquí sí, acabats.
0: Bé,
1: ho dic perquè deixo una miqueta per tots els públics, per aquells que tenen prestatgeria i per aquells que tenen espais petits.
0: Exacte.
1: Ara, amb el tema de la vivenda, que està de molta actualitat, doncs per espais petits també en portem.
0: Doncs aquí per tothom.
1: Els còmics tenen cabuda per tothom.
0: I s'agraeix que estigui acabat, perquè és allò que dius, ja tens, no? Tens una fita, tens un horitzó, de dir, vale, doncs llegiré i el podré acabar, no?
1: Exacte. Doncs dic que l'obra està estructurada en 5 cicles, cadascun relacionat amb un element, que són l'aigua, la terra, l'aire, el foc i el buit. És una història que està ambientada en un món fictici, però clarament inspirat en el Japó feudal, i per tant no és una reconstrucció històrica exacta com les anteriors que hem dit. Aquí el Hub doncs agafa elements del Japó dels samurais i els barreja amb una bona dosi de fantasia, i ens parla doncs d'Oko, que és un ronin que lidera un petit grup de caçadors de dimonis i criatures sobrenaturals. I amb ell doncs viatgen tres personatges molt diferents, que són el Naburo, que és un enorme guerrer que porta una màscara vermella i que gairebé mai no parla, el Noshin, que és un monjo alcohòlic amb una enorme afició pel sake i amb la capacitat d'invocar esperits, i el Tiku, que és un jove pescador que acabarà unint-se al grup i que serveix també com a port d'entrada al lector a aquest món. I això doncs tot comença quan el Tiku demana ajuda a l'Oko, doncs la seva germana Little Carp ha estat segrestada pels pirates. Així que l'Oko i els seus companys emprenen la recerca, i això el porta a descobrir que darrere del segrest doncs hi ha molt més del que semblava inicialment. I és que l'aventura inicial doncs ens introdueix en un món on els humans comparteixen espai amb esperits, dimonis, tota mena de criatures sobrenaturals i forces que no sempre són fàcils d'entendre. És un univers clarament inspirat en la cultura japonesa, com dèiem, on trobem doncs clans, castells, ronins, sacerdots, geishas, guerrers, una societat molt marcada per l'honor i les jerarquies, i a mesura que avança la sèrie, la història es va fent més gran, el grup d'Oko viatja per diferents territoris, coneix nous personatges, es ve involucrat en conflictes cada vegada més importants. El món d'Oko és justament una de les virtuts del còmic, no? Perquè barreja... Doncs és una barreja on podem trobar una escena de duel perfectament samurai i pocs minuts després trobar-te davant d'un dimoni o d'un esperit. Aquí el sobrenatural no és un afegit, sinó que en part diríem que està perfectament integrada, és una part natural de l'univers i del món dels esperits, i és tant o més important que el dels samurais en si. Són els dos conviuen. I si hi ha una cosa també a destacar, com els anteriors també, el dibuix de l'autor és molt detallat.
0: És que aquí, Jordi, perdona, el Jordi, ja sabeu que quan tria obres, o sigui, de fet...
1: M'entra molt pels ulls.
0: Per tant, tota l'obra que us digui el Jordi, d'entrada, el que té segur és un bon dibuix. Després us agradarà més la història o menys, però bon dibuix segur que el té.
1: Sí, la veritat és que és una de les meves debilitats, eh? Que després també hi ha obres que malauradament tenen un dibuix que entra molt pels ulls i després els hi va una mica de xixa, eh? No. Però aquestes jo crec que combinen molt bé. Són obres amb bon argument i amb bon dibuix. Com et deia, és un dibuix molt detallat, especialment en els escenaris, els pobles, els temples, els castells, els boscos, construeixen un Japó fantàstic, però no només el decorat, sinó que també les escenes d'acció on els combats són dinàmics, també molt, molt, molt cinematogràfics, i després tenim també el disseny dels personatges, no? Oko té una presència molt característica, és un personatge robust, amb el cap afaitat parcialment, amb una màscara vermella que cobreix part del rostre. El Noburo, doncs, amb la seva enorme màscara, és un dels personatges visualment més reconeixibles de la sèrie, i les criatures sobrenaturals que permeten a l'autor doncs deixar volar completament la imaginació. L'Oko ens permet descobrir una altra manera d'explicar històries de samurais. No és el Japó històric de Vagabond, no és l'epopeia familiar del Lobo Solitario i su Cachorro, ni tampoc l'aventura de Usagi Yojimbo, però té una personalitat pròpia. És fantasia samurai i una autèntica saga pels amants de la fantasia i els samurais.
0: Doncs jo aquesta no l'he llegit tampoc, te la compro, i a més te la compro perquè són 5 volums, que sempre és una cosa més assequible. De fet, mira, ens queden 5 minutets, així, diguem, estirant 5 minuts. Sí que és veritat que ara, amb Boko, m'has fet pensar que Guillermo, i a més, ara recomano també recuperar, si voleu, l'entrevista que vam fer al Carles Miralles, el seu editor, Guillermo crec que té una línia molt potent de còmics de samurais. És a dir, estem parlant d'Oko, però és que també n'hi ha un que es diu Samurai, que que aquí és del... Mira, el Jordi tenia una bala a la recambra, ara m'està dient, mira, és samurai la bala a la recambra que tenia. Doncs això, aquest tàndem del Jean-François, Di Giorgio i el Frederic Gené, que és una col·lecció, és a dir, ja és una col·lecció en si, que a més genera diferents spin-off, o sigui, crec que, suposo que és per això que ens la portaves, però també tenen obres autoconclusives, com Shaolin, també aquí del Jean-François, Di Giorgio i el Lucky, amb un dibuix, crec, espectacular, pel que he vist, no l'he llegit. Tenen Sensei, aquí també el Di Giorgio, també un especialista, guionista especialista en samurais, però de dibuix del Jean-François Bax, també tenen El Camino de l'Espada, aquí amb guió del Mathieu Mariol i dibuix del Federico Ferniani. Ho dic perquè crec que si a algú li interessa més temàtica, on poden tirar és també del catàleg de Yermo Ediciones. Jo, no ens dona temps d'explicar-la bé, però sí que m'agradaria, perquè quan vas dir, m'agradaria parlar de samurais, i vaig dir, vale, doncs no he llegit res, ja està, no aportaré res. Però de cop i volta vaig pensar en una obra que té una cosa en comú entre tu i jo, que és Koroke. Koroke és un personatge, ja ara us explicaré molt ràpidament en què consisteix, però Koroke té una relació amb el Jordi i jo perquè, diguem, hem contribuït a que aquesta obra sigui possible.
1: Exacte.
0: I dius, ala, sí, sou guionistes, no, sou autors, no som res d'això. Som mecenes d'una campanya de micromecenatge que amb Koroke, tant amb la primera com amb la segona aventura, doncs vam contribuir perquè creiem que la història s'ho valia.
1: Efectivament.
0: I quan, llavors vaig pensar, calla, ho tens pendent de llegir, i els he llegit pel programa. Per tant, el recomano, és a dir, afegeixo les recomanacions del Jordi molt breument. Jo crec que el dibuix, la història estan molt bé. Aquí potser va més lligat a Moko, és a dir, en el sentit que és més
1: fantasia,
0: correcte,
1: pels esperits,
0: aquí hi ha la part de samurais, però també hi ha la part de yokais, que els yokais, diguem, dins del folclor japonès, doncs són aquests personatges mitològics, esperits, dimonis,
1: molt doncs, atractiva visualment.
0: Exacte. Aquí és el protagonista és el Koroke, que és un oni, un troll del folclore japonès, però també apareixen humans. És una obra que també molt cinematogràfica, de fet a mi m'ha portat a Gran Torino, però també m'ha portat, doncs, diguem, el professional del Luc Besson, i crec que, bueno, com a afegir a les teves recomanacions, aquest dos. Aquí hi ha dues obres, és a dir...
1: Dues obres, també hi ha el llibre d'art, crec.
0: Correcte, en totes dues apareix un llibre d'art molt interessant, i els extras de la primera, amb els yokai que apareix aquí, està molt i molt bé. Koroke i la xica que dijo no, que és el primer número, i Koroke i l'espíritu bajo la muntanya, que és el segon número. Això és una obra escrita pel Josep Busquet i dibuixada pel Jonathan Cantero. Ara sí que hem d'anar tancant, això s'està acabant. Clar, anava a dir, Jordi, proper programa, ja serà mes de novembre. Escolta'm, tenim pendent una segona part de westerns, crec que de samurais te'n donaria per una segona part... també estarem tocant a les eleccions, còmics i política, no sé, vull dir, temàtiques...
1: Potser la gent està una mica saturada ja de política i buscarem còmics una mica que alleugerin aquest pesar general.
0: Vàlvula d'escapament farem.
1: Exacte.
0: Doncs res, Jordi, el que has vist, suposo que has pogut comprovar que el temps vola.
1: El temps vola, sí, sí, i tant.
0: Tu estàs aquí pensant, bueno, una hora, no sé què farem amb una hora.
1: Bé, no em preocupa massa, perquè tu i jo tenim la capacitat de parlar.
0: I si no parlem de bàsquet, no?
1: Exacte.
0: No, no, doncs ja ho has vist, aquí entres a les 6 i 10 i apareix, no? Et fiques en un espai, en un forat a l'espai-temps, i de cop i volta són les 7.
1: I ja està.
0: Doncs res, gràcies per venir.
1: Encantadíssim.
0: Te'ns esperem a la propera, i ara sí, fins aquí aquest cinquè programa de la cinquena temporada Parlem de Còmics, com sempre ha estat possible gràcies a l'Eli Arjona, que ho ha fet a la perfecció, vaja, és que no s'ha fet d'una altra manera. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon acabament de setmana. Recordeu que aquest cap de setmana se celebra la Girocòmic al Palau Firal de Girona de dissabte a dilluns. Molt bon cap de setmana llarg, en qualsevol cas, i sobretot, llegiu còmics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, el símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret d'habitatge que precisament avui entra en vigor. I el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, ha anunciat que ha iniciat la recollida d'avals per formar part de la llista dels republicans el 29N. Albert ha començat a recollir els suports requerits al 3% de la militància del Baix Llobregat, la seva comarca, per ser un dels noms de la llista, tal i com estableix el reglament d'Esquerra. Mentre l'actual portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, espera la resposta del partit a les seves condicions mínimes de treball per repetir com a cap de llista. I avui, John, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la 5ª des de l'inici dels temporals a la pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats i a retards. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers, Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general l'11 de novembre. Escoltem la portaveu, Anna Gómez.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: I la Universitat de Lleida i l'IRTA investiguen si la epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i les malalties. El projecte amb el nom EpiHealth s'ha presentat avui en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno. L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resistència dels animals i la seva capacitat de mantenir el rendiment tot i certes situacions. I el Festival de Cinema de Sitges s'inaugura oficialment amb estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar.

0: Informació local.
1: Avui el SEM projecta el documental sobre el 40è aniversari dels primers catalans que van pujar al cim de l'Everest l'any 1985. Els catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Carià, que van aconseguir desplegar la bandera catalana a l'Everest. El documental el podreu veure avui a les 8 del vespre al local del SEM, entrada gratuïta. I també destaquem noves dates per activitats que es van suspendre diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta. Per una banda, la bicicletada Miquel Torpijoan es durà a terme diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, un recorregut de 6 quilòmetres que sortirà des del Passeig del Terraplè, l'alçada de la plaça de la Llibertat. I la festa dels Miquels, que no es va poder dur el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja, es va posposar diumenge passat, però tampoc es va poder celebrar per les restriccions per l'avís temporal i ja tenim nova data. La festa dels Miquels es durà a terme el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. I també destaquem que s'ha convocat el 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, concurs per infants i joves de 16 a 18 anys. Podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició el tema és: què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs si voleu consultar les bases, podeu entrar al web molinsdarrer.cat/concurs-lluís-fisas i recordeu que els dibuixos es poden entregar, dibuixos o pintures, a la Federació Obrera fins al 6 de novembre. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
7: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
8: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
9: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
10: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
12: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
13: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
14: Jo no la vaig viure, però una partida del BGC de Pokémon no en guanya ningú.
13: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Madrid torna a sortir al carrer aquest vespre per Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa ara a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure durant més de 70 anys i de la qual va ser desnonada el 23 de setembre. La mobilització és un homenatge a la dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Els organitzadors no han detallat els carrers concrets, però treballen serà als barris de Salamanca i el Retiro. El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia als centres de treball i estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. Dir-vos que a hores d'ara torna a funcionar la R2 Nord i la R11. Recordeu que han estat amb problemes per les pluges. Per cert, que Protecció Civil ha rebaixat de la fase d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. El temporal excepcional que ha assolat part del país des del cap de setmana ha deixat registres de pluja rècord a ciutats com Granollers, 3 morts també i un desaparegut i ha causat danys de consideració punts al litoral i prelitoral del país. I l'alcalde d'Olot diu que la construcció de la variant en el tram d'Olot hauria de començar, digui-li que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat no pot esperar més i que és urgent. Escoltem Agustí Arbós.
2: És un element que no controla. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
1: Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permeten rebaixar la factura de la llum tant a habitatges particulars com a diversos equipaments municipals. Les llars que ja estan consumint energia solar de la instal·lació d'aquesta escola són una quarantena ubicades al centre i també al nucli històric. I la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenen d'Obrador d'arrel. Enguany, el focus es posa fora de les fronteres i mirarà cap a Flandes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Destaquem noves dates per activitats que es van suspendre diumenge passat per les restriccions per l'avís de tempesta. Per una banda, la bicicletada Miquel Torpijoan es durà a terme diumenge 18 d'octubre. És una bicicletada urbana per totes les edats, un recorregut de 6 quilòmetres que sortirà des del passeig del Terraplè, l'alçada de la plaça de la Llibertat. I la festa dels Miquels, que no es va poder dur el 29 de setembre per Sant Miquel, per la pluja, es va posposar diumenge passat, però tampoc es va poder celebrar per les restriccions per l'avís temporal i ja tenim nova data. La festa dels Miquels es durà a terme el diumenge 25 d'octubre al carrer Sant Miquel. I també destaquem que s'ha convocat el 21è concurs de dibuix i pintura Lluís Fisas i Moreno, concurs per infants i joves de 16 a 18 anys. Podeu presentar la vostra obra fins al 6 de novembre a la Federació Obrera. En aquesta edició, el tema és: què hi hauria darrere d'una porta que només tu pots obrir? Doncs si voleu consultar les bases, podeu entrar al web molinsdarrer.cat/concurs-lluís-fisas i recordeu que els dibuixos es poden entregar, dibuixos o pintures, a la Federació Obrera fins al 6 de novembre. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
5: Falses.
4: Anècdotes.
5: Avorrides.
4: Històries.
5: Pulloses.
4: Receptes.
5: Fastigoses.
4: Música.
5: Plasta.
4: Biografies.
5: Inventades.
4: Premis.
5: Ràcatos.
4: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
5: D'això es tracta, García, ho pilles?
4: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
5: Retiro tot el que he dit.
4: Mare de Déu, senyor.
6: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
8: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! A segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
6: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
9: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Mare meva, vaya odissea, espero no arribar tard. Aviam si, bueno, sembla que hi ha gent a l'entrada, però... Hòstia, hola, Dani.
1: Gerard, vine cap a dins ja, no?
0: Sí, bueno, punyetera Renfe. Oye, per cert, on és el Neo?
1: Ah, no, el Neo s'ha quedat a casa, avui.
0: Què ha passat perquè no vingui?
1: No sé, la veritat.
0: Perquè sé que no hi havia cartrons avui.
1: No, cartrons no, però... Ara que ho dius, he vist una notícia de que ha sortit una cosa nova.
0: Què ha passat? Digue'm que té alguna cosa a veure amb Silsong.
1: Han sortit unes skins del Hollow Knight en el Fortnite.
0: El Neo al Fortnite?
1: És molt probable que això sigui.
0: No tinc proves, tampoc tinc dubtes. Som-hi cap a dins.
2: A veure. Neo al Fortnite?
1: Sí, clar.
2: Sembla.
3: Des de quan?
1: Des de sempre. Fan número 1.
2: Sí. Però bueno, aviam, que... Hola?
3: Hola?
2: Gerard, estàs amb nosaltres?
3: Sí, no? Hola?
2: Ei. Hola?
3: Ei, com anem? Aquí comença Joc per Randa.
4: Ué, a tope!
5: Hola.
3: Què tal, Arnau?
6: Molt bé, molt bona tarda.
3: I Dani?
7: Aquí estem, bé.
3: Un dia més.
2: Un dia més.
3: I què tal, Rafel?
2: Sí, ens hem sortit d'aquí del magatzem i hem dit un dia més.
3: Un dia anem més,
2: a fer,
3: fitxar.
2: Anem a fer programa. No, està fatal avui el transport, eh? A l'ambici també, al servidor, no deixaven anar les bicis.
3: Jo he tingut una odissea per
2: ha
3: baixar
2: a Barcelona.
3: I per només venir aquí...
2: Ha sigut horrorós.
3: Bueno, estem a la ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM, i ens podeu trobar... Bueno, Javi, se m'havia oblidat.
2: És que està aquí quietet, no es mou.
8: No, Renfe, malament, no ha funcionat res.
2: Quina jaqueta portes avui? Què és això?
1: Que xula.
3: Que xula.
8: La jaqueta d'Arcadecat.
2: D'Arcadecat, desè aniversari. Sembla molt americana, no? Té un rotllo així de...
8: Sí, sembla una mica així, com es diu això?
3: És una bomber?
2: No, va,
8: no. No, és una bomber.
3: Una espai bomber. No una bomber aquella...
6: Sembla d'algun esport americà.
8: Sí, de béisbol, com deia Eli, justament, que tenim Eli també avui.
2: Ei, Eli, ens controla avui.
8: I, bueno, tu què tal, Gerard? A part de
3: aquesta odissea? Bueno, sí. No gaire. He estat ara... Porto dos dies que no m'aguanto.
2: Què t'està passant?
3: Que porto sense dormir des d'ahir.
2: Has videojugat massa?
3: No, per desgràcia.
6: Ves a dormir.
3: Sí, hauria d'anar-me'n a dormir. Però bueno, ens podeu trobar a xarxes socials com Joc per Randa, el par escrit amb una X, i estem a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a la web de radiomolinsderei.cat.
2: Jo aquí he de fer un disclaimer de que el programa de la setmana passada se'ns està pujant tard, però ja està pujat. Avui ja està
3: I amb
2: pujat.
3: Joves, no, aquesta vegada?
2: Sí, amb joves. Sí, no, al directe potser va haver allà un coseta, però està tot perfecte, però perfectíssim.
3: Sí.
2: Molt bé. Anem a seguir una miqueta més coses. Jo és que us he de explicar una cosa més. He anat al cine, he anat a veure Resident Evil.
1: Jo també vaig anar.
2: L'has vist,
1: sí.
2: Dani? Què tal, va? Del 1 al 10?
1: Jo diria que... potser un 9.
2: Un 9?
6: Ui.
2: T'ha agradat molt?
1: Sí.
2: Vas fer gavots?
1: Un parell, sí.
6: Ja en sustos?
2: Ja sustos.
3: Ui. Jo vull dir una cosa, i és que l'opinió del Dani s'agafa amb pinces quan parles de Resident Evil perquè li encanta.
2: Ojo, però la peli no segueix a cap videojoc, ni segueix les pel·lis de la Jovovich antigues, ni res d'això.
3: Les pel·lis bones.
1: Bueno.
2: Aquest cop li hem fet una visió molt xula, ja ho vam comentar en el programa, que és un missatger que té que arribar d'un punt a un punt B, però empatitzes molt amb ell, jo vaig empatitzar moltíssim, perquè sap perfectament el que passarà, però no ho vol fer.
1: Sí.
2: No. Veu una cosa fosca, dius...
1: No vull anar,
2: però no té més remei,
1: sí,
2: d'anar cap allà. I
6: no
2: és,
6: puc més.
2: Exacte, és un no puc més, però tot el que fa és bastant coherent. No passa allò de les pel·lis que dius, per què puja escales? No, és que en aquest cas les té que pujar.
6: Sí. Potser era hora, no?, que facin pel·lis així.
2: Sí, coherent, en plan de... Si vols fugir, no pugis a un aterrat perquè no tindrà sortida.
6: Exacte.
2: Que és només... que sempre passa a les pel·lícules.
6: Si veus un monstre, no hi vagis.
2: Doncs aquí ho fan molt bé, i tu vas pagar dos vots, jo vaig pagar tres. Tres, però de crit, eh?
1: Sí.
2: I de que no m'ho esperava. Estava superbé. És molt xula, rius molt, passes por, però està espectacular. Jo la vull tornar a veure una de cop, perquè està molt bé.
1: És el que vaig comentar, és bàsicament com si fessin el guió d'un nou lloc de Resident Evil, però en comptes de fer un videojoc, fessin una pel·lícula.
2: I la càmera?
1: També,
2: que fa primera persona, fa tercera persona, sí, sí, sí. Fa les mateixes planos com si tu realment estiguessis...
6: Va ficant la tecla de canviar de
2: cap. T'ho juro que ho fa. Sí, sí, sí, gairebé ho fa, gairebé ho fa. És com si estiguessis una partida. L'ordre de les armes també està ben fet. Comences amb la pistola petita, va trobant una altra arma, agafa una més potent, i va avançant, és com si avancessis en el joc.
1: Sí, està
2: superbé.
1: També té les típiques actes dels Resident Evil.
2: Sí.
6: O sigui, sembla que per fi la gent que filma aquestes pel·lícules és gent que ha jugat a videojocs.
2: Que tu li treus Resident Evil i te la tragues igual, està superbé. No cal que sigui Resident Evil, tampoc.
8: Justament volia preguntar això, s'ha quedat en algun moment sense cartutxos per disparar?
2: Sí.
3: I ha hagut de fer... ha hagut de jugar al Tetris per ordenar-se l'inventari?
2: Hi ha un guinyet sí. D'això. Hi ha un moment que hi ha una maleta i hi ha les coses dins ordenadetes. Hi ha moltes cosetes del joc allà que si t'has jugat fas un jeje. I com jeje, mola, saps allò? És bastant guapo. No sé si tenia algú més per explicar-vos. Un moment, no això.
3: Una cosa que diria, ara potser estic tirant un triple, però crec que surt de mà la pel·li de Street Fighter?
2: No. El surt la setmana que ve.
3: La setmana que ve.
2: I farem un cinema per randa perquè ho mereix.
6: Jo he vist el tràiler i he rigut bastant.
2: Buah, és el festival del cosplay, és allò.
1: Jo, després de veure aquesta de Resident Evil, m'he vist les altres dues pel·lícules que ha fet el...
2: El mateix director, Weapons i Barbarian. Sí.
1: No em sembla millor perquè Weapons m'ha semblat millor, però és la segona. O sigui, de les tres...
2: La segona millor.
1: Sí, seria Weapons, Resident Evil i la de Barbarian.
2: Jo la sé de veure encara. La sé de veure. Però bueno, tenim notícies, no?
3: Sí.
2: Vinga, va.

0: Xavi, què vas fer cada setmana?
1: Què vam fer, vols dir, no?
0: Bueno, jo faig una cosa, però tu visites. Què vas fer? On vas anar?
1: Sí, jo vaig anar a Wok perquè en principi hi havia aquest esdeveniment que es diu Rue Japan, que és una reunió d'usuaris de MSX.
0: Bueno, i més cosetes.
1: I més cosetes, també d'ordinadors més antics. Però aquest cop centrat més a Japan, específicament a l'època Showa?
0: Showa, sí, exactament.
1: No? Que és post-emperador de sí. Showa.
0: Li vam dedicar bona part del programa de la setmana passada. Ai, bo!
1: Perdó.
0: Se'ns ha matat algú a l'estudi.
2: Ojo, polígro.
0: Pues això no és un mòbil, és un maó. Ha sonat contundent.
1: Bam.
0: Vale, jugues a jocs amb el mòbil? Ara no. Ja no, se t'ha mort. Sí, exacte, ordenadors dels anys 80, de l'època Showa, i sobretot el tema de l'esdeveniment era molt centrat en les ponències i les xerrades que feien. Vas poder veure alguna, Javi?
1: No vaig arribar a temps.
0: I la zona d'exposició del museu la vas poder gaudir?
1: Això sí, vaig provar una mica tots els videojocs que havien de l'exposició, el Gradius, bueno, els clàssics, no? Gradius, el Gradius 2, Castlevania, i també el que fas tu, com es diu aquest que
0: s'has fet? No fallis, pobre, aquí.
1: Bueno, ja ho digues tu.
0: Bueno, estic fent un joc nou, però ja ho parlarem més endavant, en el seu moment. Jo volia preguntar-te si el... Bueno, va haver un problema, s'ha de dir tot. S'ha de dir tot, va haver un problemet, una coseta tècnica, que va haver un mini-tornado sí. A Catalunya.
2: Jo vaig voler anar, però dic... No surto de casa,
3: vull millor. Jo em vaig mullar, dissabte i diumenge em vaig mullar. No
0: sí.
3: És altra cosa.
0: A veure, no és un tema de videojocs, però és interessant. De
4: la hecatombe. No?
0: Sí, una mica sí. La hecatombe. A les 5 de la tarda ens van dir, xavals,
1: cap a casa.
0: S'ha de recollir això, marxem. Sí, sí, perquè a les 8 havíem d'estar sota refugi,
1: sí.
0: Diguem-ne, i sí, ens van evacuar.
1: Vam tenir, de fet, una alerta, una de les tantes en aquesta última setmana.
3: Vols dir alarma, perquè a mi m'han despertat.
1: També.
0: No, però a quina hora dorms, tu? Quina hora et surten les alarmes?
3: No, em va sonar el dilluns, em va sonar l'alarma a les 8 del matí,
2: sí.
3: I em vaig despertar també. Amb ella.
2: Jo, ma mare m'ho va dir que va sonar l'alarma i jo no l'he escoltat.
0: Però del teu mòbil?
2: Sí.
4: Per cert, informació de servei, quan sona aquesta alarma, si piqueu el botó de baixar el volum,
0: sí.
4: S'apaga el so i
0: pots seguir llegint.
4: Que
0: és un avantatge.
4: Perquè hi ha molta gent que no ho sap.
0: No, jo estava dic, no puc llegir.
2: Jo no ho sabia.
0: Era com, no sabia que podia seguir. I he de dir una cosa, ja que parlem de les alertes, és alert. Quan hi ha una alerta de ja s'ha acabat l'alerta, posa un altre so.
4: Potser no cal.
0: Sí. Posa un altre so perquè m'assalta el cor.
4: Diu, ai, és pitjor.
0: Yeah. No sé què és pitjor, les alert o el Resident Evil. O sigui, del parma vot.
3: De fet, ara que has mencionat les alert, ha sortit un simulador.
0: De què?
3: D'enxufar les alerts. Com, tens un mapa de Catalunya, veus quan hi ha un tifó.
0: És un joc, això?
3: Sí, ho he vist avui. M'ha fet moltíssima gràcia. Ho he vist a camí a la ràdio,
0: Venint cap a la ràdio?
3: Venint cap a la ràdio, ho he vist.
0: Ja has fet secció, molt bé.
4: El que fa la IA,
3: Però era boníssim, perquè

0: No, és l'he de buscar. De buscar és l'Air Simulator, em sembla, però meravellós. No, lo següent. Però quan han trigat a fer això? Res, no? Vull dir, ha sigut com un, una inspiració directa.
1: Podria dir-se.
0: Estic molt emprenyat, vaig a fer un joc de Xalert.
1: Sí.
2: Claudi.
0: Bueno, Claudi. Hòstia, mira, dedicarem un dia un programa a coses que es fan amb Claudi. Bueno, de fet, avui farem una part.
1: Parlarem un rato.
0: Avui farem una part. Farem una part. Més notícies.
1: Sí.
0: Google presenta Parlant d'IA.
2: Oi,
1: sí.
0: No sé si heu pogut llegir la notícia. Ha presentat una cosa que es diu Playground, que permet crear videojocs en minuts sense saber programar.
3: Em sona molt ara que ho dius.
2: Antes, el meu nebot em demanava que li fes jocs, ara directament agafa la IA i els fa ell. No només li he hagut d'ensenyar a com borrar el fons dels dibuixos.
0: Però tampoc ho pot fer amb... ell, això. També.
1: Però amb o sense IA, clar.
2: Oh, de moment ho fa a mà, és l'únic que fa a mà.
1: Ah, bueno.
2: Si no fos per això...
0: Joder.
1: En el moment en el que descobreixi que li pot demanar al xat, treu-li el fons?
3: Sí, sí.
0: A veure, cal dir que aquest Playground de moment no està disponible a Europa, s'ha llançat el 7 d'octubre als Estats Units, i bueno, el de sempre, les coses aquestes sempre per la Unió Europea passen per més regulacions, però bueno, jugar a les creacions d'altres usuaris és totalment gratuït, i mentre s'utilitza un sistema de crèdits que es renoven setmanalment, com una mena de tokens.
2: És rotllo Scratch. Vull dir, a sí. Nivell d'usuaris, que pots veure el joc dels altres...
0: Sí, i a més permet fer tant coses en 2D com en 3D i utilitza el que tenen ells del Nano Banana, el Gemini i el Lydia.
2: Nano Banana?
0: Nano Banana sí. És el de
1: el generador d'imatges.
2: No el coneixia, aquest.
1: Jo tampoc. Presentacions de PowerPoint a Google Drive.
0: Buah, les presentacions té un altre...
1: A mi, com a estudiant d'empresa, em va molt bé perquè m'estalvia el fet de... haver d'estar 3 hores fent un PowerPoint, el faig en 20 minuts.
0: Sí, sí, de fet, això del Playground és bàsicament una interfície de conversa amb la intel·ligència artificial i podem explicar quin tipus de videojoc volem desenvolupar i és possible començar fins i tot des de zero o des de diferents plantilles que tenim gèneres ja creats de plataformes, carreres, preguntes i respostes, de Tower Defense, etc.
2: O sigui, no cal ni escriure, tu obres el micro i ja li expliques.
0: Si vols, sí.
1: De fet, això és molt similar a una aplicació que Google tenia disponible, que la mataran ara al març de 2027, perquè Google no sap mantenir un producte viu més d'un any.
0: Depèn del que sí, depèn del que li convé. Sí.
1: No, clar, però es deia Firebase sí. Studio.
0: Stadia. Exacte.
1: Ho has escoltat?
0: Sí, sí.
1: Jo fluixer, era un fantasma o... Yeah.
0: El fantasma de...
1: Clar. Doncs bàsicament Firebase Studio funcionava així, era com un ChatGPT que tu li escrivies vull fer una aplicació de mòbil que faci no sé què. I et generava el mock-up de l'aplicació perquè tinguessis com per on començar. I bàsicament era fer una web app.
0: Han anunciat Google també que volen arribar a una col·laboració amb Unity, ojo, per integrar aproximadament Unity Spark, que és una eina que permetrà desenvolupar jocs més avançats, gràfics 3D, més qualitat, mecàniques més complexes i, bueno, pues, tirar-ho tot cap allà. Jo no sé si... No sé cap on anirem a parar. És molt heavy, això, eh?
2: Sí, sí, vull dir, a nivell social no sé quina valoració em farà d'això la gent, al final.
0: Bueno, a vegades diuen que l'experiència és el viatge, no el producte final. I potser és aquesta... Oh, he fet una cosa. Vale, que guai. No jugo, però ja l'he fet.
2: Sí, sí.
0: Exacte. I he tingut el... No sé, he tancat 4 Amazones i ja està. I tiro endavant.
2: Jo al meu nebot, de moment, com a mínim li vaig dient, sobretot pensa que això no ho has fet tu.
0: Li dius així?
2: Sí, sí. Tu li has dit que t'ho faci ella, la IA, però tu no ho has fet. Tu li has demanat.
0: Exacte. I més coses. Hi ha una altra notícia que volíem comentar, però jo personalment no tinc gaire coneixement del tema. Xbox ha presentat una cosa que es diu XP, vale? Que es tracta de... la Kellen Walters ha fet una nova divisió d'Xbox que se suposa que es dedicaran a fer pel·lícules i productes o associacions amb altres socis i experiències en viu. I ho formalitzen amb 4... com es diu això? Investment en anglès?
1: Investments?
0: Sí.
1: Inversions.
0: Inversions. Inversions per expandir franquícies a través de Xbox Pictures, Products, Placement and Partnerships. Lo de Xbox Pictures, a veure... sí que és veritat que...
3: Què Pictures?
0: Què Pictures?
3: El tret d'Xbox.
0: D'Xbox. Hi ha una sèrie de Halo.
1: Mentida.
3: Jo no,
0: no, no és mentida.
2: Ui?
0: La sèrie Halo existeix.
3: Jo no l'he vist.
1: Aquell somni...
0: Jo he vist el primer episodi.
1: Aquell somni de...

0: Nip, potser estava molt guapo, però...
1: Jo el primer episodi el vaig veure.
0: Jo vaig veure la sèrie sencera.
1: Veus?
0: Jo la vaig veure sencera. Però no es parla d'ella.
2: Que tot semblant a la del joc és una casualitat.
0: Sí.
2: Què passa?
0: Vull dir...
2: és el que abans deia, gent que no ha jugat mai un joc fent una pel·lícula del joc.
0: No, és només que em fa molta gràcia que...
1: És que es treu el casco en el primer episodi.
0: No, no, i es passa tota la temporada sense casco.
1: No es pot aguantar.
0: Es passa tota la sèrie sense el punyetero casco, el jefe maestro. Em fa molta gràcia.
1: No, no, gràcia no, està malament.
0: Ja, per això.
2: Exacte.
1: Està mal fet.
2: Podria parlar tantes hores de coses així.
0: Ja.
2: Però no ho farem.
1: Sí, de Fundació, per exemple.
2: Per exemple.
1: Per exemple, podem estar durant molta estona. Mira, aquí diu que la Fundació... La formació d'aquest... No, la fundació no. Ja m'està brillant. La divisió d'XP diu la Xbox Pictures doncs, portarà els nostres mons, els mons d'Xbox... Quins mons té Xbox? I personatges a audiències de, bueno, de televisió, pel·lícules i altres que siguin doncs, de format lineal, diguem així. A veure si fan alguna
0: bona. Que facin una pel·li de Sea of Thieves.
1: És exclusiu d'Xbox?
0: Sí.
3: Tècnicament és d'Xbox, sí.
2: A mi la idea m'agrada.
0: I que facin una...
1: Però aquesta no és la de Jack Sparrow, ja està feta.
0: No. Van fer una col·laboració al Sea of Thieves amb sí. Pirates del Caribe.
4: Ho tenen, sí.
0: Però una pel·li de Sea of Thieves jo crec que podria funcionar. Molt més una sèrie d'onta.
1: Sí, podria funcionar. Altra cosa, a veure, Xbox Products diu crear productes que siguin per l'autèntic fandom perquè els fans puguin celebrar i expressar les franquícies que ells estimen.
2: Merde. Peluixos. Si diuen autèntic fandom, té pinta que serà bastant dolent.
0: O sigui,
1: que faran
0: els mobles d'IKEA d'Xbox.
1: Què és el moble d'IKEA d'Xbox?
0: No ho heu vist?
1: A l'IKEA hi ha un moble d'Xbox.
0: Que si tu vas a IKEA pots comprar-te mobles que són marca Xbox.
1: Ai, Dios.
3: Sí, em sona a mi que és un...
0: Que és com un tauret que té forma de joystick.
2: Autèntics gamers.
0: I encara millor, van fer la col·laboració inversa a Skyrim. Tu pots posar-te mobles d'IKEA. Tu pots posar el...
1: Skyrim és medieval fantàstic.
0: Sí.
1: Què pinta IKEA aquí?
2: Doncs que IKEA és fantàstic.
0: Perquè et pots muntar el teu nom de criatura de Cthulhu, perquè no sé pronunciar cap nom de moble IKEA, a la teva caseta, l'Skyrim.
1: I té forma de...
0: Sí, coi, sí, és l'estanteria que et trobes a l'IKEA. Típica...
1: No m'ho puc creure.
4: Skyrim, com es digui.
1: No m'ho puc creure. Una de Tolf allà, una vitrina.
0: Exacte.
1: No m'ho puc creure.
0: Pagant tal qual.
1: Una Robin.
0: Una Hufflepuff.
1: No, tu no t'inventes, no?
0: Sí,
1: no,
2: exacte. No és a Harry Potter.
1: Sí, exacte. Una Ravenclaw.
0: Però sí, sí. Pots posar-te mobles d'IKEA i Skyrim, ara.
1: Vale, una taula leviosa i aquestes coses.
0: Exacte.
1: Vaja. Doncs no ho sabia. Després, què diu aquí? Xbox Places, portar les comunitats entre elles a esdeveniments, experiències immersives, atraccions i altres destinacions. Una agència de viatges? Xbox, agència de viatges?
3: Ni idea.
2: Han vist que en videojocs no guanyen prou i han decidit fer altres coses aprofitant la publicitat, diguem, del producte. I, que em sembla bé,
1: Sí, i partnerships, treballar junt amb creadors d'altres marques i comunitats per desenvolupar noves experiències, sponsorships i partnerships. Pues,
0: pues ja sabeu, contacteu amb Joc per Randa.
1: Per què?
0: Per
1: patrocini. Claro. Estava pensant jo que què?
0: Xbox per Joc per Randa, jo ho veig. Els dos tenim una X.
1: Sí, és veritat.
0: Clar. Veus?
1: L'X està, a més, està al mig, la Vox, al principi. I, sí, sí, pues, ho podíem pensar això. Doncs, bueno, els deixem molta sort. Què els hi podem desitjar, no? Que els hi vagi bé. M'agradaria que el Dan, el Dani, ens digués una miqueta més per què serveix tot això. Però a mi em sembla una... No sé, sempre hi ha una notícia d'Xbox com cada setmana.
3: Sí, passa, sí que passa.
1: Que explica coses. Pues no hi ha més notícies avui. No sé si hi ha alguna coseta més o alguna cosa que ens hem deixat, però em sembla que no.
2: I el hackeig de la Play
1: 5.
2: Cert,
1: però una veueta m'ha dit que ens ho guardem per una secció de programa llarga.
3: Ah, vale,
1: perquè
3: vale.
1: Dona molt
0: molta teca.

0: Déu-n'hi-do, ha sigut posar música de Cyberpunk i m'he glaçat aquí.
1: Sí,
0: deu ser...
1: Si no ha passat un esperit o alguna cosa, allò que passa al sisè sentit.
2: Esperit d'estàdia.
1: Cyberpunk.
0: Bueno, bàsicament, no sé si heu vist, ara que estàvem parlant de Skyrim, que hi ha gent que està jugant a Minecraft dins de Skyrim.
1: Jo això no ho entenc.
2: Sí. Jo tampoc.
3: La gent s'avorreix tant.
0: Sí, no, no, però és que no és només Minecraft a Skyrim, o Skyrim a Minecraft, que també ho pot ser al revés.
3: Sí, esclar.
1: Com? Espera.
0: Exacte. Processeu un moment.
1: Espera, torno a dir. De Skyrim a Minecraft?
0: O
1: dins Minecraft? De Minecraft jugar a Skyrim?
0: Sí. O pots posar-te l'Elden Ring al GTA, vull dir, a mi casa. O pots fer que els soldats del Call of Duty es posin a fer un kickflip com si estiguessin a l'Skate 3 i es posen a donar voltes amb l'Skate per Rust.
1: Però estic jugant al Call of Duty?
0: Estàs jugant al Call of Duty i a l'Skate alhora.
1: Però en quin joc he iniciat?
2: Roblox.
4: O també Mario 64 en Elden Ring i saltes sobre els enemics per fer-li...
1: Però tinc el personatge del Mario.
0: Sí. Ets el Mario enfrentant-se que... contra Radan.
4: Radan, crec que era. Sí.
3: Mentre Nintendo no ho sàpiga.
1: On jugueu això?
2: Això que estàs dient ho he vist. I vaig flipar pel que veia en Mario que estava agafant un bitxo de Skyrim.
0: Sí, que agafa el Destiny i li fa el solo a un Game Bowser.
2: Sí, sí. Què està passant?
3: No he vist un jugador dins el World of Warcraft amb un skate fent flips.
0: I si no, un altre cas curiós és gent que s'ha posat el detall de les armes del Tarkov al Fallout New Vegas.
1: Però la gent està sent molt intel·ligent o què està passant aquí? Què ha passat?
0: Que de cop i volta ens hem tornat tots molt bons programadors.
4: Sí, clar.
1: Ah.
0: I ara et dediques a de compilar codi i fer enginyeria inversa en qüestió de minuts, en comptes de setmanes, mesos, o el que... triguessis en aprendre com...
1: No vols dir que tot això ho està fent una IA?
0: No.
1: Ho està fent la gent.
0: Clar. Ho està fent un agent. Exacte, un agent.
1: Un agent.
0: Exacte.
1: Una agent.
0: Un agent que potser us sona en Claudi o la Chati, no?
1: Sí. Chat GPT. Li dic Claudio.
0: O Claudio, sí.
4: O la Gemma.
0: La Gemma?
4: La Gemma.
1: Hòstia, la Gemma.
0: O Mika Hitler.
1: Aquesta no me la sé.
0: Groc.
2: Hola. Van pensat, sí.
0: Es va autoproclamar ell.
4: Sí, ho va dir.
0: Ho va dir ell. És veritat, o sigui, jo no estic dient res que no hagi sigut real.
3: Jo estic esperant la Laia encara.
0: També?
1: Espera, sentat.
3: Ja el faria jo.
0: Sí. Doncs
3: m'instal·lo un lama. Ja.
0: Bàsicament, la gent ha descobert que si tu poses el codi d'un motor i el codi de l'altre i li demanes al Claude o al Chat que els analitzi i els junti, que es donin petonets, pues pots fer que els dos jocs funcionin alhora.
3: Per tant, això que veiem és com el fill d'aquests dos.
0: Sí.
1: Oh! Està reproduint-se la IA a base de jocs?
3: Mare de Déu, senyor.
4: Bàsicament està agafant dos jocs i els està reproduint a la vegada
0: i agafa
4: unes coses d'uns...
1: Reproduint a la vegada o les ha compilat junts?
4: Crec que són els dos jocs per separat.
0: Tu arrenques els dos jocs per separat.
4: Sí.
0: Tu arrenques els dos jocs per separat i després, amb un programa que bàsicament és Claude, ChatGPT o una IA, es dedica a llegir les accions, funcions i el codi d'un joc i de l'altre, i si diguem que, per exemple, agafem Skyrim, no? Estic jugant a Skyrim, doncs em poso les coses del Minecraft com el jugador estic jugant com el jugador del Minecraft al món de Skyrim. I llavors és com que em fa me'ls ajunta.
3: Potser agafa només el model,
0: no,
3: de la videoram.
0: No, perquè jo puc posar blocs de TNT,
4: sí,
0: i puc tapar NPCs, mm-hmm, i que no es puguin moure d'allà.
1: De l'Skyrim.
0: De Skyrim, sí. I però que interactuïn amb el bloc de TNT del Minecraft, que si jo vull de cop i volta em poso a construir i me'n vaig fins als límits del mapa perquè estic posant blocs al terra.
1: Però això és molt loco.
0: No, és una barbaritat.
1: Quina potència d'ordenador tens que tenir per jugar això? O és igual?
0: No gaire.
1: Com el que tens.
4: Home, has de tenir, primer, la potència per...
1: Executar els dos jocs alhora.
4: Els dos jocs alhora, sí.
1: I el que es veu s'ha de veure en una tercera pantalla? O...
0: No, es reprodueix en una sola... Es reprodueix en un dels dos programes. Realment el que està fent, pel que jo he entès, és injectar... Exacte. Està injectant a la gràfica...
1: Hola!
0: Els frames està enxufant-li les coses, està modificant, sí, el programa mentre el programa està funcionant.
1: Segueixo dient que un ordenador senzillet no t'ho fa.
4: No,
0: òbviament.
1: Fa falta un PC gamer Master Race o algú pepi.
3: La gent no té feina, eh?
1: La gent té PCs xungos.
3: Sí, sí, però el temps per fer això... I...
0: Què temps? Que li demanes que ho faci en un moment.
1: Sí, però la idea, o sigui, el fet de tenir la idea ja em sembla molt, molt boig.
4: Sí, sí.
1: De tenir, de voler-ho barrejar.
4: Jo he vist un que no sé en quin món era, però estava jugant a l'Spiderman, amb el personatge de Spiderman, però el que Spiderman no es posava rere cap objecte, sempre estava
1: a davant
4: del tot, sí.
1: I això què guanya? O que, quin avantatge té? O quin joc era?
4: No, és, crec que està davant del tot perquè en aquesta versió que va fer aquesta persona no podia renderitzar.
1: Ah, perquè la barreja per no es feia bé.
4: Clar.
1: Ah, vale.
3: Jo crec que tot això ha sigut gràcies a les pluges que hi ha hagut últimament.
1: Però no s'ha fet a Catalunya,
4: molta,
1: tot això.
4: Molta aigua, no?
3: Clar, això gasta molta aigua.
1: Molta aigua.
3: I clar, s'ha d'aprofitar tota aquesta aigua que sobra de mateix.
1: I sí, no, han posat un generador aquí al polígon del Pla, que està tot embarrat, clar. I han posat allà un generador per fer coses d'ahir. No t'imagines? No. Allà al càrting? T'imagines allà posat això?
3: Home, el Pla, de fet, volen posar un centre de dades.
1: Home, hi ha lloc.
3: Sí, aviam com acaba això.
1: Hi ha lloc, hi ha molta indústria. Bueno, no és el tema del que estàvem parlant.
0: Bàsicament,
1: et dones més pistes d'aquest debat?
0: Perquè... el que jo he acabat entenent, mentre vaig estar buscant ahir, és que hi ha gent que enxufa els dos... És això, mentre està amb el joc funcionant, té la IA mirant el codi i fent enginyeria inversa per fer que... O sigui, per entendre què fa cada motor, què fa cada joc, com funciona cada joc lògicament.
1: Però com té el codi? D'on l'ha tret? Perquè suposo que és secret, o no?
4: Bueno, és que
0: enginyeria inversa.
4: Últimament s'estan desencriptant i fent enginyeria inversa.
0: Tu li, tu li dius al xat, sisplau, obre'm el sistema operatiu de la Play 5.
1: Ui, aquest és l'altre tema.
0: I clar,
4: ja comentarem a un altre programa.
1: Té tela.
0: Bàsicament. Llavors, quan més o menys veus que... bueno, entens que el programa, que la gent entén els dos codis, li pots fer un prompt dient-li, doncs, junta amb les físiques de l'skate, o sigui, del joc A, en les col·lisions del joc B.
1: I et fa una cosa nova.
0: I et fa que el teu personatge de l'skate estigui al Minecraft. I llavors et poses a fer kickflips o...
1: En els blocs del Minecraft.
0: Desto, entre blocs de Minecraft.
1: Meravellós.
0: És preciós.
1: És com tenir un joc nou cada dia.
0: Sí, és com el... És un mem que va sortir farà cosa de 10 anys o així, que era un boss del Dark Souls barallant-se contra el monigote del Doom al castell del Mario 64 i la interfície eren hi havia interfícies de 7 jocs diferents,
4: sí.
0: I ara el mem és aquest vídeo dient això ara és real.
1: O un... No sé si està molt present. No hi ha... a fer això, perquè són 7 jocs el que has d'ajuntar aquí.
0: Sí.
1: O 6.
4: Serà més complicat, imagino, però ho faran igual.
0: Però fer-se es podria.
1: Sí, però amb un diversos PCs junts.
4: Sí, t'ho poso.
3: Aquí hi ha moltíssima gent aguantant cubates a Clàudio.
1: Molt, molt. Soc capaç de... Espera. No,
3: sí.
1: Vaig cap allà.
0: Però, Dani, tu també has vist alguna cosa diferent,
4: sí,
0: no?
4: Sí, hi ha un exemple que es podria confondre amb aquest, però que no és res semblant. És d'un usuari de Twitter que es diu Wormy o arroba JetSetWorm, que està fent a Deadlock, el futur del gaming xiclin.
1: I és això?
4: Deadlock és un joc nou de Valve.
1: Vale.
4: I que està fent un mod per portallar tot el que és Minecraft dintre de Deadlock.
1: Perquè pot, o sigui,
4: sí,
1: la raó és perquè pot.
4: Sí. I això va començar el 14 de maig, que va ensenyar que ja podia col·locar blocs dintre del lloc, del Deadlock.
1: Però, perquè patates. O sigui, no...
4: I aquest mateix tuit on ho va ensenyar va comentar que està utilitzant Deadworks, que és una mena de framework que mostra el DLL del servidor de Deadlock, i que amb això i C++, C#, fa funcionar un petit servidor a casa seva on funciona aquesta modificació que està fent del joc.
3: Ens està quedant un programa molt tècnic, eh?
1: Sí, però jo crec que s'entén. Crec que s'entén el que... O sigui, bàsicament és una barreja de jocs, però amb una... Bueno, no sé.
4: Als mesos, cap a l'agost, va ensenyar que ja havia afegit tot el que és la Redstone, els seus funcionaments, a les Ender Pearls, la UI del Minecraft, a la...
1: Això és a l'agost, estem a l'octubre allà.
4: Sí.
1: O sigui, deu estar...
4: El que és els liquids, i també hi havia ja els zombies, els slimes i el que són els comportaments d'aquests enemics. I fa una... dos dies, o sigui, abans d'ahir, va ensenyar com generava terreny nou dintre de Deadlock, amb generació procedural.
5: Déu-n'hi-do.
4: La diferència és que aquesta persona sí que ho està fent ell, pico i pala.
1: No, està fent... Ah, ho està fent ell?
4: Sí, sí, ho està fent.
0: No està utilitzant ChatGPT.
4: Per això va començar a maig. Està tant, perquè sí que ho està fent ell a mà.
1: Vale, o sigui, va ser un aguanta'm el quatre seriós, però sí. Perquè ho vaig fer-ho jo.
4: Però això ho dic, que no s'ha de confondre el que m'està sortint ara, sí. Perquè ell va començar abans i ho està fent de veritat.
1: Torna'm a dir el nom de l'usuari, aquest senyor.
0: Wormy, crec que era.
4: Wormy o a Twitter, JetSetWorm.
1: JetSetWorm, i està fent allò del Deadlock.
4: Sí.
1: Vale, és un joc de... Hem dit que era un joc de Valve.
4: De Valve, una sí. Bueno, està en beta, crec, o alfa, o no sé com es diu.
1: Però en comptes de seguir fent el joc de Valve...
4: Sí, el per al seu compte...
1: Ha decidit enxufar el Minecraft a dintre del...
4: Sí, perquè pot i perquè vol.
1: Perquè pot i perquè vol. Com estan les xarxes amb tot això? Perquè jo estic una mica marejat, però...
0: Bueno,
1: sí, digues.
3: No, volia comentar que parlant de tot això, a les xarxes no fa gaire vaig veure que hi ha com una moda d'agafar jocs antics d'arcade de la Sega, com aquells de disparos, de zombis...
1: No, o el House of the Dead.
3: Exacte, gràcies. El House of the Dead, o, per exemple, el Sega Rally, i portar-los a la Quest 3, a la red virtual.
1: I em va fer... sense esforç. Bueno, no sé.
3: Clar, aquí ara no sé si fa servir una IA o si ho fa a mà, però el tema és que sembla que hi ha prou eines com per facilitar tant, diguem, fer aquest tipus de coses... Que...
1: No estem parlant d'un emulador, eh?
3: Jo crec que no.
1: O sigui, és una mena de...
3: Un port
1: recompilat per la màquina en qüestió, en aquest cas, per les ulleres virtuals de la...
3: Exacte, per jugar al Sega Rally a la VR, i m'ha semblat fantàstic.
1: Sí. Sega, què diu d'això?
3: Suposo que està contenta que la gent se'n recordi dels seus productes.
0: Bueno,
1: jo no sé.
3: D'alguna manera o altres publicitats.
0: És Sega, és veritat. Tu, si agafes un producte Sega i dius, mira, he fet això, et diuen... Quants diners vols que et contracto?
1: Això va passar amb Sonic, és veritat. Exacte. Sonic Mania, va passar, però en canvi això va passar amb Nintendo, no.
0: No. Nintendo també hi ha un...
4: Mira, i Level 5, també.
3: Mira, per exemple, l'últim que he vist d'aquests de Sega és algú que està reproduint, tant per VR, l'Street of Rage.
1: No té sentit.
3: Però que, al fons, el carrer on passa és el fons real d'un carrer de Japó.
4: Ok.
1: Però tu estàs en primera persona fotent hòsties al carrer?
3: No, tu ets
4: un espectador,
3: ho veus en tercera.
1: O sigui, portes el nino igualment a dreta esquerra.
3: Sí, tu jugues normal.
1: Però al fons l'han canviat per un carrer de Japó.
3: Sí. I el nino és el nino normal, però que té, però diguem, en profunditat.
1: En profunditat.
3: És curiós.
1: Sí, no...
3: El cas és que últimament està com de moda aquestes coses.
1: Molt, bueno, és que he dedicat un programa, és que hi ha un programa, hi ha un altre tema també d'aquest dels ports que s'executen, bueno, el Legend of Zelda no té un port també a PC.
4: El Zelda, el Mario, per això el Mario 64 s'ha pogut fer això també.
1: Però que és exactament, o sigui, ja no és un emulador, és directament codi i s'executa sobre la CPU de l'ordenador en qüestió. Això, bueno, tirarem...
4: Per un altre dia, també.
1: Sí, no, dona per moltíssim.
0: És per un programa sencer. És per les dues seccions, jo crec.
1: I no sé si ens farà... No arribarà a la quarta temporada, perquè ens menjarà la filla, que lo flipes. I què ha passat a xarxes? Perquè...
0: Molta gent ha estat discutint sobre el tema.
4: Sí.
0: I al final és una miqueta... al final és una miqueta dir això... és una bombolla i tindrem... Això serà un mem que vindrà tal i com ha vingut, marxarà.
1: Perquè, clar, o sigui, el que et construeixen al barrejar els dos mons, els dos jocs, no t'ho empaqueten perquè tu puguis baixar-t'ho i jugar-ho tu.
4: No ho sé.
0: No, que jo sàpiga.
4: Però, per exemple...
0: Tu pots descarregar-te un programa que, bàsicament...
1: Fa això.
0: Fa el pont.
1: Però tu has de tenir els dos jocs.
0: Has de tenir els dos jocs.
1: I una màquina potent per poder-ho fer, això.
4: Sí, per exemple, el Rubio s'ha fet stream jugant al GTA en Minecraft. Bueno, al revés.
3: Això anava a dir que això ho fan no perquè la gent ho jugui, sinó per tenir algú que streamejar,
0: per
3: que doni likes.
0: Sí, clar, és això.
1: Perquè no genera un joc nou que tu puguis després emportar-te i jugar.
3: Clar.
0: És per fer...
1: Mira què hago, mamà.
0: El clip de TikTok. El clip de TikTok viral.
1: Sí. Sí, és allò de mira mama sense mans, mira mama sense peus, no?
0: I mira mama sense codi.
1: Ja, mira mama sense codi. Mira sense dents. Allò que l'acudit és aquest.
0: Sense mando.
1: Al final és això, no? Mira mama sense codi. Així com que no pot parlar, doncs. Però sí, una miqueta això. Això té un nom, fer aquestes coses amb la IA?
3: Bueno.
0: El contingut generat per IA està, se l'ha acunyat.
1: Acunyat.
0: Terme que m'encanta.
4: M'encanta també.
0: AI slop.
4: Sí.
1: I això de slop?
4: Brossa.
0: Brossa. Sí.
3: Escombraries.
1: Ah, com caca.
0: Caca. Sí.
4: Caca.
0: Sí.
4: Ah. Dir, cosa de poc esforç, també.
0: Al final, des de que va arribar
4: el
0: Sora i el primer generador d'imatges d'OpenAI...
1: Will Smith menjant espaguetis.
0: Sí, des d'aquell punt va ser en el moment en el que les xarxes socials van morir com a tal per mi, realment, perquè des d'aquell dia fins ara, quants comptes veieu que realment són IA? O sigui, gent amb que fa
1: costa
0: 50 vídeos...
1: Costa molt fer la tria.
0: En un dia.
3: Exacte.
1: La tria costa molt de fer-la, de la IA. M'agrada el terme de slop com a tal, està guai.
4: Sí, a mi m'agrada utilitzar-lo molt. Per exemple, els jocs de streamers d'aquests multijugadors, jo els dic friendslop, perquè són jocs per jugar amb amics.
2: Però no és correcte, perquè tècnicament és gent que ha fet videojocs suposadament sense tipus de IA,
4: però
2: estan mimats, diguem.
4: Sí, però a mi el terme friendslop ho descriveix molt bé, perquè és un joc que jo faig una estona.
0: Ràpid.
4: No, bueno, sense esforç, no, perquè...
0: Sense esforç en el sentit que no és un triple A.
4: De part del jugador, també.
3: Està dissenyat expressament per ser streamejat amb amics
0: que
3: la gent digui...
0: Pot tirar la patata enxufada a la gràfica i pot jugar igual que si tinguessis un ordinador que, vamos, té tot el que puguis tenir a dia d'avui per dir...
4: També m'acabo de recordar ara. Hi ha gent que els Metroidvania es diu Backtech Slop.
0: Com? Perquè el terme el fet de que la paraula slop la generació Z i l'alfa l'haguem agafat i l'estiguem enxufant a tot, sí. també ha fet molt de mal.
4: O jumping slop per als Mario.
3: En català correcte, tonteries.
4: Sí.
0: Sí, bàsicament.
1: Sí, vist d'aquesta manera, sí, són tonteries. Però, clar, vull dir, jo entenc que ningú firma aquestes modificacions. No hi ha un autor com a tal, o...
4: No, clar, no,
1: si
4: pot
1: no, hi ha,
4: haver...
1: no hi ha un producte, clar, realment, final.
3: És que hauria una demanda.
1: Com una casa.
3: Per això.
0: Però, clar, però la demanda qui li cau? Perquè al final és la IA qui t'està fent això.
3: Bueno, però al darrere hi ha un humà escrivint vull que agafis aquestes marques comercials que no em pertanyen.
1: Algú ha apretat el botó, saps? Vull dir, ha apretat el botó. Qui ha apretat
4: sí,
1: el botó?
4: Sí, però també és...
0: Però, sí. Llavors, aquí ja entrem en el debat, el que estaves dient tu abans, no?
3: Aquí qui ha pres la decisió?
0: Arnau, tu li has dit al teu nebot que el que fa la IA no ho està fent ell, ho està fent la IA.
3: Però qui ha pres la decisió de dir que vol un Mario en el joc quan no té els permisos és ell.
4: Però el que ha deixat fer això és...
0: És OpenAI.
4: Clar, és OpenAI.
0: Qui sigui. Ja.
3: Bé, jo clar, puc agafar uns carioques, dibuixar el Mario i la culpa no és de carioca.
0: No. Vindré sí, però, Nintendo i t'apuntaria una escopeta dels canons a la cara.
3: A mi.
4: En aquest cas sí que ho has fet tu.
3: Clar. No, però... O sigui, la IA aquí és l'eina.
4: Sí.
3: I els llapisos de colors també són l'eina. Qui ha pres la decisió d'agafar una marca comercial i passar-la pel folre
2: és una
3: persona.
4: Hi ha moltes capes de culpa aquí, no?
1: Sí, moltes capes de culpa. Home, jo no estic d'acord.
2: No jo
1: estic d'acord amb l'Arnau. No hi ha capes de culpa. És el que ha pres el botó. Qui ha apretat el botó?
4: Sí, però...
3: Qui ha pres la decisió?
1: Sí.
4: Però l'IA no hauria de deixar... Sí,
1: que la IA n'hauria de deixar, però tu què vols, un papa? Que et digui el que tens que fer, el que no.
3: La IA és una màquina.
0: A mi la IA, jo he intentat passar-me a digital llibres de Dracs i Masmorres que tinc en físic, que els he escanejat i són meus, que me'ls he pagat, i em diu, no puc fer-ho. I jo, com que no? És que trenca el copyright de Wizards. Clar, i jo,
4: això,
0: perdona.
4: Això no, però l'altre sí.
0: Però m'estàs dient que agafes una línia... Agafes
1: però fixeu-vos la volta que estan fent. O sigui, no estan... en aquest cas, la IA o el programa en qüestió no està veient realment la marca Nintendo, no està veient la marca de Mario, està veient un codi o una execució d'una cosa que no sap el que és. O sigui, estàs fent una mena de porta del darrere. L'altra també és una altra llista de números i de coses que tampoc sap el que és i ho barreja. Que misteriosament els píxels es formen un Mario, hòstia, no ho ha vist, perquè no té el nom darrere, però segurament en els teus PDFs o en les teves coses ja hi ha un Wizard of the Coast com una casa, escrit amb lletres, que allò sí que ho veu. Llavors diu, això t'ho paro.
0: Ja.
1: Però l'altre són hola 4, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1, 0, 1 i no veus res.
3: O s'ha afegit manualment una llista de copyrights previo pago a l'empresa per dir si algú intenta fer això, para'l, perquè la IA és una màquina.
1: Sí, és una cosa que no sabem. Si quan hi ha una mena de tancament de copyright per una cosa que estàs fent a mi, si realment hi ha hagut algú que ha dit paga'm i t'ho freno.
3: O sense pagar, simplement que...
1: Però hi ha negoci aquí,
3: Dels programadors,
1: ojo, hi ha molt de negoci.
3: Els programadors, després d'un parell d'hòsties, segurament han inclòs el vigila, val, que mira sempre que si hi ha conflictes de...
1: Veure, jo crec que la modificació d'un videojoc s'ha fet tota la vida. Sempre quan s'ha fet, o sigui, sempre jo reconec, fins allò de petit, agafar un videojoc i trobar-me un fitxer de so o un fitxer gràfic i dic, oi, si el canvi funciona, i el canvies i funciona, i el joc segueix funcionant i sents la teva so o la teva pròpia veu, o aquell Doom chiquito.
3: Exacte.
1: Anaves a venir aquí, oi?
3: Hombre, m'has vist la cara.
1: És que sí, t'he vist la cara. Que canviaves tots els àudios i estava jugant al Doom, però amb soroll de chiquito. Hard, no puedo, hard.
3: Això va ser el pic de la civilització.
1: És que va ser, o sigui, més amunt no es podia arribar. Però això s'ha fet tota la vida. Això sí, és veritat que el joc, com a tal, Doom chiquito no es va vendre mai. No. Vale, una modificació com el que està passant ara. Passa que ho fem ara a gran escala. Amb, com es diu això? Centes de dades, no?
4: El problema que estava tenint jo és que aquest arxiu sí que ho fessin com una sola cosa, però si tu ho fas a teva casa o et diuen com fer-ho, doncs sí que no tinc problema.
1: Perquè tot això ho hem acabat veient en vídeos i ja està. En plan, mira què he fet.
3: Però clar, però aquí el problema és que...
0: Quan vaig estar investigant, vaig trobar-me tutorials de com instal·lar-te el programet
1: per fer-ho tu.
4: Clar, si t'ho fas tu, no tinc problema. Però,
3: la gent que ho està streamejant per guanyar diners amb això, podrien tenir problemes.
1: Però això entra en el debat de que si jo faig un videojoc i tu comences a guanyar diners perquè estàs fent un gameplay del meu videojoc, a tu et podria...
3: Exacte.
1: Que és el que fa Nintendo. T'agafa el coll i fa...
3: Aquí volia anar a parar.
0: Clar. Com estimo a Nintendo, eh?
1: No, però ja estem escarmentats de la trepa d'advocats de Nintendo, que ja els coneixem, vull dir, venen corrents.
3: Home, la seva feina es paguen per això.
1: No, exacte, corrents. Sega, és el que dèiem, Sega no ve tan de pressa.
0: No, Sega ve, però amb una maleta de diners per dir-te... Té,
1: ha passat alguna vegada.
0: Fes-ho per mi, no vull fer-ho més.
1: Ha passat alguna vegada, però bueno, jo crec que sí, serà una moda. Jo crec que sí, serà una moda i passarà... Avui cau tot,
0: s'està caient, s'està caient tot.
1: S'està caient l'estudi, clar, estem molt petit. Estem apretadets i no, claro. La cosa tela. Doncs és això, que jo crec que serà una moda, perquè una de les coses que hauríem de veure és això. Tu també creus que és una moda, Gerard, això,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, jo crec que...
1: Dos setmanes?
0: Sí. Jo crec que pot ser una moda en el sentit d'anar traient vídeos d'això, però la gent que realment vulgui utilitzar l'eina per modejar jocs a un nivell més gran, vull dir, el que deia abans, posar-te les animacions d'un joc en un altre pel simple fet que les animacions de l'altre joc potser són de fa 20 anys i vols unes animacions més modernes, vull dir, això no ho veig malament. Però jo no crec que això sigui algo que duri, sigui que estem veient ara això, però perquè és el mem de la setmana,
3: és la novetat del fet que es pot fer, mireu que maco, i en un mes ja la gent parla d'interès.
1: És la Coca-Cola amb Mentos.
4: D'aquí quan surti el GTA 6 ja s'hauran oblidat.
0: Quan surti a PC, vols dir? De sortida.
1: Incís, perdó, no sé si tenies una opinió de...
2: No, de moment estava pensant això, de que sí que pot ser que és una moda, però no ho tinc tan clar, eh?
1: Creus que es pot mantenir?
2: Jo crec que es pot mantenir. Potser sí que arribarà Nintendo o qui sigui i dirà, escolta'm, això, sisplau, heu de fer alguna cosa perquè no ho facin.
3: Aquest munyer com em pertany.
1: Clar, però és això, que no hi ha manera d'identificar-ho. Si anem a baix nivell de zeros i uns, és que no pot saber, la màquina pot saber el que l'estàs donant o el que acaba generant.
2: Això no és una complicada.
3: La IA utilitza una altra IA per comprovar si el resultat...
1: Això ho farà Nvidia.
3: Catxis.
1: Que farà una mena de gos, un watchdog, que vigilarà a la gent d'IA perquè no faci maleses. Però clar, això serà una altra IA. Vull dir, no, és una cosa molt boja, que vaig veure fa un parell de dies, però bueno, això és un altre tema. Venint a cuento del GTA 6.
4: Sí?
1: Surt el mateix mes que el refregit del Legend of Zelda, no?
4: Sí.
1: Hi ha una cosa del Saturday Night Live.
4: Alguna cosa he vist.
1: De la setmana passada.
4: Sí.
1: Que és boníssim. Surt un personatge del GTA 6 i el Link al costat i a veure qui és més molon. És molt guapo. Mireu-vos-ho. Saturday Night Live, Legend of Zelda.
3: Jo vaig riure molt sense entendre una paraula.
1: No. Pues si l'entens, encara és molt més divertit. Bueno, pues el debat el parem?
0: Bueno, jo volia mencionar aquesta tonteria.
4: Sí.
0: Gràcies a aquesta tonteria de compilar jocs, s'està fent un port o una manera de recompilar la Play 5 al PC.
1: O convertir la Play... Com? Espera, no ho he entès.
0: Exacte.
1: Si la Play 5 ja és un PC.
0: Exacte, però bàsicament estan recompilant o estan bàsicament passant les llibreries que utilitza el Play 5 per reproduir el software de la Play 5 i els jocs de Play 5...
1: En un PC.
0: En natiu en l'ordinador.
1: Que ja era un PC.
0: Exacte.
4: Sí, això és part del que comentarem en aquest programa que estem dient. També.
1: Sí, no, que la Play 5 l'han rebentat, però per dalt, per baix...
4: Per baix, per tot,
1: tot arreu.
2: Per tot arreu, normal.
0: Com que s'ha de mencionar GTA 6 fins que surti, no? Cada programa.
1: Ja l'hem mencionat.
0: Clar. Sí, però un altre cop.
1: Vale.
0: És que és això, és un rumor que no sé fins a quin punt és cert. No sé si és Rockstar o és Sony que estan bojos perquè volen que surti el joc obligatori amb l'últim parche
1: clar,
0: de software clar, perquè no el puguin rebentar.
1: Perquè no el rebentin. Perquè no el rebentin. Si va, sí, però si va bueno, l'última...
0: Però que amb la velocitat a la que estan rebentant l'últim parche...
1: Una setmana. No arriba.
0: No
1: arriba una setmana. 24 hores i el tens en l'aire. Estic segur.
0: El programa aquest estava un 86% de compatibilitat amb la Play 5.
1: Quan ho vas mirar, això?
0: Ho vaig mirar fa un parell de dies.
1: 95%.
0: Sí,
1: ja està. O sigui, 95, segur.
4: Doncs parlant de tot això de juntar llocs i codegar coses... Això m'han recordat el que va passar fa un temps de que gent estava utilitzant la simulació del cervell d'una mosca per obligar-la a fer coses i que aprengués a fer coses.
1: Però per què? És com aquelles cèl·lules que feien un Doom.
4: Sí. Sí.
1: També.
4: Hi ha gent que està entrenant-la per jugar al Valorant, per exemple.
1: La mosca que jugui al Valorant?
4: Sí, el cervell de la mosca jugant al Valorant.
1: Ai, per favor,
0: LOL.
1: M'agrada molt el fons de música que hem tirat avui de Cyberpunk, perquè és que
0: aquest tema en específic és quan et despedeixes del constructe amb el que parles.
4: I heu vist el Digital Circus, la sèrie aquesta web?
1: No.
4: És una sèrie on...
0: Em dutxo, perdona.
4: Hi ha personatges que han com virtualitzat i estan dintre d'un circus digital on els fan fer proves. Doncs hi ha gent que ha agafat 5 d'aquestes mosques i els ha posat en un circ digital i cada 2-3 minuts canvia l'escenari i estan en un joc nou. I les mosques s'encén la part del cervell que tenen por.
1: M'he perdut. O sigui, sí, t'he entès, però m'he perdut en la civilització, vull dir, en el que és el... No sé en quin univers paral·lel he anat a parar.
4: Sabeu això que diuen mateix? Que quan puguem...
1: Què portava la bicicleta avui?
4: Això que diuen que quan puguem fer una simulació de la realitat és que nosaltres som una simulació, també?
1: Ai!
4: Doncs allà hi estem, més o menys.
3: Doncs aviam si ho arreglen, això. Perquè...
1: Arreglar.
4: El pròxim parts, no?
1: El parche de la realitat.
3: Actualitza
1: la realitat.
3: Molt bé, no va ara mateix,
1: No, és una bogeria. Saltem al ciberespai o què?
0: Sí.
1: Vinga.

0: Que la pregunta és clara.
1: Sí.
0: A veure, la pregunta de la setmana que ve és clara.
1: Clar.
0: Clar.
1: Quin és el joc que voldríeu mudejar juntant-los?
2: Quin mix
1: voleu? Quin és el mix que us agrada?
0: Sí. Quin mix voleu? On ho poden fer, això?
1: Pues al nostre Twitter i al nostre Instagram.
3: I al Blue Sky.
1: I Blue Sky.
0: El Blue Sky. La setmana passada, Gallina Parranda.
3: Sí.
0: Diu, avui parlem de videojocs amb gallines. Quina és la millor integració de gallines a un videojoc? Tenim unes quantes respostes. Bueno, jo recomano la més clàssica, no? Potser. Quan les gallines s'enfaden en els jocs de Zelda, podríem dir. O a Baldur's Gate.
1: Sí.
0: Té gallines?
1: Sí.
3: Té gallines?
1: Polymorph. Sí, pots
3: no compta.
1: Polimorfar a un NPC, a un rival, en una gallina, i després llançar-li a la mateixa gallina aquesta un encanteri que és dominate animal o algo així, i llavors es torna un aliat permanent teu. I llavors, quan es destransforma, aquell NPC forma part del teu grup.
0: Adobe.
1: És preciós.
4: Si li tires una bola de foc, es rosteix?
1: Sí.
4: Que bé.
0: Pues ja està, no. I fas menjar o què?
1: Sí, no, perquè clar, està polimorfat. Quan baixa 0 punts de vida, torna a la seva forma normal.
0: Llavors
4: és canibalisme.
1: Sí. Llavors és una persona. Catxos. En el cas de que li fessis això a un pollastre, sí que en teoria hauria de donar-te la carn del pollastre cuita.
4: Molt bé.
1: Però ara mateix no ho sé de cap.
0: Yakuza, diuen per aquí, la millor agent immobiliària. Mira. Jo no he tingut el gust de jugar a això.
3: Jo tampoc.
0: Ens han dit coses a xarxes justament fa res, fa 30 minuts. Diuen, bueno, quan ja has escoltat el podcast de la setmana que passada, ja escoltaré el d'avui, en Camen Cesc. Que per cert ens el vam trobar a la Ruja Pan i ens va saludar i justament ens va dir, ei, el programa què? Diga, el programa. No, molt simpàtic, moltes gràcies per escoltar-nos com sempre i res més. La pregunta, recordem-la un altre cop?
1: Quins jocs us agradaria juntar amb el mod aquest per veure i poder jugar a un joc dins d'un altre joc?
0: Quin mix voleu
1: quin
0: fer?
1: Mix voleu?
3: Sí, quin mix de jocs us agradaria?
0: A mi se m'acudeixen coses molt boges, però ja les diré a la xarxa.
1: Exacte.
0: Ja les diré a la xarxa.
5: Li importaria dir-me qui fa a bord d'aquesta nau?
6: Sí, senyor. Acabant la lluita. Escoltant Joc per Re.

0: Anàlisis Barranta.
1: A veure, quin videojoc analitzarem avui?
2: Doncs avui parlem d'una cosa que m'ha enamorat moltíssim. Sea of Stars.

0: La música és preciosa, però això en parlarem més endavant. Sea of Stars és un joc que es va publicar ja fa 3 anys, a l'agost del 2023, però ha anat tenint diferents conversions. De fet, la més nova acaba de sortir per Android, o sigui, si el voleu jugar amb plataforma mòbil o una tablet que tingueu per casa, jo aconsello per això que sempre tingueu un mando o una cosa associada per Bluetooth, que es pot jugar amb Android, vull dir, en els videojocs es poden fer servir per Android com a tal. Va sortir per Windows, va sortir per Play 4, va sortir per Xbox One, per Nintendo Switch, que és el que jo he jugat, i per PlayStation 5. Per què surt per tantes coses alhora i al mateix temps? Doncs perquè està fet amb Unity. Òbviament, llavors motor de videojocs que permet que el videojoc estigui en molts punts diferents. Els creadors són Sabotage Studios, que són els creadors de The Messenger, que és una altra obra d'art. No sé si heu tingut la d'això de poder-lo jugar, en el que el més interessant de The Messenger, més que la història, és la botiguera que et ven coses, perquè té unes històries molt divertides. És joc molt pixelar, el The Messenger, igual que aquest. El Sea of Stars és un joc basat en un pixelar preciós, és un RPG que, tot i ser canadenc, podria ser perfectament japonès, perquè el rotllet que té, la manera que té de jugar, és perfecta.
1: I els monigotes tenen el cap partit i quan parlen l'aixequen?
0: Seria brutal, però no. No, els monigotes estan perfectament pixelats, però no són canadencs de South Park, com a tal.
1: Sud-amèrica.
0: Ara estic Sud-amèrica. És veritat, tens a Sud-amèrica. Ja has vist el primer episodi?
1: Els dos.
0: Ja em falta veure el segon.
1: Buah, és boníssim.
0: Però el primer era mica fluix. Bueno, és igual, no és el tema del que estàvem parlant, que m'estàs liant. Temps de joc. Jo he estat donant-li 60 hores. Per mi, està bé. 60 hores és un joc que, bueno, no és un RPG de 120, 60 em sembla correcte, tot i que a la web de How Long to Beat, que és una web que explica si vols saber si un joc és prou llarg o no, diuen que la història principal es completa en 28 hores. Jo diria que has d'anar amb el turbo posat. Però, vale. Si vols la història principal, més els extras que hi ha, pot ser 3 hores, 35 hores i mitja, i completionista, platinar-lo, diguem-ne, 43 i mitja. Jo no l'he platinat.
2: Això te l'ha preguntat?
0: No l'he platinat. Soc conscient de que no he vist tot el contingut, em falten algunes coses. I amb el DLC que va sortir justament aquest any, afegeix encara més curetes que no he pogut arribar a veure. Jo m'acabo el joc i ja està. Vull dir, no m'entretinc a fer més coses. Sea of Stars no és un joc que vingui d'un altre IP, sinó que és totalment nova, és completament diferent. I és una cosa que s'han inventat aquests homes senyors i homes i dones i tot això de Sabotage Studio. Té un punt molt nostàlgic per l'estil visual, per el que us deia, que és un pixel art super cuidat. I, bueno, ara fora de micro m'ho estava comentant al Jaime fa un moment, però és que...
2: Totalment, és que sona les coletes i dius, això és Chrono Trigger.
0: Sí, és una oda d'amor absolutament a Chrono Trigger, el videojoc de Super Nintendo que va sortir fa molts, molts anys. I, sincerament, jo crec que els seus autors han sigut superfans de Chrono Trigger i han volgut fer un homenatge, però com un castell. Expliquem una mica l'argument d'aquest joc, ¿vale? Però sense intentar fer spoilers, com a tal. El joc comença amb dos personatges, Valerie i Thale, que són guerrers del solstici, individus que controlen la màgia de l'eclipsi. Aquests guerrers poden moure la lluna i el sol a voluntat. De fet, durant el videojoc ho pots fer. Pots fer que el dia sigui nit i la nit torni a ser dia. Cosa que trobo molt loco si vius en aquest món i intentes tenir una vida regulada i endreçada, perquè, evidentment, no saps quan te'n vas a dormir, no saps quan tens que anar a esmorzar, no saps res, i ja no et dic, per exemple, les collites o qualsevol cosa d'aquestes. Jo crec que, més que, tot i que en el joc, el Valerie i el Zell i els guerrers del solstici són guerrers molt estimats per la població, jo crec que els hi deuen dir a tot, ja m'han tornat a tocar el sol, ja m'han tornat a tocar la lluna, i és un mareig.
1: I jo necessitava dormir les meves dosuretes.
0: És que és això...
3: Això em recorda.
4: Mouen el sol i la lluna o rota el planeta?
0: Doncs no t'ho sé dir, perquè quan apretes el botó L i R, que és quan això passa, simplement canvia totalment la paleta de color, canvien les ombres de lloc, però no sé si estic rotant el planeta o els estels. Jo crec que és el sol i la lluna d'aquest món inventat com a tal.
1: O sigui que la Terra està al centre d'aquell sistema.
0: Bueno, com tot RPG, la Terra és plana.
1: Ah, vale.
0: O sigui,
1: millor m'ho poses encara.
0: Exacte. Doncs. És un plànol que té, en aquest cas, té illes. És molt, molt RPG japonès com a tal.
3: Això em recorda una cosa que...
0: Un puzzle.
3: No, una cosa que vam fer a D&D,
5: on el Gerard va explotar el sol.
0: Ah, perquè sí.
5: Sí, i durant 5 minuts no va veure sol i no va passar res. I quan va tornar, al cap de 5 minuts, el sol va desaparèixer i va fer de nit.
1: Clar, van ser 5 minuts de nit pura.
5: Sí, però amb delay, perquè clar, la llum del sol ha d'arribar encara.
1: Va esclatar el sol un segon.
5: Sí.
1: Però clar, la velocitat de la llum triga uns 8 minuts a arribar del sol a la Terra.
5: Sí, sí.
1: Pues, aquests 8 minuts... Sí, no, va ser molt divertit allò. Va ser molt divertit.
0: No, no, sí, sí.
1: Però ara que has dit de moure el sol, diria que el South Park 2, el segon joc de South Park, el dels superherois, el teu personatge pot controlar el temps a base de pets.
0: Meravellós. South Park.
1: South Park. I llavors hi havia un d'aquests pets que et permetia canviar de dia a nit, també.
5: Clar.
1: O algo així.
0: Doncs aquest poder, que òbviament no s'ha de veure una mica més endavant en el joc, però sí que és el que volen intentar trobar, perquè com tots els RPGs comença sent un aprenent. El seu poder, com a tal, dels Guerrers de Justici, la idea que existeix aquesta mena de secta, perquè bàsicament és una secta de màgica que està gairebé controlant el món, és capaç de fer mal als Dewlers, que són els monstres que venen d'un altre món, que els ha creat un suposat alquimista diví anomenat el Fleshmancer, que és el dolent, dolentíssim de tots. En el seu viatge per derrotar l'últim dels Dewlers, conegut com el Dewler of Wei, reben l'ajuda d'un amic de la infància, una personeta que no és un guerrer del Justici, sinó és un guerrer i cuiner, molt important això de que sigui cuiner, anomenat Gal. I més tard, altres personatges que es aniran a afegint, com tot RPG, doncs la teva part ja està a punt, no? Com deia, la tu fiesta està arriba, que deien al Final Fantasy, doncs aniran afegint-se més personatges a la teva tropa. Evidentment, no pots portar més de 3 alhora, però dintre del que és la... tota la party, és que no sé dir-ho ara... Bueno, el teu grup.
2: Pots portar molts més,
0: exacte. La història comença explicada com un conte, és a dir, t'interpel·la, t'està explicant rotllo de fa molt de temps, hi havia uns guerrers, no sé què, i llavors quan un personatge t'ho està explicant, vas veient l'aventura que va passant. Però no et fiïs d'allò que el joc et vol fer veure que passa, perquè aquesta història explicada potser no és una història com a tal, el que no és explicada com a tal. Però bueno, això ja... podia explicar més coses de la història, però faria més spoilers i no ho vull fer. Què dèiem abans del món, de Terres Plana en un RPG? Doncs és absolutament pla. No és ni gran ni petit, no m'he sentit perdut, ni m'he sentit extremament curt o bellugant-me molt en un espai molt petit, sinó que és bastant correcte. Té aigua, molta aigua, molt Wind Waker, molt d'espai. És molt tòpic de qualsevol RPG japonès, doncs anar desbloquejant aquestes parts, no? I a més aconseguir millores per viatjar per aquest món, de vegades més de pressa, de vegades més lent i tal, perquè com que t'ha de descobrir més parts, doncs puguis anar a un punt i l'altre. Té uns gis de trama al·lucinants, a mi m'ha agradat moltíssim, potser una mica tòpics, però com que té aquesta oda a Chrono Trigger, s'ho perdono, perquè és que és molt, molt, molt, molt xulo.

0: M'encanta, o sigui, bueno, és que d'una peça gameplay, les mecàniques del joc té diverses mecàniques. Lo típic d'un RPG és buscar coses, trobar el camí fins a arribar a un punt, comentar que per això la perspectiva que té, que és així com plana, no és isomètrica, però tampoc és plana lateral, sinó que a vegades confon una miqueta que està davant i que hi ha darrere, o que aquesta escala no hi arribo, però per què no hi arribo? Ah, perquè hi ha un bloc al mig, però no l'acabo de veure bé. També jugo una miqueta amb això per posar-te les coses difícils i amagar-te cofres, amagar-te diferents puzzles de diferents coses, que al principi són fàcils aquests puzzles, però va avançant bastant de pressa, més ràpid. He de dir per això que en el DLC la cosa es complica una barbaritat a nivell de puzzles. Van dir un, sí, t'ha agradat el joc? Pues, toma!
1: Més joc,
0: però,
1: sí.
0: Però molt, molt complicats i estàs molt, molt donant-li voltes. Un altre mode de joc que té, un moment de joc que té, que és cuina. Això a mi m'ha recordat molt el Dark Chronicles de Level 5, justament, que parlàvem aquests últims dies. I has de cercar ingredients o comprar-los i vendre'ls, trobar herbes, trobar fruites, trobar hortalisses i fer combinació d'elements. Aquestes combinacions no les tens que endivinar, sinó que, com el Dragon Quest, que també tenies com que, bueno, posa això al pot i a veure què surt, sinó que realment has de cuinar menjar per després fer-ho servir en les batalles i recuperar vida, o vida o punts de màgia. I has de buscar aquestes receptes. Les receptes es troben. No és, no és allò, prova el que vulguis i tal. Què no pot faltar en un RPG?
2: Minijoc de pesca, no?
0: Minijoc de pesca. Òbviament té minijoc de pesca fàcil, no és excessivament complicat, però té un rotllet de RPG de joc de pesca molt fàcil de completar, molt completista, i quan tens tots els peixos possibles que pots arribar a pescar en diferents llacs que hi ha, et donen la canya d'or. Com dient, molt bé, ara encara ho faràs més fàcil. El control és molt senzill, de t'esquerra i buscar un flux de corrent que el peix te'l porti cap a tu. Les batalles són per torns, està fent un joc clàssic RPG de tota la vida, màgies, ús d'objectes, menjar, sobretot a mitja combat, doncs recupera vida menjant, invocacions molt xules, unes animacions brutals, super ben fetes, i no són aquelles animacions llargues rotllo d'invocacions del Final Fantasy de dius, bueno, faig la invocació, me'n vaig a berenar i torno. No és tan llarga i està molt, molt xulo. Hi ha diferents tipus d'atacs, rotllo, pues, l'atac tipus sol, lluna, raig, i que alguns enemics són més o menys sensibles a certs tipus. Quan això ho aprens, la cosa és molt més fàcil. I hi ha una cosa molt moderna, perquè aquí trenco la tradició de RPG, que és el parring o contraatac. Això s'ha posat molt, jo crec que l'Expedició 83
3: ho ha posat molt de moda.
0: Ho ha posat molt de moda.
4: Parridis, you feel the casual.
0: Exacte. Que et fa que durant la batalla no estiguis com un passiu mirant com s'està resolent els torns que has fet, sinó que tens que estar atent, que en un moment donat l'enemic farà no sé què, que és quan et fa el mal, toca el botó.
2: Això és molt de Mario Luigi, no?
0: També, Mario Luigi RPG, exacte. Sí, és exacte. Però a més aquí et fa més, fer més coses, perquè a vegades ja com hi ha un atac boomerang, per exemple, que és t'atiro, toca, t'atiro, toca, t'atiro, toca, t'atiro, toca, acaba més a pressa i tu has de seguir amb un ritme. O sigui, acabes sent uns atacs que són musicals,
2: sí,
0: perquè són de seguir un ritme en concret molt xulo. I les batalles, bueno, tenen uns tamacles que l'hem d'escoltar.

0: A mi em posa fanètic. Em sembla superxula aquesta onda sonora. Després hi ha una cosa en el joc que no he explicat, que és bastant multipitón RPG, que és el típic joc d'atzar que et trobes en un RPG i el que tens que fer, pues, cosetes. Dragon Quest, en aquest cas, té un casino que en si ja és una institució de tot el punyeter joc,
1: i que
0: hi ha penya que passa dies o hores jugant a la part del casino i no seguint en el videojoc. En aquest cas tenim una cosa que es diu el Girarodets, que és un joc que realment sembla atzar, però també té un punt estratègic molt, molt xulo. Tu tens dues figuretes i aquestes figuretes fan una sèrie d'accions, d'atacar o d'evolucionar, d'anar pujant nivell. Però això està limitat a 5 rodets, rotllo escurabutxaques, plim, plim, plim, plim, que tu pots bloquejar, i si tens 3 iguals o més d'aquella acció, fas aquella acció. Tu has d'anar corrent d'aquesta manera. Anar aconseguint diferents coses i atacar com una torre que hi ha central. És bastant xulo. A més, la mecànica que han fet, visualment, és com si fos una màquina mecànica. Com si surten els elements de forats, es belluquen per guies, fan els atacs i tal, i crec que és un joc que dona molt per ser, fins i tot, joc a part, perquè és molt, molt guapo. No n'hi ha gaires nivells que t'hagis de passar per tenir tots els girarodets, però sembla que són 6 en l'original més 3 partides en el DLC. Total, 8. No són gaire difícils, però jo aquest joc el trauria i faria una dobles, però ja, a dos jugadors, perquè seria super, super, super xulo.

0: que és maca, collons. Ai, perdó. És que m'ho ha dit ma mare, dic massa tacos a la ràdio. He de vigilar una mica això. Gràfics, ja ho hem dit, pixelats, superben fets, correctes amb la reixa de pantalla. Això és una cosa que a mi m'ha agradat molt i he de comentar que hi ha jocs que no ho compleixen i em torna boig.
1: Sí, ja ho sé.
0: Saps el que vull dir, la reixa de pantalla? Què? Ja ho vull dir, Dani. Què vull dir amb això?
2: Que l'Octopus Traveler és pixel art.
0: No puc.
1: I em recordo el classe que també vas dir, que això és el pixel art de veritat. No?
3: Sí, que els píxels ocupen un píxel i quan es mouen ho fan.
0: Exacte.
3: De píxel a píxel.
0: S'han inventat una resolució, perquè no és 1080, és una resolució més petita, i tot està encaixat dintre d'aquesta pues, suposada reixa o resolució que té de píxel. I està fet amb carinyo, amor, vull dir, està molt bé.
3: O sigui, un píxel no pot estar entremig dels píxels.
0: Exacte. Un píxel no està entremig dels píxels ni en la UI, ni en l'interface, ni en el propi joc com a tal. Vale? És una cosa que em fa personalment molta, molta ràbia. L'animació està feta amb molts frames, fan moltíssimes fotogrames per fer una animació superfluida, però suficients per poder dir que bueno, estic jugant amb el Super Nintendo. Tampoc és massa exagerat. La UI, tota la interfície de joc, els botons, els numerets que et surten, tot això està supercuidat, en cap, fins i tot en un moment canvia per adaptar-se a una temàtica que està passant en el joc. És a dir, dius, oi, ara estava jugant un joc d'una manera i ara és una altra estètica diferent. Això està super, super currat. El que deia de la llum, del sol i la lluna, això és el que potser dius, vale, no estic a una Super Nintendo, perquè no ho pot fer. És impossible, el joc d'ombres que té, el canvi de colors, de paleta, és super maco, és una passada, i fins i tot la música. Han fet temes per el moment de dia i el moment de nit. Llavors, depèn de com estàs jugant o com et ve de gust estar en aquell moment, si estàs en plan, pues, no sé, tristote, però pots seguir jugant al joc, aleshores vas canviant el joc fins que es fa de nit i tens unes melodies pues més de nit, bastant més tendres. Parlant de música, que ja he dit que m'enamora i que té unes bandes sonores precioses que m'estem sentint de fons, hi ha una edició de 4 àlbums, han fet 4 CDs, fins i tot en vinil, vull dir, Dani, si vols.
3: Vinil?
1: Jo, per què?
0: Perquè no ho sé, perquè t'agraden els vinils. Jo t'he vist amb el d'això. Que inclou el DLC, són gairebé 11 hores de música. Un disc que és dedicat al solstici, que és a la versió de dia, un altre disc que és Eclipses, dedicat a la versió de nit, i una versió de Pirata, que aquesta és molt guapa.
2: Són xantis o és música així ambientada de barco?
0: Són les versions dels altres solstici i Eclipse, però com si la toqués una banda pirata de 4 membres.
2: Ok.
0: Però està, no està sintetitzada, sinó que està gravada, ho han fet amb una banda de debò. És molt guai. A més, la música dels pirates sona en totes les tavernes que vas, dels pobles, sona i és on estan els girarrodets. Per tant, mentre jugues als girarrodets, tens la música dels pirates afonant. És supermaco. I el DLC final, que és el Throws of the Watchmaker, és una paranoia. Però són les versions, però com si les haguessin passat per un circ i algú hagués desafinat. Però és bastant curiós. La major part de la música del joc va ser composada per Eric W. Brown, que és canadenc, que ja havia compartit el torneig

0: concret d'un poble, aquest poble és de carrillons, aquest poble és d'un altre tipus d'instruments, etc. A més, jo crec que Brown va complir un somni d'infantesa perquè Yasunori Mitsuda,
1: aquest em sona,
0: que és el creador de la banda sonora del Chrono Trigger, va contribuir amb 12 pistes de música dintre d'això. Compositor i música de molts videojocs, entre ells Chrono Trigger, Xeno, la saga Xeno, Shadow Hearts, Irazuma Eleven i altres títols com Mario Party i altres històries. Total, jo crec que van fer el joc i van dir-li, senyor, vol venir a fer uns temites? I va venir i van estar superencantats. Com a conclusió final, jo personalment li dono un 90 sobre 100. Per què no un 100? Doncs perquè, bueno, té alguna patinada i se'n va penjar. En alguns moments se'n va penjar. Però bueno, és Unity, si el perdamos. Però sí, però una penjada va ser horrible perquè estava monstre final.
2: No.
1: I has guanyat.
0: No. Entrar a monstre final, la partida s'havia guardat no sé quan enrere i es penja. Jo.
1: I vas haver de fer tot
0: el trosset. Però és en plan de, en sèrio? I la música sonava de monstre final i jo amb els botons així, tic, clic, clic, clic, clic, merda.
2: No va.
0: Però bueno, no va. Exacte, no va. Bueno, i també una altra cosa que es pot millorar a nivell de jugabilitat i una miqueta de disseny de nivells. La dificultat, no, perquè té objectes dins del propi joc com amulets que fan que de manera diegètica tu puguis controlar una miqueta aquesta dificultat, en plan de, hòstia, això està molt fàcil, m'activo l'anell de no sé què i et poden unes panes de pebrots. Però no modifica puzzles, sinó modifica resistència de monstres, atacs i tal. Jo personalment estic super enamorat d'ell, però no vull una segona part. M'agrada que les històries estiguin acabades i el joc estigui acabat. I en David us podia dir lo pesadet que estic amb la banda sonora, que estic reproduint-la gairebé a totes hores o en algun moment del dia, pues sona. Si el voleu jugar, Sea of Stars, de fet estava molt baratet aquesta setmana a GOG, em sembla que a 17 euros.
2: Estim, imagino que també,
3: perquè estan de les rebaixes.
2: Crec que acaben avui just o ja n'han acabat.
1: Ja n'han acabat.
2: Que, bueno, mala sort.
0: Vaya. Però jugar-lo és preciós. I si no, parando, i que em sembla que val 10 euros.
3: Parando, com el Balatro.
0: Però sí, com el Balatro.
4: Jo estava a joc parlant de com tu, fins que vaig rebre una fletxa al genoll.

0: Ai, que bé. És que bé m'he quedat de parlar dels Sea of Stars.
1: Es nota que t'agrada, eh?
0: Buah! Però molt, molt. M'ha fet pena que s'acabés, però... Bueno, però està bé.
1: Molt bé. Doncs jo estic esperant, aviam, si treuen el nou World of Warcraft, el Forever. Et sona?
0: Però sí, és un refregit del primer, no?
1: Bueno, és una millora del primer. El primer l'han fet que sigui més maco visualment, li han afegit coses...
0: Ja no cal un Pentium 2 per fer-lo servir, sinó no, que ja...
1: No ho sé, ja sortirà. Una cosa curiosa d'aquest joc és que fins a no fa gaire hi havia la beta, que alguns, alguns afortunats doncs podien provar el joc.
0: Has sigut tu?
1: Jo he sigut un dels afortunats, però no l'he provat. He preferit no jugar i esperar-me al final. El cas és que les xarxes hi ha tant de moviment sobre... O sigui, tanta gent jugant a la beta que tinc com la sensació que quan surt un joc de veritat la gent ja serà cansat.
0: Ja estarà a nivell 60.
1: No, la beta és fins a 30, però és que juguen tan a sac que jo crec que es cansaran de jugar ja.
0: El tornaran a jugar? No, bueno, no crec.
1: Jo crec que la beta ha sigut molt més... diguem que els ànims han sigut molt més amb la beta del que seran amb el joc de veritat.
2: Però és el WoW, no?
1: Sí.
2: Pues llavors la gent no s'avorrirà, vull dir, és un joc d'això, de fotre-li 300.000 hores,
1: sí,
2: i després fotre-li 300.000.
1: Sí, però el hype inicial...
2: Diguem... Ah, però això passa sempre.
1: Sí, sí. Però bueno, però no tot... O sigui, per exemple, el GTA 6
2: sí.
1: No ha sortit encara.
2: No.
1: Val, no hi ha una beta.
2: No.
1: Llavors, el hype,
2: no
1: diguem, apareixerà, sí. No? O sigui, tothom es tornarà boig en el moment que surti.
2: En tothom canvi, s'ha tornat boig cada vegada que l'han mencionat.
1: Clar, però en canvi, amb el WoW Forever, jo tinc la sensació que tot el hype s'haurà gastat en la beta.
3: Jo vull preguntar, t'has de comprar un altre cop el joc o ja tens aquest
1: Forever? Jo, com que pago per inèrcia, no ho sé. No.
4: Ve amb la subscripció del WoW normal, crec, no?
1: Sí, no, clar, sí, no, sí, per jugar.

0: paga subscripció, però no sé si el joc en si les ha comprat a més a més.
1: Tenen els de... Ah, no sé el nom. Blizzard?
2: Sí.
1: Blizzard tenen el seu... Blizzard Activision. Blizzard Activision Microsoft. O això segueix en botiga de Blizzard i plou?
0: Està a botiga de Blizzard.
1: Sí. Botiga de Blizzard. Sí. Tu quan fas el pagament de la subscripció de Blizzard, bàsicament... tens tots els jocs de Blizzard. O has de pagar per cada joc especialment?
0: Hi ha jocs que sí, hi ha jocs que no.
3: Diablo 3, per exemple, has de pagar.
1: És sí, subscripció més pagar.
0: Sí.
1: Hòstia.
3: Que Diablo 3. El WoW, sí.
0: Que és com hauria de ser d'un començament.
1: Però
0: perquè,
1: el WoW paga la subscripció...
0: la gent s'ha acostumat a altres coses i després no hi ha qui ho arregli.
1: O sigui, tu pagant la subscripció del WoW,
0: sí,
1: jugues al WoW clàssic,
0: sí,
1: al moderno...
0: al model, al clàssic...
3: I el sí, Forever. Sí.
1: I el Forever, suposadament.
0: Sí, sí, sí.
1: De que, quan va estar la subscripció de WoW? O tampoc ho saps perquè vas per inèrcia.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Si vols, per la setmana que ve... Tu...
1: Em porta la xifra.
0: Sí. O algú, si per xarxa, si us plau, ens ho vol dir.
1: Que val, sí, que val. O que ens ho digui en directe. Vull dir, estem aquí a l'FM, a Ràdio Molins. Doncs... jo crec que el que han pogut veure els vols gràfics, les coses moques, més maques, no? Perquè la idea és aquesta, era un rentat de cara,
0: sí,
1: a nivell gràfic 3D.
0: Sí, sí, però bé, i... sobretot és augmentar el que és les coses que es poden fer.
1: Ah, que hi ha també canvis en jugabilitat.
0: No, en mecànica poca, alguna sí, no gaire, però sobretot és missions noves, mazmorres noves, raids noves, però sense, diguem, haver de seguir pujant més de 60.
1: Ah, doncs això potser en la beta ho han tallat una miqueta i quan surti al llarg hi haurà totes aquestes raids i totes aquestes mazmorres posades perquè la gent jugui més hores.
0: Evidentment, però jo em referia al hype inicial, l'explosió.
2: I si no, ara que estem parlant del WoW, Wizards of the Coast ha anunciat una col·laboració amb Warcraft,
1: ah?
2: I sortirà un suplement de cinquena edició de Dracs i Masmorres al WoW. O sigui, podràs jugar a Dracs i Masmorres al món del WoW.
0: Ah, fantàstic.
1: O sigui, la narrativa del WoW portada a la jugabilitat
2: de Dracs i Masmorres a cinquena edició.
1: Em fa gràcia que tu li diguis Dracs i Masmorres,
2: sí,
1: i no li diguis Dungeons & Dragons.
2: Bueno. S'ha de dir en català, no?
1: No, sí.
2: En català?
1: Em sembla...
2: A la universitat faig de màster en català aquest any.
1: No em diguis.
2: Sí. Soc l'únic màster que parla el català.
1: Posa-ho a Twitch. fes Twitch d'aquestes partides, fes Twitch.
2: No, probablement s'ho comenti als de l'altra campanya.
4: Què?
2: Què?
1: La feu en castellà, allà? A Granollers?
2: Sí, fem un...
1: Sí, clar, fem un 6-7.
2: No, fem una barreja.
4: Cadascú parla el que
2: vol. Cadascú parla l'idioma que vol.
0: El que pot.
4: Sí.
2: O sigui, jo potser estic descrivint una escena en general en castellà, de cop i volta em parla un dels jugadors en català i canvio automàticament al català.
1: Pots canviar l'anglès, també?
2: Yeah.
1: Yeah.
3: Yeah, yeah.
2: No, però vull dir, vaig canviant d'idioma depenent al qui estigui parlant i no tenim cap classe
1: conflicte. Això està bé, vull dir, hi ha un elfo, un ogro, un no sé què, llavors van canviant la llengua.
4: Clar, cadascú
1: un idioma,
4: sí.
0: Paparapupi, paparapupi.
3: Perdona.
1: Ofensiu? Zero.
3: No, gens.
1: Zero. Quan surt de beta el War of War? Ja està, l'hem perdut l'Arna. Espera, que l'hem perdut.
0: Perdó.
3: El mes que ve, no?
0: Sí, no, aquí de poc, la beta no falta gaire perquè s'acabi.
1: Però com surti amb el GTA.
4: Crec que és novembre... un parell de dies després del Zelda.
1: Però tot el novembre?
4: Sí.
1: Mare de Déu. Quines castanyes es fotran al novembre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Exacte. Mira, ja en fan fora, tu.
2: I fins aquí el joc parlant d'aquesta setmana.
1: Sí.
2: Ai,
1: una cosa que se m'ha oblidat dir.
2: Què ha passat?
1: Que aquesta setmana demà comença el Saga.
2: Sí, és veritat. Se'ns oblida completament dir-ho.
0: No hem dit res del Saga.
1: I anem al Saga, farem un especial, gravarem persones, gravarem entrevistes, veurem també aquesta nova fusió d'Indie Dev Day Retro Barcelona que han fet aquí a la Fira de Mostres del Plaça Espanya. I, bueno, que ens veiem demà al Saga. I si ens trobeu per allà amb el micròfon de la ràdio, pues saludeu-nos. Som nosaltres, Joc per Randa.
2: I això?
4: Joc per Randa, per escrit amb una X a les xarxes socials.
2: Gràcies,
1: Gerard, que t'hagin d'ajudar.
2: Exacte.
1: Mare de Déu.
2: Faig el que puc.
1: Vinga, fins al Saga, que ens veiem d'aquí demà.
4: Fins demà.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, han acomiadat Mari Carmen Abascal amb una marxa fins la que va ser casa seva durant 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada als 87 anys. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la Puerta del Sol i han arribat fins al portal on vivia, al districte del Retiro. Una pancarta amb la inscripció "Seguirem lluitant per tu, t'estima el teu sindicat", i una fotografia de Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop al portal han dipositat flors i pancartes per dir l'última adeu a la veïna, entre consignes com "no són morts, són assassinats". Valeria Racco és portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid.
2: Mari Carmen una vez más hoy nos ha dado una lección, y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatals ha fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia a les 12 als centres de treball i d'estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme. A més, han convocat a les 7 de la tarda una manifestació des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la línia R2 Nord i R11. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera a diferents trams, amb dos recorreguts, la R2 Nord i autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni i entre Sant Celoni, igual Barriells, Hostalric i Sils, i a la R11 els trams per carretera són Portbou, Figueres i Sils i Girona, Sant Andreu. Per cert, que demà el Servei Català de Trànsit preveu que 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana pel pont de del 12 d'octubre i ha posat en marxa 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra. De cara a demà, pel que fa al temps, arriben canvis. Primer, una davallada considerable de les temperatures i al final de les pluges. No es descarten plugims de matinada i un altre protagonista, el vent. Tramuntana i mestral poden assolir 80 o 90 km per hora entre el Cap de Creus i Cap de Cervera. Cervera pot arribar als 120. Darrer punt, amb nom propi, la lleidatana Ai Sunoda es proclama campiona del món de judo. S'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos, té 24 anys.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/tjove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies.
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràcatos.
3: Follets. Si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, García. Opilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
4: Retiro tot el que dic.
3: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Acabava el darrer programa parlant dels preparatius per l'inici de l'Operació Compàs, la primera gran ofensiva britànica al nord d'Àfrica. Avui miraré d'explicar-la, així com la invasió de Grècia per part dels italians i les conseqüències que se'n van derivar d'aquests fets. Així doncs, començo.

L'operació Compàs. El 20 d'octubre, Wavell ordenà al tinent general Henry Maitland Wilson, popularment conegut com a Jumbo, comandant en cap de les forces britàniques a Egipte, que planegés un atac contra les posicions italianes en el triangle de Sidi Barrani, Sofafi i Bubuk. Wavell va descriure l'operació com un raid de 5 dies, en el que l'element sorpresa era fonamental. L'operació havia de tenir lloc en el període de lluna plena que començava a finals de novembre. Tots els elements de la maniobra es concentraren sota el comandament del general O'Connor. En aquest mateix període, arribaren a Egipte 87 caces Hurricane, 85 bombarders mitjans Blenheim i 41 bombarders pesats Wellington, fet que suposava un extraordinari reforç per la RAF a Orient Mitjà. Però molts d'aquests aparells van haver de ser destinats a l'Àfrica Oriental Italiana, al Mar Roig i a Aden, on les operacions contra els italians continuaven amb nombrosos alts i baixos. Finalment, el suport aeri a l'operació Compàs seria dirigit pel 202 grup de la RAF, sota el comandament del comodor de l'aire Raymond Collishaw, amb un total de 116 bombarders i 48 caces. Els britànics extremaren la seguretat en les seves comunicacions per no desvelar les seves intencions a l'enemic. D'altra banda, i per evitar que Churchill interferís en els seus plans, Wavell no comunicà a Londres la seva intenció d'atacar els italians. Wavell no volia alimentar a Churchill amb falses esperances, donat que en aquell moment Churchill estava desesperat per assolir una victòria. Amb Compàs. Això explica que els seus oficials els parlés d'una incursió i no d'una ofensiva. Però aquest secret durà ben poc, perquè a l'octubre Anthony Eden visità el Caire i, en trobar-se amb Wavell, li digué que havia de preparar-se per enviar part de les seves forces a Grècia. Així que Wavell no tingué més remei que explicar-li els preparatius. En assabentar-se'n, les relacions de Churchill amb el general es tensaren encara més. I la seva irritació anava en augment, no només contra ell, sinó també contra el Middle East Command, a qui acusava d'autosatisfacció per no fer res. Els grecs estaven donant-li una pallissa als italians. Per què no els atacava Wavell al desert?

El 27 de setembre de 1940, a Berlín, Alemanya, Itàlia i Japó signaven el pacte tripartit. La propaganda alemanya presentà la signatura com un èxit rotund contra les potències anglosaxones. El cert és que, de manera immediata, l'Eix s'enfrontava ara a una crisi d'envergadura en un teatre com el del Mediterrani, que per Hitler seguia sent perifèric i per la Wehrmacht poc més que un enigma. Els alemanys mai havien pensat que haurien de combatre en el desert libi i molt menys dependre d'una cadena logística que no estava sota el seu control. Alemanya era una potència terrestre i les operacions combinades a gran escala no eren el seu estil i molt menys amb aliats pel mig. Una setmana després de la signatura, Mussolini i Hitler es reunien al Pas Alpí de Brennero, en el tren del Deutsche. Hitler s'entregà a un monòleg interminable sobre els intents de la Unió Soviètica d'expandir-se pels Balcans i de la seva intenció d'atraure a França a una aliança contra els britànics. No es parla ja de desembarcament a les illes britàniques, anotà Ciano. L'interès dels alemanys pel teatre mediterrani s'està aguditzant, fet que ens afavoreix. Ciano havia estat el principal instigador de l'atac a Grècia, doncs creia que així aconseguiria calmar a Mussolini, profundament irritat per la immobilitat de Graziani a la frontera líbia. Ciano, però, s'enganyava sobre les intencions dels alemanys. Mentre Hitler i Mussolini parlaven a Brennero, i vist que els italians són incapaços de dur a terme cap operació per si sols, el general Franz Halder anotava en el seu diari les conclusions d'un estudi pel transport d'una gran unitat blindada a Líbia. A Trípoli, els italians reberen la visita del general Wilhelm von Thoma, director de les forces mòbils de l'OKH, que Halder havia enviat per avaluar sobre el terreny la capacitat de combat de les forces de Graziani. Von Thoma havia dirigit eficaçment el contingent terrestre d'homes, artilleria i carros de combat de la Legió Còndor durant la Guerra Civil Espanyola. De tornada a Berlín, a finals d'octubre, les seves apreciacions no podien ser més decebedores. Els italians estaven mancats de templança militar i als seus generals els mancava imaginació. No pensaven atacar Merseytrut abans de desembre. El que realment espanta els italians, deia von Thoma, és la possibilitat de que l'arribada de tropes alemanyes revifi l'activitat dels britànics, que s'han reforçat de manera considerable en aquest interval. Segons von Thoma, farien falta 4 divisions alemanyes per conquerir Egipte. Però l'únic port libi preparat per descarregar les forces alemanyes era Trípoli, que estava a 2.000 quilòmetres de la línia del front. A més, la capacitat de descàrrega del port era de 45.000 tones mensuals, massa poc. Per tant, una petita força alemanya no tindria impacte en la campanya libanesa. I una força com la que proposava von Thoma presentaria immensos problemes d'abastiment. Mentre aquella tardor els alemanys acceleraven els preparatius per intervenir a Líbia, la situació estratègica dels italians continuà empitjorant. La manca de la més mínima planificació estratègica feia inútil els esforços de les tropes i es sumava als seus defectes d'entrenament i motivació, a manca del material antiquat i insuficient. Els britànics van dur la iniciativa des del primer moment en la lluita a Líbia i en qui l'alimentava, la guerra aèria contra l'illa de Malta i els combois que aprovisionaven. Els reforços de la RAF havien aconseguit mantenir sa i estalvi el portaavions insular de Malta. I ara, i a més ara,
els britànics podien interceptar els convois de l'eix al Mediterrani occidental. Els italians podien haver-se apropiat de l'illa al començament de la guerra, però no concentraren mitjans suficients per acabar amb la petita guarnició britànica. Mai més tindrien l'oportunitat de fer-ho. Els disgustos, però, no havien acabat pels italians. Igual que Wagel al desert, Cunningham havia decidit ferir seriosament a la flota italiana de superfície en el seu refugi. Cunningham era un comandant agressiu, poc amic de les floritures i per això comptava amb l'apreci de Churchill. En la nit de l'11 al 12 de novembre de 1940, Cunningham llançà l'operació Catapult. Avions torpeders Swordfish del portaavions i los Trulls realitzaren una incursió sobre el port italià de Tarento, on la flota d'alta mar italiana es creia salp rere una cortina de globus captius, xarxes antitorpedes i canions antiaeris. Els torpeders britànics impactaren en tres cuirassats, incloent-hi el Littorio, una de les noves joies de la retja marina. En qüestió d'hores, la meitat de la flota cuirassada italiana fou destruïda o seriosament malmesa. A canvi, els britànics només varen perdre dos avions.

Ara bé, tots aquests desastres no eren res comparats amb l'humiliant derrota que Mussolini patiria quan els seus exèrcits envaïssin Grècia. Mussolini considerava aquesta empresa una aposta personal, el seu primer trofeu de la seva guerra paral·lela. El 23 d'octubre, en una tensa entrevista amb Badoglio, que no recolzava la invasió, Mussolini li digué que preferia fer-se grec abans d'haver de suportar la vergonya de ser al cap d'uns italians que tenen por dels grecs. I els alemanys? Preguntava Badoglio. Mussolini s'irrità. Hitler no li havia consultat quan va envair Polònia, ni Noruega, ni França. Grècia havia de ser unida a l'esfera estratègica italiana, juntament amb Egipte, Corfú i les illes Iòniques. La invasió seria presentada als alemanys com un fet consumat, igual que Hitler li havia fet empassar les seves campanyes de conquesta. Les tropes italianes creuaren la frontera greco-albanesa el 28 d'octubre, el mateix dia en què Mussolini rebia Hitler a Florència. Les meves tropes han entrat victoriosament a Grècia a les 6 de la matinada, li comunicà a Hitler. I, en veure-li el semblant descontent, va voler tranquil·litzar-lo dient-li: no es preocupi, tot haurà acabat en 15 dies. Hitler estava profundament irritat amb l'actitud italiana. Al setembre, Ribbentrop havia visitat novament Roma per tractar diversos assumptes sobre la signatura del pacte tripartit. I Mussolini aprofità per defensar el seu projecte d'invasió de Grècia, donat que la guerra paral·lela italiana era una manera de continuar la guerra contra Gran Bretanya en el Mediterrani, ara que semblava que Hitler ajornava l'operació Lleó Marí. I a més, en aquell moment, Graziani per fi s'havia posat en marxa cap a Egipte, i els alemanys acceptaren la nova aventura de Mussolini a condició de que tot avenç a Grècia es fes després de veure els primers resultats a la frontera Líbia. Però quan Mussolini i Hitler es trobaren a Florència, Graziani seguia aturat a Sidi Barrani. Mussolini li enviava cada vegada

Aquest era l'estat d'ànim amb el que Hitler s'assabentà de la invasió italiana de Grècia, sense posar el corrent a Mussolini sobre els plans de l'operació Barbarroja. Un Hitler, cada cop més ombrívol, informà el dictador italià del resultat de les seves entrevistes amb Franco i Petain, de la que els alemanys havien sortit molt decebuts. S'havien tancat moltes portes. L'estratègia perifèrica proposada per la Kriegsmarine no podia dur-se a terme sense la col·laboració de la França de Vichy i Espanya. Només quedava l'Est, i ara que ja havia pres la decisió d'envair la Unió Soviètica a la primavera de 1941, Hitler era hostil a tota intervenció italiana als Balcans, doncs no volia donar a Stalin motius per alarmar-se o un pretext per la invasió soviètica a la regió. Els alemanys volien salvaguardar els jaciments romanesos de Ploesti, dels que extreien bona part del seu petroli. A aquest fet s'hi afegia una intensa campanya diplomàtica per atreure a Bulgària. A finals de novembre, Romania entra de ple en l'òrbita alemanya, unint-se al pacte tripartit. Li seguiren Hongria i Bulgària. Hitler va reservar-se per si mateix el que pensava de l'aventura italiana a Grècia. Retornà a Alemanya cansat i ple d'amargura, cada cop més segur de que l'atac contra la Unió Soviètica era la forma més ràpida i concloent d'acabar la guerra.

15 dies després, la derrota italiana s'havia consumat a Grècia. Les tropes italianes, disposades per la invasió, estaven mal equipades i dirigides. Com el Ministeri de Guerra creia que la invasió de Grècia mai es produiria, havia demanat que s'autoritzés la desmobilització parcial de 600.000 del 1.100.000 soldats. El propòsit d'aquesta demanda era limitar la càrrega econòmica que suposava la presència de tants homes en les casernes i alhora també el fet de que podien ser més útils recollint la collita en els seus llocs d'origen. Aquesta desmobilització estava en marxa quan arribà l'ordre de que els homes tornessin a les seves casernes i es preparessin per combatre a Grècia. S'havia perdut un temps preciós perquè rebessin l'adequat entrenament abans d'embarcar cap a Albània, des d'on partiria l'ofensiva italiana. Tampoc s'havia fet cas dels informes de l'intel·ligència militar que indicaven que els grecs no comptaven amb 30.000 homes, com s'assegurava, sinó amb 300.000. Ciano i altres cortesans, però, animaren a Mussolini a seguir endavant amb l'aventura grega, que, segons el Duce, duia madurant en la seva ment durant mesos, abans i tot de que esclatés la guerra. Així doncs, estaven servits tots els ingredients pel desastre. Els grecs no només aturaren l'ofensiva de Mussolini, sinó que, contra tot pronòstic, atacaren a les difícils muntanyes de l'Epiro, obligant els italians a retirar-se a una anilla de posicions des de la que podien defensar la capital albanesa, Tirana, fins que, mancats de municions i les condicions meteorològiques, els obligaren a establir un front fixe, fet que va permetre als italians estabilitzar-se en un punt concret. Però l'atenció que el Comandament Suprem havia prestat a Grècia en aquestes setmanes bloquejà part dels subministraments promesos a Graziani. Al multiplicar els objectius amb mitjans insuficients i per qüestions purament polítiques abans que estratègiques, Mussolini havia condemnat a tots els seus exèrcits a lliurar un combat perdut des d'abans de començar.

A meitats de novembre, després de no poques discussions a Berlín, a compte de l'estratègia a seguir en els següents mesos, Hitler redactà la seva directriu número 18 per la conducció de la guerra, que incloia detallades instruccions per la presa de Gibraltar amb la col·laboració italiana i espanyola i l'expulsió dels britànics del Mediterrani Occidental. També va escriure Mussolini una llarga carta en la que afirmava que una operació alemanya als Balcans per ajudar a Itàlia era impossible abans del març de 1941. Era vital impedir que els grecs proporcionessin una base des de la qual la RAF pogués amenaçar el complex petrolífer de Ploesti. Itàlia havia de renunciar a les seves apetències territorials a Iugoslàvia, perquè era vital que, com Hongria i Bulgària, entrés a formar part del pacte tripartit. Un Mussolini fatalista comentà després a Ciano que no podia negar-se a cap de les peticions de Hitler. Em colpeja amb el regle a la mà.

Aprofitant la inactivitat italiana a la frontera, Wavell comença a reforçar els seus efectius amb qualsevol home i màquina que Londres pogués enviar-li. Entre agost i desembre de 1940, els britànics havien traslladat fins a Egipte 126.000 homes per mar des de Gran Bretanya, l'Índia i Austràlia, a més de carros de combat, avions i muntanyes d'abastiments amb una mitjana d'un miler d'homes diaris. Els quatre transatlàntics mobilitzats per la reserva naval, el Queen Mary, Queen Elizabeth, Mauritània i Aquitània, traslladaran 50.000 soldats australians fins a Egipte. Al novembre, la 4a Divisió Índia ja disposava de les seves tres brigades d'infanteria al complet, amb quatre batallons indis i cinc britànics. I a Palestina s'havia entrenat en la Guerra del Desert els nous batallons de la 6a Divisió Australiana. Una brigada neozelandesa restava en reserva, així com una brigada de l'exèrcit polonès lliure. En resum, en tres mesos, les forces d'O'Connor s'havien duplicat, malgrat que moltes fossin novells o haguessin de romandre en tasques defensives en un Egipte tremendament convuls des del començament de l'ofensiva italiana.

mentre Fontoma realitzava el seu reconeixement a l'altre costat de la línia del front, Wavell, sabent per la informació d'Ultra el que una intervenció alemanya podia significar pel pes de la lluita a Àfrica, començà a fer un esbós del seu pla per atacar els camps fortificats italians. Wavell sabia que l'única forma de vèncer era utilitzant el poder dels seus blindats contra uns italians organitzats en formacions d'eriçó, que podien ser batuts per separat dins les seves fortificacions. Però la invasió italiana de Grècia el 28 d'octubre trastocà tots els plans de Wavell, donat que Churchill havia promès als grecs tota l'ajuda possible. I era evident que estava pensant en les forces de Wavell, perquè les tropes presents a la Gran Bretanya eren encara necessàries per defensar la costa d'una possible invasió nazi. Per tant, Wavell havia de donar-se pressa en atacar i derrotar els italians abans de que les necessitats a Grècia el deixessin sense els seus millors soldats.

a moda de tanteig, a finals d'octubre, llança una incursió sobre el campament fortificat italià de Mactila, situat a uns 25 quilòmetres a l'est de Sidi Barrani. Els italians n'estaven al cas pels seus espies a Egipte i els assaltants foren refusats per la primera divisió líbia. Però a la llarga, l'atac fou perjudicial pels italians. Graziani i el comandament del desè exèrcit i el comandant del desè exèrcit italià, el general Mario Berti, un altre veterà de la Guerra Espanyola, van creure que les seves fortificacions eren segures i no ampliaren ni el seu perímetre de seguretat ni multiplicaren les patrulles.

Els britànics tenien dues formes d'assabentar-se del que pensaven els italians a l'altra banda dels fortins. Un bon servei d'escoltes i el grup de llarg abast del desert, el Long Range Desert Group, LDGR, per les seves sigles en anglès. Una força especial sota el comandament del tinent coronel David Sterling, que operava en terra de ningú recopilant informació. L'LRDG passà a la llegenda de les forces no convencionals, els guerrers secrets de Churchill, a qui aquest havia demanat en els dies més negres de 1940 que incendiessin Europa i matessin nazis allà on pogueren. El cos d'oficials britànics trobà en aquestes forces heterodoxes una manera de canalitzar el seu esperit elitista de col·legi privat. Tot i que el grup de llarg abast del desert dugué a terme nombroses missions de sabotatge i destrucció rere les línies enemigues, la seva veritable vàlua estava en les seves habilitats pel reconeixement de llarg abast al desert. Gràcies a les seves patrulles i a les de la 7a Divisió Blindada, Wavell havia descobert una bretxa d'uns 20 quilòmetres entre els campaments italians de Niveiga, al nord, i Raba, en el contrafort de Sofati, al sud. Aquesta bretxa separava els dos grups de campaments italians, el de la costa, amb Sidi Barrani i el pas de Halfaya com a punts principals, i el grup de l'interior, centrat en Sofati. El grup de llarg abast i altres elements de comandos actuaven constantment en aquesta bretxa, fustigant els italians.

Compass planejava atacar amb la quarta divisió índia a través de la bretxa d'Enda. Els Matilda del 7è regiment de tancs reials acompanyarien a la infanteria. Els reconeixements asseguraven que els camps minats enfront als camps fortificats de Nivega i Tumar Est i Oest eren poc densos i estaven situats a les cares nord i nord-est dels complexes, on s'esperava l'atac britànic. La força giraria cap al nord per atacar a les tres divisions italianes situades en els campaments, en la primera línia que anava des de Nivega fins a Sidi Barrani. Matkila seria l'objectiu d'un atac de distracció per part de la força Selvi, un grup de brigada de 1.800 homes estacionats a Mersa Matrut. La resta de la 7a divisió blindada entraria a la bretxa d'Embla per bloquejar qualsevol reacció italiana, procedent de l'oest o dels campaments situats al sud de la bretxa. Immediatament després, es llançaria cap al nord per tallar la via d'escapament dels italians per la via Bàlvia. El pla era molt arriscat, no només per la inferioritat dels britànics, els italians els superaven en una proporció de 3 a 1, sinó a més perquè les tropes d'O'Connor havien de realitzar una marxa nocturna de 160 quilòmetres a través del desert abans de prendre contacte amb l'enemic i després realitzar diverses i complexes maniobres de flanqueig en un camp de batalla d'uns 15.000 quilòmetres quadrats. Els britànics establiran 4 dipòsits de subministres entre Mersa Matrut i la bretxa d'Emba, amb les vitualles i l'aigua per la tropa i la vital benzina perquè els carros poguessin avançar ràpidament. Mentretant, es produïren diversos canvis en el comandament italià, que no ajudaren precisament a que aquests estremessin la cautela. Berti tornà a Itàlia per malaltia i deixà el comandament del seu exèrcit al general Italo Gariboldi, el quartel general del qual es trobava a Bardia, a 160 quilòmetres del front. A finals de novembre, Badoglio dimití de cap del comandament suprem a causa del desastre de Grècia. El 6 de desembre, Mussolini anuncià al general Ugo Caballero com a substitut, qui es mostrava fortament partidari d'una col·laboració estreta amb els alemanys, fet que desagradava a molts dels seus col·legues. Però Caballero era un dels pocs generals italians amb una visió estratègica sobre la guerra i havia identificat el Mediterrani com el teatre clau per les forces armades italianes.

Mussolini, però, no el tenia en gran estima i refusà els suggeriments més importants. Mentre els italians es perdien en intrigues, Wavell va sotmetre les tropes que havien d'efectuar la ruptura de la bretxa a un exercici d'entrenament on els homes reproduïen l'atac en rèpliques exactes de Niveiga i Tumar, construïdes en el desert egipci. El 26 de novembre, Wavell va ordenar als seus comandants un nou exercici d'entrenament, que en realitat no era més que la cobertura de compàs. Wavell continuà amb les mateixes tàctiques d'ocultació utilitzades durant la fase en què planejà l'ofensiva. Per mantenir el secret, la major part de les ordres finals es donaren de paraula i no va suspendre cap dels seus actes socials en els propers dies, com una visita al Caire. Durant la nit del 6 de desembre, Wavell comunicà a Londres la data del començament de l'atac, la matinada del dia 9.

Moltes de les obres que s'han escrit sobre la guerra a l'Àfrica del Nord descriuen Compàs com una espècie de pròleg de la veritable campanya, que se suposa va començar amb l'arribada de Rommel a Líbia 2 mesos després. Ara bé, al meu entendre, Compàs no només és important perquè constituí una extraordinària victòria de les forces d'O'Connor, sinó també perquè representava un canvi en la direcció de l'estratègia britànica. Quan la contraofensiva de Wavell començà, Gran Bretanya ja havia definit en bona part la línia que seguiria durant tota la guerra al Mediterrani, encara que molts dels seus propòsits no deixaven de ser purament teòrics degut a la manca de recursos. En primer lloc, Londres estava decidit a destruir les forces italianes a Orient Mitjà. Això faria que els italians constituïssin una càrrega cada cop més pesada per Hitler, qui no podia negar-se a enviar forces en ajuda del seu aliat. Aquestes tropes, creia Londres, també serien destruïdes per les forces britàniques a Egipte. Gran Bretanya pretenia també crear un bloc defensiu al Mediterrani Oriental amb Turquia, Grècia i Iugoslàvia, on Egipte seria la base des d'on s'organitzaria l'esforç militar britànic a la regió. Alhora, Egipte també constituïa un trampolí per les operacions contra la Síria controlada per Vichy. D'altra banda, quan més a prop estigués la RAF dels camps de Ploesti, més podia amenaçar la principal font de petroli alemanya. Churchill era plenament conscient que l'estratègia defensiva que havien escollit els anglofrancesos durant el primer any de la guerra havia estat un dels motius del desastre de França i no estava disposat a cometre el mateix error 2 vegades.

Des d'octubre, els aparells de la RAF havien estat bombardejant aeròdroms, bucs mercants, acantonaments i dipòsits de combustible italians a Derna, Bengasi, Tobruk i Bardia. Diverses esquadres de bombarders Wellington, procedents de Malta, s'uniren a la tasca de desgast. Dos dies abans de compàs, els atacs passaran a concentrar-se sobre els aeròdroms italians a Gazala, Bomba, El Adem, Tobruk i Benina. La Regia Aeronàutica va perdre 39 aparells en dues nits, la major part d'ells destruïts a terra. L'armada britànica es sumà al bombardeig des de la costa. McTilla patí el foc dels canons del creuer Terror. Sidi Barrani fou atacada pels canons de les canoneres Lady Bird i Afis. El 6 de desembre, la força d'atac de Wavell avançà 65 quilòmetres i va romandre immòbil l'endemà. Tornà a posar-se en marxa el 8 de desembre per realitzar l'última part de l'aproximació. Els britànics estaven improvisant sobre la marxa molts dels procediments que després es convertirien en habituals pels exèrcits que varen lluitar a Líbia. Però en aquell moment, com escrivia el futur mariscal de camp Michael Carver, que en aquells dies estava destinat a la 7a Divisió Blindada, ningú, fos novell o veterà, qualsevol que fos la secció a la que pertanyés, tenia la menor experiència en operacions de gran mobilitat desplegades sobre immenses àrees en les que s'enfrontaven els tancs. Els homes havien de tirar de molta intuïció, sentit comú o simplement anar a la bona ventura. Després de que una patrulla dels fusellers reials informés de que la bretxa d'Emba estava neta d'impediments, O'Connor confirmà el comandament de l'atac. Una esquadra de vells bombarders Bristol estava fent molt soroll per cobrir l'aproximació dels centenars de vehicles de compàs. Les unitats anaven arribant a l'àrea de reunió, coneguda com a Piccadilly Circus, a l'est de la bretxa, on també es mogué el lloc de comandament tàctic d'O'Connor. A les columnes de blindats els seguien els transports de soldats de la infanteria i tots els camions que havien pogut reunir. Transportaven el combustible necessari per 5 dies de batalla. Wavell envia un missatge a O'Connor. És possible que se'ns ofereixi l'oportunitat de convertir la derrota de l'enemic en una victòria excepcional. Al migdia del dia 8, un reconeixement aeri italià localitza una columna de 400 vehicles a 60 quilòmetres de Niveiga. Graziani comunica la notícia al quartel general del desè exèrcit. Però Gariboldi no es preocupa per la informació, ni pensar en intensificar les patrulles en la bretxa d'Emba. Els italians foren completament sorpresos. No tenien notícies dels seus nombrosos espies al Caire, de que es preparava una ofensiva britànica. Les maniobres d'engany i ocultació de Wavell havien donat molt bon resultat.

Mentretant, O'Connor es preparava amb els blindats i la quarta divisió índia per atacar per l'espatlla la cadena de fortificacions italianes. El primer objectiu era Nivegua. A l'alba, l'onzena brigada d'infanteria índia, carros del 7è regiment de tancs reials i el 4è batalló del 4è regiment de Rajputana obriran foc contra Nivegua. A les 7:15, 72 peces de l'artilleria britànica bombardejaren Nivegua amb obusos d'alta explosió. L'atac va agafar per sorpresa els italians. Acompanyats pel gruix dels Matilda, els homes del 1er batalló de fusellers de Rajputana i del 2er batalló dels Cameron Highlanders bombardejaren Nivegua pel sud i, travessant el camp de mines, atacaren per la rereguarda el 2er batalló de carros italians. Els homes dels carros italians van ser atacats pels soldats indis i britànics a la baioneta i amb granades que destruïren una quinzena i capturaren la resta. El grup cuirassat italià que protegia els camps fortificats del nord havia estat destruït sense quasi oposar resistència. Els Matilda i la infanteria muntada en vehicles Oruga avançaren cap a l'interior del campament, on hi regnava el caos més absolut. El general Pietro Maletti fou ferit de mort per diversos trets quan, sortint del seu búnquer personal, avançà fusell en mà cap a les tropes aliades. Al migdia del 9 de desembre, tot havia acabat a Nivegua. Els italians havien sofert 800 baixes mortals, abandonat 1.300 ferits i 2.000 varen caure presoners. Els britànics, per contra, només varen patir 56 baixes.

En quan tingué notícia de la caiguda de Niveigua, O'Connor passà a la segona part del pla. La cinquena brigada d'infanteria índia, acompanyada dels Matilda, amb els dipòsits plens, es dirigiren cap al nord. El seu objectiu era el camp de Tumar Oest, defensat per la segona divisió líbia. Els fugitius de Niveigua havien contagiat el seu temor a la guarnició de Tumar. L'avenç britànic es detení momentàniament quan diversos carros Matilda resultaren destruïts en entrar en un camp de mines. Però la cinquena brigada d'infanteria índia havia aconseguit arribar al seu lloc de concentració, a l'oest de Tumar, al migdia. Després, i seguint el mateix patró que Niveigua, començà la preparació artillera. I per accelerar l'atac, O'Connor sumà la vintena de Matilda que li quedaven al primer batalló de fusellers reials. El batalló creuà la bretxa alhora que els fusellers de Rajputana atacaven Tumar Est. Malgrat la forta resistència d'una columna de la segona divisió líbia, assoliren l'objectiu. Tumar Oest caigué al matí del 10 de desembre. En total, els britànics feren 4.000 presoners entre els dos camps de Tumar. Seguidament, O'Connor donà ordres perquè la setzena brigada d'infanteria, que encara estava fresca, avancés cap a Sidi Barrani, tallant la carretera principal, mentre la onzena brigada d'infanteria impedia que les forces italianes escapessin cap al sud. Quan la força Selby entrà a Mactila al matí del 10 de desembre, advertí que la guarnició, la primera divisió líbia, havia fugit per la carretera direcció Sidi Barrani. Si es donava pressa, O'Connor podia atrapar a dues divisions italianes entre les tropes que avançaven des de Mactila i les que estaven a Tumar.

O'Connor va posar en marxa ràpidament els seus homes a l'esquerra de les tropes índies avançaven els carros de la 7a divisió blindada, articulada en dos eixos. La 4a brigada blindada havia de destruir el grup blindat italià situat a la zona d'Azacilla, alhora que la 7a brigada blindada es mantenia en reserva, disposada a avançar cap al nord en quan O'Connor ho ordenés. Mentretant, un xic més al sud, el grup de suport cobria la zona de Sofati Rabia, defensades per la Marmarica i la 23 de març. La 4a divisió blindada es va posar en marxa al matí del dia 9 i després d'avançar sense oposició va interrompre el tràfic de la carretera de Buk-Buk Sidi Barrani al matí del dia 10. A Azacilla, l'11è d'Hussars capturà a 400 soldats italians, però no hi havia rastre dels carros italians. Després, un esquadró va avançar més cap al nord, tallant línies telefòniques i destruint el conducte d'aigua a l'oest de Sidi Barrani. Nombrosos enclavaments fortificats es rendiren sense quasi combatre. En aquells moments, els regiments de la 4a divisió blindada es trobaven desplegats en un arc entre Sidi Barrani i Hamid a l'oest. El 6è regiment de tancs reials va unir-se a la força Selby per atacar Sidi Barrani des de l'est, mentre el 7è regiment de tancs reials feia el mateix des de l'oest. Sidi Barrani disposava d'un rasat antitancs, camps minats en tots els punts d'accés i 8 punts forts, cadascun dels quals estava defensat per un batalló d'infanteria i peces d'artilleria. Però la confusió i el temor era total entre els italians. La tarda del 9 de desembre, el comandant de la guarnició, el general Sebastiano Gallina, trucà a Graziani per dir-li que el territori entre Sidi Barrani i la 2a divisió líbia estava infectat per un exèrcit mecanitzat contra el que no disposo de cap mitjà per fer-li front. Els britànics assaltaren ràpidament Sidi Barrani. Una tempesta de sorra impedí recolzar el primer atac amb l'artilleria, fet pel qual la infanteria de la 7a divisió va patir nombroses baixes. Durant el transcurs del matí, arribaren unitats blindades que permeteren a la infanteria índia reprendre l'assalt. La nit del 10 de desembre, Sidi Barrani estava ja en mans britàniques. A l'endemà al matí, la 7a divisió blindada començà a esbandir les posicions italianes a l'oest de l'enclavament conquerit. Els 2.000 defensors de la quota 90 es rendiren sense oposar més que una lleu resistència. Aquell mateix dia es descobrí que les tropes italianes acantonades a la zona de Sofati Rabia s'havien retirat cap a l'oest, escapant de l'atac britànic. La divisió Cirene va poder evadir-se cap a l'oest buscant la seguretat del pas de Halfaya i finalment de Forte Capuzzo.

O'Connor, però, no disposava de forces suficients per perseguir a les tropes que es retiraven des de Sofati, fet pel qual no foren molestades. Però en el nord, l'11è d'Hussars capturà més de 14.000 presoners de la 64a Divisió Catanzaro i de la 23 de març. Aquella nit, la batalla de flanqueig de la línia Sidi Barrani havia conclòs. En tot l'arc de l'avenç britànic, des de Sofati a Sidi Barrani, el front italià s'enfonsà. Els britànics destruïren l'equivalent a 4 divisions i capturaren 38.000 presoners, incloent-hi 4 generals, 237 peces d'artilleria i 77 carros blindats, a més de grans quantitats d'habitualles, combustible i municions. En alguns casos, els oficials italians reuniren en els seus propis camions i conduïren a grups de presoners cap als camps d'internament sense necessitat de ser escortat pels britànics. O'Connor, en canvi, havia tingut només 435 baixes. El raid havia durat 3 i no 5 dies com era la previsió, fet que va ser una sort pels britànics, doncs els seus dipòsits avançats ja estaven pràcticament esgotats del tot. A Roma, la confusió era total.

fins aquí el programa d'avui. En el proper continuaré intentant explicar el desenvolupament dels fets i els esdeveniments que van anar-se produint com a conseqüència. Bona nit, bon dijous, i si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
2: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Molins de Rei.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.
6: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
7: Bon dia i bona hora. Avui us proposo escoltar el gran trompetista i cantant Louis Armstrong. Va començar a cantar professionalment per pura necessitat, de forma completament natural. De fet, contràriament al que molts pensen, la seva primera experiència musical va ser com a cantant i no com a trompetista. De nen, formava un quartet vocal amb els seus amics pels carrers de New Orleans per aconseguir una mica de diners. Quan ja s'havia consolidat com a trompetista d'èxit en les grans orquestres, el seu salt definitiu al camp professional va seguir aquest procés. A principis dels anys 20, quan tocava amb l'orquestra de Fletcher Henderson, Armstrong volia cantar, però el director de la banda li va prohibir perquè considerava que la seva veu era massa aspra i poc melòdica. Amb veus limitat, Armstrong va decidir gravar amb les seves pròpies formacions i va començar a introduir la seva veu lliurement, trencant amb els motlles del que s'esperava d'un vocalista de l'època. A partir d'aquell moment, la seva veu trencada, profunda i rítmica es va convertir en un segell tan i més famós que la seva pròpia trompeta. Escoltarem la cançó Hello Dolly, amb una gravació en directe de l'any 1964, que acaba sent realment una festa musical. Gaudiu d'aquest optimisme i que tingueu un bon dijous.

0: que hi bona hora d'aquest dijous 8 d'octubre. La compartim amb el Josep Vinyets. Hola, Josep.
1: Molt bon dia.
0: No, estava agafant la tele, però no passa res.
2: Ah, jo deia...
0: Estava estirant el braç.
2: Ah, val.
0: Mercè Charles, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Núria Rubio, bon dia.
2: Bon dia.
0: Joan Domènech, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: I Manel Cordero.
4: Bon dia a tothom.
0: Que ja ha tret de l'armari el jerseiet.
4: Sí, sí, home, no queda
0: i una mica de buf per... No constipar.
2: És que estem constipats, no, per no constipar-nos. Ah, ja estem
0: es confirma
2: constipats.
0: Que ja us heu constipat,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí. És a posteriori.
0: I el Joan ja comença a fer aquella tos, eh?
3: Per això no vaig venir...
0: Ah, sí? Ah, no, no.
3: La setmana passada.
0: No vam preguntar,
3: sí,
0: perquè...
3: Ja ho puc dir-ho.
0: Ara ja ho pots, ara pots
3: tenia
0: confirmar.
3: Tenia una bronquitis i, com deia aquell il·lustre,
0: sí.
3: Anava molt medicat. Estava molt medicat.
0: Sí, i per tant no era viable que ens acompanyessis, eh?
3: Sí, sí. No, era aconsellable quedar-se a casa.
0: Molt bé. Cap de setmana passat, per cert, que es van haver de plaçar diverses activitats per aquest avís per temporal que vàrem tenir, i aprofito per dir que la festa dels Miquels, en principi, s'ha passat el diumenge 25 d'octubre.
2: I les sardanes?
0: No em consta.
2: No et consta.
0: Sempre em preguntes coses que...
2: Noi, no sé. Jo tampoc les sé, les pregunto.
0: Les sardanes, vols dir de...
2: Sí, les sardanes que havien de ser el dia de Sant Miquel.
0: Ah, no crec que les facin ja. No. Ara vindrà el dia del soci, suposo, de la grupa.
2: Sí.
5: El dia 18.
0: El 18 hi faran les sardanes ja previstes aquí.
2: Previstes,
0: suposo,
2: per
0: llavors. Però la festa dels Miquel s'havia de fer diumenge passat.
2: Sí.
0: Els Baixos del Molí també es va plaçar. Ara pel diumenge 25 d'octubre. I la bicicletada, que també s'havia de fer el diumenge passat, serà el 18 d'octubre.
5: El 18 també. Anava a dir el 18, van posar la nota.
0: Aquesta és la comunicació oficial que hem rebut d'aquests canvis respecte, doncs, al cap de setmana. Us va afectar molt la pujada al cap de setmana? No, eh?
2: Pep, no.
0: D'aventura...
2: La zona aquella de guardioles i conserves, així...
0: Sí.
2: No.
0: Potser baixava més aigua abans de fer l'urbanització.
2: Sí, abans era terrible, eh?
4: Mira, això ve de fa molts anys,
0: sí,
4: de quan van arreglar la carretera entre Molins de Rei i Sant Feliu.
0: Sí.
4: Doncs allà hi havia unes llambordes i llambordins i llambordets, que al final es van portar, la majoria d'ells, o una part, al carrer Pep Ventura. Mm. I una mica també al carrer Maragall. I així es van fer servir, però no van durar gaire, perquè ja van fer tot el clavegueram,
0: sí,
4: tot nou, sota la via del tren, Menéndez Pelayo fins a on convingui, i es va fer molt bé. És a dir, jo crec que teníem un desaigüe, uns embornals i tot això, de pel·lícula d'aquestes expressionistes, no?
0: Sí.
4: I que no se sabia on estaves, però ara, de veritat, que bé. Tenim una... I les guardioles, ho hem dit alguna vegada aquí, no, la gent no està expectativa, està l'expectativa mirant què passa, però no. La veritat és que evacua molt bé, l'aigua se'n va i bé, això és la normalitat.
0: Ho celebrem, doncs.
3: Perquè també és una zona de nova construcció i s'ha anat... El problema és el tenim aquí, al centre vila.
4: Nova construcció és...
3: No tenim aquí al centre vila, a l'altura del... Palau, Cal Cardona, Cal Cardona, carrer de Baix,
4: sí. Històric,
3: que això és històric i això és molt complicat.
5: Sí, perquè això és el clavegueram principal, perquè si ens hi fixem moltes vegades, quan tenim aquests temporals així, el que si s'aixequen són les tapes de les clavegueres, i vol dir que la claveguera no pot engullir tota l'aigua que hi arriba. I aquí ve quan el que s'inunda primer, doncs és el carrer de Baix, això està clar. Que és inevitable. No, és que a vegades aquestes coses es diu és que es va fer malament. A veure, possiblement el carrer de Baix, els albornals que es van posar, agafen tota l'aigua. Però si la claveguera no pot absorbir tota aquesta aigua, evidentment el que va és per sobre. I el que s'ha vist aquests dies, si algú ha estat no tan sols aquí a Molins, a altres llocs, es veu molt clar que en molts llocs es veuen tapes de claveguera que l'aigua puja amunt. Amb els reportatges que s'han fet a les notícies de tots aquests aiguats. Vull dir que és un problema que hi és, però que és difícil d'arreglar, perquè no és una construcció defectuosa, sinó que és un clavegueram que no et serveix, pel motiu que sigui, això el desconec, perquè això està sota terra, però no et serveix prou quantitat d'aigua.
3: I s'inunden baixos.
5: Sí, aquest és el gran
3: problema. I s'inunden baixos, i això jo crec que això comporta una obra de grans dimensions.
4: Obra major.
3: Obra major, i aquí és, aquí hi ha... Jo entenc la preocupació, però a veure que al final...
5: Però és que és tot, tot va lligar, perquè els que han pogut estar a lo que és el que era el canal que està cobert, aquest canal es va dividir en dos. O sigui, abans antigament tot anava al canal. Des de que es van fer les obres de cobertura d'allò, hi ha dos canals. Es va dividir el canal i hi ha el que és el clavegueram i el que és l'aigua del canal. Per tant, tens un canal més petit, més quadrat, que és les clavegueres, i l'altre que és l'aigua que feien de rec i tot això. Què passa? Que també hem de comptar una cosa. Quan hi ha aquestes pluges tan fortes, el canal aquest baixa ja per si ja baixa ple del que va recollint. Arriba a punts que l'aigua de les altres clavegueres ja no pot entrar, perquè l'aigua que circula per aquest canal està tapant les entrades, perquè això és així. Vull dir, a vegades es diu és que no es neteja i els alburnans no se'n passen. No. Pots estar l'alburnan net, però hi ha ampolles, hi ha plataners aquí al terraplè. Què passa? Que aquella fulla arriba amb l'aigua i amb la pressió de l'aigua queda atrapada a sobre i fa de tap. O sigui que em refereixo que... I el canal passa el mateix. L'aigua que baixa fa de tap de la que entraria de les altres clavegueres.
2: Sí, sí, és complicat,
5: tot,
2: eh?
5: Tot és una màquina que...
0: No volem cansar més els oients, que ja parlen molt de pluges.
2: Sí.
0: En tot cas...
3: No, però és interessant.
0: Celebro que el Pep Endura estigués en ordre. Al carrer Puigcerdà també, Núria?
2: També.
0: També, eh? Sí. Cap problema.
2: L'aigua baixant.
0: Que baixi, cap avall.
5: Torres i Bages tampoc, cap problema.
0: Torres i Bages cap problema.
5: Entrem amb les parts altes de Molins, l'aigua corre avall.
2: Sí, corre avall.
5: El problema és el carrer avall, que és el que queda més pla i més
2: pla, clar. Sí.
0: Va quedar afectada diversos establiments de la plaça del Palau, no pas el Museu del Renaixement, ens deia el Damià Martínez, perquè queda una mica més
2: sí, però ahir que vam anar a veure...
0: I ho lligo perquè hi veu anar a veure el cicle de clàssica Molins.
2: I ens va, algú que estava a la cua, diu, si haguéssiu vist aquí aquell lloc on juguen els nens,
0: sí, estava
2: diu, era una piscina, totalment era una piscina.
3: Sí.
0: Van haver el concert d'Albert Nino Bart.
2: A mi em va encantar, eh?
0: A piano.
2: Però té una facilitat, té una musicalitat. Bueno, a mi em va agradar moltíssim,
4: gust,
2: eh?
4: Gust musical.
2: Perquè hi ha vegades que hi ha pianistes que toquen molt bé, però potser no transmeten coses, o músics que toquen molt bé però no transmeten. Aquest és que bueno, va ser molt maco, perquè va durar una hora i mitja i vull dir, va passar potser una hora i mitja, no, però una hora i escaig. I, molt bé.
4: Un compositor que no solament ha fet la banda, la versió musical de Maricel.
3: De Maricel, sí, sinó sí, i d'alguna TV Movie de TV3 també.
0: Sí, tenia, banda sonora. No,
2: i una pel·lícula ens en vam enterar.
4: Una pel·lícula, sí. El que jo no sabia, no havia vist mai, que The Artist, aquella pel·lícula muda que va guanyar un Òscar, la banda musical que surt en algun moment és d'ell també. Escolta,
3: No, és que és bo.
4: Traiem-nos el barret i rentem-lo bé.
3: És bo, l'Innovar.
0: A veure, abans...
3: Un gran pianista.
0: Sí, sí. Doncs celebrem que estaven exaurides les entrades de la clàssica Molins.
2: Sí, és que només el nom ja la gent enganxa, eh?
0: I ja parlarem del proper concert de la clàssica Molins, no?
2: Sí, que em sembla que coincidirà amb el cine de terror i...
0: Bé, però el públic és bueno, compatible, jo penso,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, hi ha gent per tot. Sí, suposo.
0: Diu que ve un cordero, no, a tocar?
2: Sí. El Miquel Àngel.
0: Això, i a més us en veu assabentar, em consta, doncs, pel programador del cicle de clàssica Molins.
2: Sí. Sí, bueno, acostuma a passar, tenen tanta feina que... Bueno, això
0: ja ho explicarem.
2: Serà això passa a tots els papes, que se n'entenen de les coses pels de fora.
0: Sí. Bé, escolta, estàveu parlant de Federico García Lorca abans d'entrar, oi que sí?
3: Bueno, estàvem fent un comentari, sí.
0: És que us volia preguntar si heu vist la Bola Negra.
3: No.
0: No. Ningú d'aquí, eh?
2: No.
0: No, jo tampoc. No.
3: Jo la tinc pendent.
0: Està
3: igual
0: pendent.
3: També
0: però és que èxit pendent. Total de taquilla.
3: Hi havia dos pel·lícules que tenia pendent, que les tinc pendents. El Ser Querido, del Sorogoyen,
0: sí.
3: I La Bola Negra,
0: sí.
3: Que són les dues grans pel·lícules, diguem-ne, de producció autòctona,
0: sí.
3: D'aquest any. I La Bola Negra, jo comentava, La Bola Negra va guanyar el premi a la millor direcció a Cannes, és la que representa Espanya als Oscars, però hi ha hagut algunes crítiques respecte a com tracten els Javis.
0: Sí.
3: El Javier Calvo,
0: són
3: i el Javier
0: els directors.
3: Ambrosi, els directors, els de La Messias, i són dos directors potents i interessants, eh? Es veu que ningú discuteix la seva
2: vàlua.
3: Gran vàlua a nivell artístic, de direcció, visual, vull dir, de llenguatge, molt bé, però el discurs, diguem-ne, que d'alguna manera és sobre la figura del García Lorca, algú sí que qüestiona que sembla que els propis Javis es vulguin apropiar i vulguin reivindicar l'homosexualitat del García Lorca, quan això

0: volguessin descobrir-ho, apropiar-se d'això i reivindicar-ho.
1: Això és el que has llegit,
0: i ella,
1: eh?
0: Això és el que... Sí, bueno, perquè, mira, ja ho... Això li vaig sentir amb un crític cinematogràfic, que és el Pere Vall, i de la manera que ho va explicar, la veritat és que va donar la sensació que pot tindre tota la raó del món. Però, però encara reconec que... Manca veure.
1: Clar, ens falta veure la pel·lícula per
2: fer opinar. O sigui, deures per la setmana que ve. Deures per la setmana que ve. Veus la pel·lícula i ens ho comentes.
1: També la, sí, si podem, la podem veure.
2: Sí, la podem veure.
0: Sí, sí. Tot, avui segurament vaig a Sitges, que,
1: però no té res a veure amb això, eh?
0: No, sí. Però això sí que val, bueno, val la pena comentar-ho a nivell de tertúlia, perquè avui i és curiós, i té a veure amb Molins de Rei, avui s'estrena la darrera pel·lícula del Carra Lejalde, d'un director que ha vingut forces vegades al terror de Molins a presentar curtmetratges, però avui estrena el seu llarg. I aquesta és del Carra i l'Ainara Lejalde, pare-filla, són els dos principals actors de la pel·lícula. La pel·lícula precisament es diu Les Hijas i és de terror, i thriller, i un, diguem-ne, i avui l'estrenen a Sitges. Seria una gran, estaria molt bé que aquesta pel·lícula pogués arribar a Molins, però m'han arribat veus de que és molt complicat, perquè és clar que pare i filla siguin els principals actors d'una pel·lícula, podria ser com una premiere o una cloenda al festival, no? De Molins.
2: Home, i a més són d'aquí.
0: I és un festival molt important, el de Molins.
1: Bé,
0: és un comentari.
1: Tanquem carpeta de La Bola Negra, per tant no podem parlar més. Només volia recordar, Núria, que del grup de teatre de la ràdio veu fer recordant Federico García Lorca en un moment. La recuperarem el dilluns, la
2: sí?
1: programació especial que tenim festa, recordeu, el dia 12.
2: Molt bé.
1: Perquè, clar, també és una mica recordar aquests 90 anys de l'afusellament de Federico García Lorca.
0: Sí, sí. No, 36.
1: 36, efectivament.
0: El 36 ja només d'un... Ja
2: García Lorca sempre ve de gust, eh? És no sé, es fa agradable de sentir, no, sempre no...
0: Sí,
2: no,
0: sí.
2: No et ve de nou.
0: El Romea em sembla que estan fent una obra d'ell, oi?
2: No em consta, sí?
0: El Romea em sembla que sí.
1: O almenys la van fer, no?
2: Sí, almenys la van fer.
0: Però encara la fan.
1: Però encara la fan... És que... L'Orca és Indòmites, espera't. És que s'ha de mirar bé tot.
0: Però, bueno, jo
1: sé... Parlar amb fonament de causa... Aviam, sí. L'Orca és Indòmites suposa per Atalaia un retorn a l'autor que tants èxits ha proporcionat a la companyia. Aquest espectacle no planteja posada en escena d'un text concret del poeta granadí. La idea és endinsar-nos en el seu univers i més concretament en el món de les dones que protagonitzen les seves obres. L'Orca és Indòmites.
0: Exacte, sí. De fet, aquesta La Bola Negra, potser ara m'equivoco, perquè ho dic una mica així, salto de mata, però em sembla que és... Està basat en un text d'un tal, no sé si es deia Conejero o alguna cosa, que és sobre un text, diguem-ne, desaparegut o apòcrif del García Lorca, que ell d'alguna manera el va recuperar i li és, bueno, els hi ha servit als Javis com a argument de la pel·lícula.
2: Sí, hem de veure la pel·lícula.
1: Sí, sí, perquè ara... A veure... Com has dit tu, que es deia?
0: Conejero?
1: Sí, Alberto Conejero.
0: Veus? Molt bé.
2: Ah, sí, bona memòria.
0: Alberto Conejero, sí.
3: La màquina funciona.
0: Sí, Alberto Conejero, que va, diguem-ne, trobar aquest text i el va reivindicar.
1: Bé, doncs tenim deures pendents. Ja ens explicaràs també com va per Sitges, que comença, doncs, a la cinema. Setmana dels... No, setmana. Cinema Fantàstic, no? Festival de...
0: Sí, Festival Internacional.
1: Sí, correcte.
0: De fet, ara és el Festival Internacional de Cine de Barcelona, I segueix amb la seva idea primigènia de Fantàstic, però a Sitges et pots trobar fins i tot comèdies negres o cine negre, thrillers, i també terror, evidentment. Però ja, com que no hi ha un gran festival El gran festival per excel·lència de Catalunya és Sitges.

0: si no... Hi ha molts, n'hi ha molts, molts que, però el gran festival de categoria A, diguem-ne, és Sitges. Sí. I llavors ja hi entren... Ja hi entren més gèneres. Abans era específicament terror i fantàstic. I ara ja no tant.
1: Ara ja la frontera no se sap on és.
0: No, exactament. El límit aquest ja és una línia més...
1: I que ho fan totes les sessions burrosa. Al Melià o el, també els altres?
0: No, no, el Melià, el Prado
1: el
0: Retiro. El Melià, Prado, Retiro. Per això el seu director, l'Àngel Sala, que més o menys ens coneixem, sempre quan s'hi ha vingut a presentar alguna pel·lícula a la Joventut Catòlica, quan veu aquell teatre, l'admira i li cau la bava. Així és tal com raja l'Àngel Sala, que jo diria que cada any sempre ve a presentar alguna pel·lícula, perquè ja diu, ja m'agradaria a mi tindre un cine com aquest, i que no és el cas del Retiro o el Prado, que són més justets. Una altra cosa és el Melià, perquè té totes les... És el Melià. Però el Retiro i el Prado no tenen, diguem-ne, l'elegància, la classe i que té la pena.
1: Història sí que en tenen, no?
0: Sí, història sí.
1: El Prado és com un bombonet, allò.
0: Sí, sí. Història... Però és més maca la Penny. I ell ho reconeix,
2: És molt més maca la Penny, d'acord.
0: Exacte.
2: Tanquem capítol. Mercè, volies fer un apunt de correus, em deies?
3: Sí, perquè la gent tingui...
2: Aquests Charles Consells.
3: Sí, no, sí. De tant en tant em surt alguna dificultat i penso que és bo compartir-la perquè la gent no es trobi amb el mateix que m'he trobat jo.
2: Què ha passat amb el servei de correus?
3: Bueno, que evidentment jo hem rebut a casa una carta pel Miquel Àngel.
2: El que vindrà a tocar,
3: em sembla que és l'11 de novembre amb la seva dona, ja amb la Marta Cardona.
2: Ja t'ho comunicarà.
3: Sí.
2: Bé, digues, vinga. Bé, va rebre una
3: deixem
2: carta.
3: Deixem les intimitats de les famílies.
2: Va rebre una carta.
3: Sí, va rebre una carta perquè ell va viure a part de jove, després també va viure uns temps aquí i encara li envien coses. Una carta d'Hisenda. Esclar, ens diu, aneu-la a buscar, tenim a casa fotocòpia del DNI i vaig anar-ho a buscar. I resulta que sembla ser que els protocols de correus, i també m'ho ha confirmat
2: el Joan,
3: que són que no et poden donar res si no hi ha un escrit específic del titular en què diu jo, fulanet de tal, amb DNI tal, tal, tal, tal, autoritzo a tal, tal, tal, tal, tal, amb DNI tal, tal, tal, tal, a que pugui recollir el document que aquest dia han enviat a casa meva.
2: Bé,
0: document o paquet, el que sigui.
2: No n'hi ha prou amb el DNI de fotocòpia.
3: No n'hi ha prou. Jo, vull dir, vaig estar insistint moltíssim, perquè era un dia que plovia molt, vaig fer la pena de la iaia que ve de lluny, ni penes ni res, són uns grans empleats amb complidors al 100% del protocol que els mana l'empresa. Llavors em van dir que no i que no, vaig primer parlar amb una senyora i aquesta senyora va dir parli amb el jefe, vaig parlar amb el jefe i el jefe em va dir que no de cap manera, que no. Llavors, pues bueno, vaig agafar el paper.
0: A mi m'ha passat,
3: Li ha passat amb ell
0: a
3: també.
0: A mi m'ha passat un parell de vegades.
3: Sí. I val la pena que la gent no faci viatges inútils.
2: En va.
3: Vull dir que sàpiguen que si han d'anar a recollir un document o una carta, encara que sigui una carta simple d'algú que no són ells mateixos, no val el DNI sol, sinó que hi ha d'haver-hi una autorització amb DNI i tot, o sigui que s'ha de portar l'autorització i la fotocòpia del DNI del titular.
0: El fito per acabar-ho de dir és un senzill paper, vull dir, escrit a mà, tu mateix dius jo...
3: Sí, sí.
0: Com el que ha dit, just el que ha dit la Mercè.
2: Sí.
0: Signes, portes els dos carnets, el del
3: titular
0: i el de l'autoritzat i ja està, i és un moment, però sí, si no ho saps,
3: i fas el viatge inútil,
0: has de fer marxa enrere
4: no va l'autorització amb el mateix paper que et deixen que hi ha aquesta carta certificada d'allò, pots allà firmar l'autorització el titular. Sí, i amb però si el titular amb aquell paper, no hi és... La fotocòpia del DNI, el teu DNI, perquè ha de posar els datos del, sí, del que recollirà. Sí. Això. Mira, aquest protocol està molt bé, però...
2: Oh, ho haurien de posar més fàcil.
4: Però i ho porto el mateix paper, normalment. Sí, sí. Tu fas allò i fas la firma de tu, i penses que correus miren que aquella firma sigui l'autèntica o no sigui... molta gent et diria, jo què fan? És fer l'autorització, com que tens, com el cas teu, sí, tenies el DNI del teu fill, el teu, fas l'autorització, fas la firma més o menys igual que la que sí, hi ha a la fotocòpia del DNI, i ho portes i te'l donen. Bueno. Ja t'asseguro jo. Una altra cosa que hi pensava, que anaves a dir, és que funciona molt malament, és el reparto de correspondència.
3: Això
4: en aquest
3: sí,
4: cas
3: això
4: arriba,
3: sí, eh?
4: Però segons quines cartes, jo hi he hagut d'anar a Correus a buscar cartes, perquè sé que he de rebre una carta en concret, i no m'arriba, i anar-la a buscar i estar allà. Sí, el que passa que no passen a repartir cada dia.
3: Molt malament. Doncs pues el nostre barri pitjor, eh? Nostre barri pitjor.
0: Això és una diàspora, eh?
3: Sí.
0: Vull dir,
3: sí,
0: Correus. El Feijó diu que confia molt en els carters, però...
2: Sí, els... Ah, pel vot per correu, eh?
0: Sí, pel vot per correu. Diu, confio
2: en els dirigents, no.
0: Confio molt en els carters i confio molt en els empleats, però no confio en els directius. I el Feijó era director de Correus, va ser. Vull dir que també és una... és una ironia.
2: Sí. Bueno, va, és un... Per tant, queda precisat.
3: Queda clar, clar. Per la gent que necessita això.
1: I l'última cosa era que això venia portat a la llum amb una notificació que havíem trobat a la bústia el dia tal, a les 18:49 de la tarda. I tal.
2: No esteu a casa.
3: Estàvem a casa, hi érem.
0: Això també és.
3: Hi érem, eh? O sigui, la deuen tirar i diuen que no hi ets. Hi érem, eh?
1: Això, segur, allò, eh? Aquella franja groga, que al final es fa bastant antipàtica, oi?
0: Sí. Bueno...
1: L'avís, vull dir, que tallar un color, una franja de color groc.
0: Sí.
1: I és això. Deixa'm penjat. Vingui a buscar-la demà. 18:48 allà, i demà ja la tindré.
4: Sí, perquè no vagis el mateix dia, perquè no, perquè ells compten que, clar, tu pots rebre el reinari abans de tancar, i com que no ha tornat el carter de reparto, no obtenen la carta allà. Això sí que és cert. No, en Correus, no sé si amb altres repartos de correspondència, de que t'envien la carta certificada, diuen que ja han passat, i resulta que no han passat, perquè quan jo estava treballant a la consergeria de l'Ajuntament, allà arribava la correspondència que retornava, i em va vindre una vegada una senyora a buscar una carta que segons posava allà la nota i havien passat les dues vegades de rigor, tal i qual. Diu, perdona, és una botiga. Diu, hi ha horaris d'obertura, per tant, l'hora que em posa estava la botiga oberta. No pot ser que no hi hagués ningú. I clar que aquí no era correu, sinó les altres empreses que es dediquen a reparto de correspondència, però suposo que preu passar el mateix en correus, és a dir, és molt fàcil posar que has passat i d'allò, o no trucar el timbre, com dius tu, perquè és més ràpid, deixo la nota i ja vindran. Però és així, i aquesta vegada ja dic, te'n dones compte per això, perquè és un horari, en el cas vostre dius, estàvem a casa, però com ho demostres? En el cas que és una oficina o és un establiment, dius, hi ha uns horaris d'atenció, per tant, de 9 a 1 està obert i de 5 a 8 està obert. No pot ser que hagi passat a les 6 de la tarda i estigués tancat, si no és festiu.
1: No, ha millorat moltes coses de correus, és veritat, de quan es feia tot a mà, i carregats amb aquella espècie de maletes a l'esquena i tot això. Però ara hi ha motos, hi ha furgonetes, hi ha camioners més grans i tot, i en teoria ho reparteixen bé, però a mi em sembla que la manera de pensar no ha canviat. Nosaltres ja, la que vam tenir l'última va ser que ens vam rebre una carta de Suïssa al cap de 3 mesos d'enviar-la, clar, d'allà, no? Bé. Esclar, les coses van així, escolti. Vostè no té vocació d'empleat de correus. Els països d'Europa, Alemanya, Suïssa, Àustria, tots, el que està en un sistema ferroviari, per exemple, un treballador, té vocació i es troben camins perquè no hi hagi problemes. Aquí tot és a base per... Ai, no ho he vist. Omissió, no em dóna la gana. No, perquè ens estan allò... Ja ho veieu, no?, el tema de DIF i tot això.
2: Ara sí.
1: El senyor Carmona ja torna a l'escenari.
2: Antonio Carmona.
1: Sí, com a coordinador amb DIF.
0: Sí, ara no hi ha
1: sé,
0: més...
1: És com dir... no sé, no sé. L'arròs s'ha passat i no hi ha manera de cuir, de coure.
2: Bé, titulars de la jornada avui, fotografia de portada a tota la premsa per Mari Carmen, aquest símbol de la lluita contra els desnonaments. La Mari Carmen Abascal, aquesta persona, aquesta dona de 87 anys, que està hospitalitzada a Madrid des de fa dues setmanes, que la van expulsar del seu pis, doncs estava molt delicada de salut, ha mort, mentre segueixen les reivindicacions al carrer, i amb aquest horitzó de vaga general.
1: El dia 11 de novembre.
2: 11 de novembre, just a les portes de començar la campanya electoral per aquestes eleccions, que també hi haurà vot per correu, com esmentàvem.
0: Sí, clar.
2: Com esmentàveu ara.
0: Aquest vot per correu que indigna tant, sí. Segons quin sector.
2: Però bé, però més enllà d'això, com veieu l'escenari, aquesta vaga proposada, creieu que amb el carrer doncs, que tenim doncs, bastant mobilitzat pot fructificar doncs, aquesta vaga?
1: Bé, a part del tema habitatge, que és cru i, sí. I que és una cosa execrable, hi ha el tema laboral.
2: Sí.
1: De reclamacions per qualitat de treball, hores i retribució. I, bueno, hi ha vegades que es fa servir unes coses per unes altres, però que això no és l'únic d'aquí. A França també n'hi ha hagut, de problemes, eh?
3: I n'hi ha.
1: Per tant, el que em sorprèn molt és que Itàlia, que era un país tradicionalment xoperístic, xopero, tot arreu anaves i tot arreu hi havia vaga. Sí, però ara no, ara ha canviat. No sé, però Espanya i França, atenció, això, a més, amb una mica, no sé, passant de tot, no? Això sí, no, sí, passarà, vindrà, és un drama, perquè si no tens cotxe i paciència per aguantar els embussos i tot això, resulta que tampoc tens l'altre. L'altre va com... Avui diuen que va bé, ja ho veurem.
2: Com ho veu?
1: Però jo el que sí veig és que les línies regulars d'autobusos de Moixarrer, Barcelona, Vallirana, totes aquestes van bastant millor i dona més confiança al viatger que no pas Renfe. Renfe no...
4: Però és que Renfe...
1: I aquesta... Perdó, acabo amb això.
4: Sí, sí.
1: I aquest projecte que hi ha de fusionar i de coordinar a Catalunya Renfe i Ferrocarril de la Generalitat, a vegada,
0: sí.
1: A veure, que no, per voler salvar un malalt, que no matem l'altre.
0: No espatllem l'altre.
1: Espatllem, sí. Perquè el Ferrocarril de la Generalitat no s'ha espatllat.
0: Sí. Jo els ferrocarrils jo no els tocaria. Tant costa
1: coordinar això, és que jo no entenc.
2: Josep, que...
4: És que no, que Rodalies precisament és molt més complicat.
2: Sí, però no vull parlar de Rodalies. Eh? Digues.
4: No, perquè estem dient... És que avui no sé si funcionen. Ahir no funcionava
2: Rodalies. Sí, s'han anat restablint, sí. Menys
4: però per què? Comencen que si és un... que si primer les pluges, ara quan ja s'ha repassat i diu que ja és tot segur, ara són els maquinistes que diuen que no està tot segur perquè ha caigut ara un arbre i tornem a parar. Jo entenc que la seguretat és primordial, però ja filem el prim d'allò. Ja és una cosa que em sembla que ja és com un càncer, això. Perquè ja es va començar a parlar de vagues i allò de maquinistes quan deien que si passaria Rodalies a portar-ho des de la Generalitat. I llavors deien que nosaltres som treballadors espanyols i no aquí, que ens posaran nosaltres... Vull dir que em sembla que al final el problema de seguretat hi és, i molt gran. Amb Renfe estem d'acord que no hi ha una seguretat estricta amb Rodalies, però els altres, però hi ha també, jo diria, una mica de mar de fons i de ara ha caigut un arbre i això ja paralitza totes les línies de Rodalies. Dic, per favor. Al final...
0: Bueno, el de Renfe a Catalunya ja insinuava que això dels maquinistes és una vaga encoberta.
1: Sí. Però fa anys que dura, això.
0: Sí.
4: Des que es va parlar de que podien passar a dependre de la Generalitat, i ells no volien passar a dependre d'això, sinó del govern espanyol. Estem amb aquesta...
2: Bé.
4: Lo de catalans, que funciona molt més bé i que no el barrejaria, evidentment. I ara més que diuen que faran ja ja estan començant les obres per fer l'enllaç de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de la plaça Espanya a la plaça Catalunya, perquè tu tens una línia aquí, que la que passa per quatre camins, que acaba a plaça Espanya, i tens l'altra línia de dalt de, que passa a, cap a acaba a Catalunya, i no hi havia, no havia aquest enllaç, era una mica un atrac. Ara que fan això, jo crec que guanyaran moltíssim.
2: Tornem als motius, sisplau, de la vaga general del dia 11. Joan, com ho veus? Ho veus justificat? Que es convoqui una vaga general per aquest context que tenim?
0: Sí. Totalment. Clar que sí. Home, que ara, és que és l'amor... La a veure, un
1: jo crec
0: la mobilització que... i la mobilització és bàsic, és, què farem? Vull dir, es discutiran al Congrés, al Parlament, vull dir,
1: el dret de manifestació hi és.
0: Amb això el dret de... No, el dret de manifestació és legal, hi ha tot el dret a fer-ho, i la mobilització és molt important. És molt important, amb tot, vull dir...
4: Però la de l'11 no és més aviat per allò de l'habitatge?
2: Sí, és que estem... Rodalies, deixem-nos amb l'habitatge.
4: Aquí, amb allò de l'habitatge, és que aquest país tenim una mala costum, i és que passem del blanc al negre. Jo estic d'acord que hi hauria d'haver-hi unes lleis que marquessin tot això dels lloguers i totes aquestes coses i tot el tema aquest de l'habitatge. Però és que passem d'un extrem a l'altre. Quan hi ha un problema, llavors... el volem arreglar i fem unes lleis que passen del blanc directament al negre. No hi ha uns punts intermitjos. Sí. Perquè no, el que no es parla de tot això, i jo no és que hi estigui d'acord amb això, és que sí que hi ha una sèrie de coses que estan mal fetes, però també hi ha altres que no estan del tot ben fetes. Aquí, aquestes grans empreses que tenen aquesta quantitat de pisos és una cosa, però hi ha també llogaters de més petits que tenen un pis, dos, tres pisos, i llavors et dius, bueno, i si tu tens un llogater, es fa un desnonament i es parla, oi, han tret una família que té dos fills. I dius, vale, és trist d'allò. Però també poses el cantó de l'altra banda i resulta que està pagant un lloguer que la millor no és excessivament alt, que això és una altra cosa que s'hauria, que és el que s'ha reglamentat, també són els preus, i resulta que aquella persona no cobra el lloguer des de fa dos o tres anys. Aquelles persones estan vivint allà de lloguer sense pagar res i a sobre no els pots fer fora perquè hi ha uns drets... És que és una cosa que dius... Jo em poso a favor de la persona que l'han de desdonar, pobra, d'aquella gent, i dius, vale, ho entens, i d'allò, que poses a l'altre cantó i també ho has de començar a comprendre, i dius, hauríem de buscar els punts intermitjos, no passar del blanc al negre, com dic jo. I és el que està passant.
0: Totalment d'acord.
4: Exclusivament és el que va fer que Junts tampoc apoyés aquesta reglamentació.
0: I perquè Junts és un partit de classe mitjana i està ple de propietaris. Està ple de propietaris i és un partit de classe mitjana. Vull dir, però això que dius ja tens raó. Jo també trobo exagerat lo dels contractes indefinits i allò que hi havia ja abans de la llei del Boye. Vull dir que això és exageradíssim, però, per exemple, hi ha el PNV, em sembla que era, que diu, jo, nosaltres votarem amb el primer acord, però no estem d'acord amb el segon, que és el del contracte, que té a veure amb els contractes indefinits. Però Junts no volia res, s'ho va carregar tot. I així estem, a veure.
3: Joan, a mi...
0: Però això s'ha de solucionar, això s'ha d'arreglar.
3: A mi em preocupa molt, això.
0: Perdoneu, ahir vaig anar a Barcelona per un acte, al Port. I vaig passar per allà a l'AMB, sí, l'AMB, i vaig quedar parat, jo no ho sabia, potser vosaltres sí que ho sabíeu, però tot allò de l'AMB i tota aquella zona d'allà, hi ha potser com 300 tendes de campanya allà al marge de l'autopista, per sota els ponts i tot. Són gent normal, que va treballar cada dia, que no té on viure. Vull dir, segurament per la llei del menor no deuen tenir criatures allà i deu ser o parelles soles, però és perquè no tenen lloc on anar a viure. Hi ha com 300 o 400 tendes de campanya, estan just davant de l'AMB, i no ho sabia i ho vaig preguntar. Van dir, no és cap ni manifestació.
3: L'AMB, què és?
2: L'àrea metropolitana de Barcelona.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona. I estan allà, i vull dir, s'aixequen al dematí, van a la feina, i tornen, i estan allà, o sota el pont, o sota, vull dir, bueno, amb unes tendes de campanya. I n'hi ha moltes, quedaria operats. Són gent que no tenen accés a la vivenda perquè és complicadíssim, el que deies tu, pels sous, pels drets laborals i pels preus del lloguer, doncs és impossible, i allà estan, i n'hi ha moltes, i estan allà ni lo tempore,
1: Però sí, estan...
0: Vull dir, jo això no ho desconeixia, sincerament. I després vaig preguntar i em vaig situar. Doncs, això s'ha de solventar, i si la gent s'ha de mobilitzar, sí. I estic d'acord, Josep, amb el que dius de que és exagerat la llei aquesta primera, i entenc, en aquest cas, fins i tot Junts, de que diguessin, és que això no es pot acceptar. És que no es pot acceptar, ho va dir la Míriam Nogueres, i després vaig sentir un dia la Pilar Rahola que dient, és que això és inacceptable. I en part tenen raó. Però hi ha opcions intermitges, ho has dit,
4: que estaria bé.
3: És que hi ha la possibilitat de que hi hagi algú que la seva jubilació és molt minsa i tenen un pis, gràcies al lloguer d'aquest pis i la jubilació minsa, poden subsistir o poden arribar a pagar una residència. I si aquest pis que tenen llogat, que només és una, en tot cas, no és un gran propietari, sinó que és un pis que han heredat dels avis o del que sigui, si no els hi paguen i tot això, és que llavors ells estan estan penjats igual que l'altre.
0: Sí, és complexa. Hi ha molts casos i analitzem cas per cas, imagina't ja.
3: I això de les tendes que has dit, a mi em va fer reflexionar una cosa. Vam fer un reportatge en què hi havia un campament d'aquests en què eren quatre canyes i li deien amb un que li havien ofert un pis que no hi volia anar. I llavors vaig veure l'entorn i vaig pensar, és clar que no vol anar en un pis, perquè aquí hi té el magatzem de la Ferralla. O sigui, eren quatre canyes, o sigui, quatre tendes, o 10 o 12, però la d'aquell que parlava tenia allà un carretó ple de Ferralla. Llavors, si ell accepta un pis d'aquesta protecció oficial o així, on posa el carretó de la Ferralla?
0: No, és un altre cas.
3: No, és que és un cas verídic, perquè per aquí al poble veiem quantitat de gent que va amb carretons de Ferralla.
0: I tant.
3: Llavors, si viuen en un pis, no poden portar aquesta Ferralla. Llavors, on la deixen? Llavors, per primera vegada vaig entendre això que deien. Hi ha molta gent que li ofereixen un pis i no hi vol anar. I llavors, de sobte, vaig poder entendre de dir, esclar, que no hi vol anar, perquè aquí té quatre canyes, però té un magatzem, per dir. I té tota la Ferralla que després veuen. És complicat,
1: Això mala peça al toll, perquè ahir vaig sentir per la ràdio que cada dia a l'estat espanyol hi ha 44 desnonaments de metge. Això arriba aquí. Algú havia de dir abans que això passava, detectar-ho i intentar fer alguna cosa. Perquè, clar, si una persona no pot... Estàvem molt ben acostumats fa 10 o 20 anys a que hi hagués una delimitació de hi ha gent que viu en unes condicions i unes altres, però de la manera que anem no m'estranyaria, perquè esclar, va creixent tant Barcelona com l'àrea metropolitana, no m'estranyaria de que hi hagués doncs, un barri de faveles o de casetes tipus Caracas, no? L'aeroport de Caracas, fins que arribes a la ciutat des de l'aeroport, dius això, escolta, això és inhumà, sembla que visquin amb eixam d'abelles, no?
0: Sí, sí.
1: I és això. Però, d'altra manera, l'altre dia ho vam dir-ho, em sembla, l'únic país europeu gran que ha fet les coses bé i al seu temps és el Regne Unit. Tenen habitatges completament del país, de la societat, i que les van adjudicant i donant a gent que ho necessiti. Naturalment, complint uns determinats requisits, perquè tu no pots arribar i dir, va, aquesta casa per mi, però això ho fan allà. Que també hi ha queixes, perquè diuen, és que sí, però és que hi ha dies que no hi ha aigua i tal. Però no, també, quan, també passa que habitatges d'altíssim nivell, un dia o dos es queden sense aigua. Però és això, que és mala peça al taler i no sé, pinta una mica...
0: D'aquestes properes eleccions, el problema número 1 ara és l'habitatge. Sí. Que sempre canvien aquestes ordres d'urgències i en aquest cas és el número 1. No, ni que torni el Puigdemont, vull dir, no té tanta importància. No,
3: però el que és curiós és que les coses són circulars, perquè un dia veia un reportatge de la República d'aquí, i també va començar amb vagues i tal, i qual, i que no es posaven d'acord els uns amb els altres, i jo dic, sembla, és curiós, sí, després de tants anys la història es va repetint, d'una manera o una altra, amb canvis... Sí,
0: i perquè el passat és present.
3: Sí, exactament. El passat és present.
4: Tot això de la vivienda, si anem analitzant, cada vegada hi ha menys llocs per poder construir. Venim d'unes èpoques que es va construir molt. Pensem que des de la postguerra cap aquí es va fer molts edificis. La gran part de l'àrea metropolitana són gent que han anat venint que van venir de fora quan la postguerra, tot el que és Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, molta gent que van vindre d'Andalusia, d'Extremadura. Ara, actualment, aquí a Molins ho podem veure, quant de terreny hi ha per poder construir. Amb la qual tenim que tens el problema de que moltes finques són de lloguer, però que són de propietat de 4 persones. I llavors construir nou i fer pisos de que estiguin a un preu assequible pel jovent d'avui en dia, pràcticament ja és quasi impossible, perquè queda molt, molt poc per construir. A no ser que comencem i agafem colcerola, anem traient pins i anem fent més viviendes. És que ho hem de veure que hem arribat a un punt i ara arreglar aquests punts és complicat, i és complicat perquè és el que dèiem abans, o passes d'un extrem o passes a l'altre, i no... Jo ho veig així, vaja.
2: Bé, doncs ho deixarem aquí. Horitzó de vaga general l'11 de novembre, eleccions generals el 29 de novembre. Ja tindrem ocasió de parlar-ne. Alguna cosa més que vulgueu afegir? No? Disposats aquest cap de setmana llarg de 3 dies?
3: Bueno, nosaltres permanentment. Els jubilats tenim els caps de setmana eterns.
2: Eterns?
3: Diríem, sí. Bé, no, ens basem una mica en les activitats que fem. Avui què toca? Això i això, doncs és dilluns. Avui toca això i això, doncs és dimarts.
2: Sí. Això i això, sí. Dimecres.
3: Mires el calendari i segons el que fas, doncs ho situes.
2: Gràcies, Núria Rubió, gràcies, Mercè Charles, gràcies, Manel Cordero, gràcies, Joan Domènech, gràcies, Josep Vinyets. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Bona setmana a tothom.
2: Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
3: Adéu, bon dia.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com a entrants per anar fent boca. De primer plat podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
3: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Comencem, doncs, el programa d'aquesta tarda, en el qual ens centrarem en l'òpera Aïda, de Giuseppe Verdi. Aquesta òpera que... dissortadament ha hagut de ser una mica cancel·lada unes quantes programacions, uns quants dies, per culpa d'aquest temps que ens envolta, que no sabem encara ben bé què és el que ens toca fer. Com he dit, doncs ens centrarem una mica en aquesta òpera Aïda, coneguda, d'altra banda, conegudíssima, el seu argument, ja sabem, és una esclava egípcia, una esclava que està a Egipte, però que ell està enamorat de el que podríem dir el protagonista d'aquesta obra, que és Radamés. Ara començarem escoltant precisament el moment en què estan preparant per anar a defensar les terres d'Egipte i estan buscant un valerós guerrer. I ell, doncs, pensa, aviam si seré jo, i al mateix temps sentirem aquell moment tan bonic de si jo fos aquest guerrer i que, tornant de la victòria, tornant de lluitar contra els etíops, i m'he descuidat de dir que Aïda precisament era etíope, doncs que llavors doncs oferirà doncs un tron a la seva estimada Aïda. Sentim doncs aquest començament en el que el protagonista serà la veu doncs de Radamés, el protagonista, que ho sentirem amb la veu de Plácido Domingo. Sentim-ho.

Així s'acaba aquest desig de, aquesta escena d'aquest desig de Radamés de ser l'enviat a lluitar. Efectivament, és l'enviat com a capità, com a gran guerrer que porti les tropes d'Egipte a lluitar contra els etíops. I ara sentirem el moment en què tothom l'acomiada, li desitgen que torni vencedor. Fins i tot a Ida se li escapa el ritorn a vincitor, és a dir, que hagi vençut. I en aquell moment se n'adona del que acaba de dir, perquè si torna vencedor haurà lluitat contra el seu pare i el seu poble. I aleshores la pobra Aïda entra un estat de dubtes que demana ajuda als déus, aquell num i pietat, aquell fragment tan bonic de gairebé al final d'aquesta escena, en què, esclar, està que no sap ella per qui és el millor, què és el que vol. Sentim tot aquest ritorn a vincitor, bueno, primer sentirem Sul del Nil, el Sacro Lido, que és quan estan tots contents perquè sortint Radamés escollit, i ara sentirem doncs també a la Ida, serà el Leontine Price qui interpreta aquest paper.

Hem escoltat aquesta bonica, de fet és el final del primer acte d'aquesta obra, Aïda, de Giuseppe Verdi, que estem escoltant. Sens dubte és un moment francament molt bonic, amb aquest final tan delicat que l'Aïda està demanant pietat perquè no sap per on anar. Ara escoltarem un fragment més endavant, sabent que aquesta òpera és molt llarga i per tant doncs hem de saltar molts trossos i anem directament a un moment en què estan. Aïda és l'esclava, però a més molt preferida, molt entregada a Amneris. Amneris és la filla del faraó. I Amneris és la filla del faraó, tal com he dit, i que està enamorada de Radamés. Aleshores, ella sospita que Aïda també, i que no només això, sinó que Radamés està enamorat d'Aïda, i ho vol descobrir. Els guerrers ja han tornat triomfants, però aleshores li para una trampa. Amneris li diu que ha sigut la sort de les armes, i primer li diu doncs que Radamés és ha mort, o sigui, el gran capità doncs ha mort. És clar, llavors descobreix el patiment d'Aïda, i és quan ella també descobreix que és la seva rival i que no el consentirà. Aïda només fa que demanar-li pietat i li diu que tu ets poderosa, i ella només viu per el seu amor. Bé, escoltem aquesta escena. Aïda continua sent Leontyne Price i Amneris Grisbumbri. Sentim-ho.

Hem vist aquesta, hem sentit aquesta escena tan bonica, que ja s'han descobert els papers. Abneris estima a Radamés, també l'estima, lògicament, a Ida. Ara hem de fer un salt molt gran, perquè hi ha tota l'arribada dels esclaus, i el que la gent, o sigui, els egipcis, ignoren que el capitanejava aquell exèrcit és en realitat el rei Amonasro, que és el pare d'Aïda, però miren de no descobrir-se que ell és el rei, i el veure el Radamés, el veure que és el pare d'Aïda, i el, diguem-ne, el faraó li ha dit que li concedia una gràcia, doncs ell demana que deixin en llibertat tots els presoners, inclús estan convençuts que el rei que dominava, doncs, que és el que van matar, i que, doncs, que estan convençuts que no passarà res, i els que li concedeixen i se'n van. En aquest, el faraó dona la mà de la seva filla i es preparen ja per fer el casament d'Amneris amb Radamés. I ara ja anem al quart acte, i ens trobem a les afores d'Egipte, davant d'un temple, que hi ha anat Amneris també a pregar abans del dia del seu casament, però també en allà Radamés ha citat a Ida i s'han de trobar. I sentirem una cançó molt bonica que canta a Ida, perquè li recorda aquell cel, el cel de la seva pàtria, que no veurà mai més. Sentim aquest "Pàtria mia", ella diu "non ti vedrò mai più", és a dir, no et veuré mai més. Sentim Aïda amb aquesta cançó tan bonica.

Bé, hem arribat al final d'aquesta àrea tan bonica, recordant la terra que no veurà mai més, i és efectivament no la veurà mai més, perquè ara ja arribem al final d'aquesta òpera en el que hi ha hagut un judici amb el Radamés, l'han tractat de traïdor, ell no s'ha volgut defensar i llavors té la mort del traïdor de la pàtria, i nosaltres és ben dura el càstig d'aquesta mort, perquè sota el temple, sota l'altar del déu Vulcà, hi ha una petita cel·la, una petita habitació, i és en allà on ell, podríem dir, o sigui, l'enterren en vida. Ell ja queda en aquella, quan tanquen la porta a la pedra, doncs ja sap que no en sortirà, però sent com si hi hagués algú, i és Aïda, que estava convençuda que tindria aquest final i l'estima tant que vol morir amb ell. Sentim, doncs, aquest final.

I així s'acaba aquesta gran òpera de Giuseppe Verdi, aquesta òpera que aquest any hem tingut el gran encert de posar-la com a començament de la temporada del Liceu, però que malauradament per moltíssimes persones que hi havien d'anar se'ls hi ha estroncat per culpa d'aquests xàfecs, d'aquestes pluges tan intenses. Bé, hi haurà altres ocasions segurament que la podran fer. Hem escoltat aquests de petitíssima selecció de l'òpera aquesta de Giuseppe Verdi, Aida, que hem sentit, Aida ha sigut Leontine Price, i hem també escoltat la veu de Plácido Domingo amb Radamés, i Grace Humphrey ha sigut Abneris. Espero que els hi hagi agradat aquesta selecció d'avui. És difícil buscar els números amb aquesta obra perquè n'hi han tants, però espero que aquests els hi hagi agradat. Fins la setmana que ve.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.